0: find me.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un, però de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

0: les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3CAT en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol amb aquests resultats: Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a un a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat setè.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
1: Catalies.
6: Catalies.
1: Tots, no, però després t'ha dit
6: tots els dies que t'alies. Ho ha dit bé després.
1: Sí, sí.
6: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
1: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar. Hem de... Avui el trucaré. Diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5 i 5 minuts.

0: bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14:55.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de cas.
2: Ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona. The French are glad to die for love. They

0: pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962 amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari. Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja, unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No.
1: Oh.
3: No, no, no, no. Com a molt, una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, i tant.
3: I que ja
1: vas estirant, vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i per tant...
1: Ja saps, no et preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
3: Ah, exacte, que és la teva. Sí. Els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita. En parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri, també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del Cor a 11:15 i després a les 11 entrevista a Francesc Torralba, també molt, molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després res, els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: 3:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Tònia Costa.
4: Oh, quin privilegi.
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies, marxen de casa cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Tònia Costa també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat el món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
4: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
4: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector, és a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres,
1: ja no estan desaparegudes.
4: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
4: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
4: Exacte.
1: Que inicialment...
4: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
4: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de sis del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que per entendre-la cal relacionar aquests fenòmens entre ells per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Ara meva la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'agrada molt.
1: Sí, és curiós
6: història.
1: Aquest tema, eh?
6: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, eh? És aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la casa d'un senyor en concret que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6,000,000 d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell doncs n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és al carrer Perry, a Nova York.
6: Hi ha una tanca,
1: ara. Que hi ha la tanca, però inclús havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell de tant en tant surt amb molta paciència des de fa molts anys dient, deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que
6: demana. Clar, que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí hi ha negoci. Molt barat, per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
7: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida. Aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
8: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
10: Hi ha una part de treure sols del mercat, no? I de l'especulació, no? I que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
9: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
1: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare, i aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
7: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castilla-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
11: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, que no han podido venir, pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí, y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de la Mancha de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
1: Ai, per favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
7: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no ho en res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
1: No estan els fills de Brad Pitt, també t'ho dic, eh? Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens va deixar, home, el so de Candela Peña.
7: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida, Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
12: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom, i parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh? No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Ono Band va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de Cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
0: Que jove.
1: Que jove.
3: Però si tu tens 25, reina.
1: Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu farà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses,
1: estic d'acord.
0: La vida li ha passat molt ràpid,
1: Sí,
0: és com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creu a la passarel·la i arriba amb estil als 53, tot i ser dilluns per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalías, desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame el papel.
0: 93 201 7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:04, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Què tal? Bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Molt bon dia.
3: Anem-hi, com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent i trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
9: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
7: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
9: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
9: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
7: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
9: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumpte innocent Zapatero.
7: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
9: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
7: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
9: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
7: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
9: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres Espanya, de dretes, perdó.
7: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
9: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
7: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:07 del matí i 6:06 i 7 minuts. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Hola, bon dia,
3: com
10: bon
3: estàs?
10: Dilluns.
3: Quina cara de felicitat que fas.
10: Dilluns.
3: Sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
10: Temps de descompte.
3: Ara comencem a restar els despertadors.
10: Sí, que ho heu comptat.
3: Ens agrada. Quants en queden?
10: Menys de 30.
3: Ah! Quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
10: Mira.
3: No? Anar recolant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
10: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd Cervera?
10: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
3: Qui surt a borsa?
10: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
3: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
10: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
3: 24.000 milions de dòlars.
10: Molt cap no pot arribar a pensar.
3: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
10: L'orquestra de Ciutat de Vigo,
3: que resulta
10: que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los, van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabia les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
3: Gràcies, Sílvia.
10: Vinga.
3: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben afinadet. Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
7: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
3: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'últim àtom. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per mi Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'últim àtom. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques. I atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya. Són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena. I en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miki Esparver. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit i demà us ho explicarem aquí als matiners.
3: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
8: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord. L'heu anat a veure o no l'heu anat a veure?
2: Del treball. Sempre l'heu anat a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: Passat ha pujat el preu. Valia 550 les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: No, vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja. És que fins avui no m'han recordat de...
3: Jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes que vaig a veure. Què vaig a veure?
2: A l'Icària?
3: Mejor Impossible.
4: Baix.
3: As Good As It Gets.
2: És una pel·lícula que...
3: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspèn i ofreix.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins a les 12 avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83?
1: 75.
6: 75. Marta Viana guanya el premi 1975, clavat 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT, vull dir que és probable que hi hagi. I són naixements a Catalunya, per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any, però en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última, la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
8: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
3: lògica. Ja ho sé.
8: Que és,
3: el mateix
8: que
3: la IA.
8: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelón.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
2: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
2: Sí.
14: Sisena temporada de Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
14: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
15: I feien moltes coses que no quiero hablar. Eros i vergüences.
16: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plego a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
14: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna. El programa on parles tu.
17: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, tot gel a la sang.
14: Per orelles fines i cors oberts.
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
19: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
18: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
20: És que fos cada dia un detall. És
21: de les entrevistes lleig que s'ha de vist. Avui soc...
19: Perdona, és que capi, això, però... És que no tinc una resposta.
20: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
19: No.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
2: Bon dia, Xavi.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quin respecte.
1: Que sí, home, així ja ho tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
2: M'encanta, soc superfan.
1: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Catalunya, esperant què t'ha passat aquest cap de setmana, aquest home de fins a la muntanya.
3: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar la Urbe.
1: Ah, sí, sí, estrella mediàtica.
3: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, no, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
1: M'ho va dir, que la gent t'esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Eloi, Eloi, vas arribar a catifa vermella. És el que allò va ser un escàndol.
3: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
1: la part urbana. Pugem a la muntanya.
3: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que li vam dir la festa rural.
1: Sí.
3: I el que vam fer va ser doncs, fer diferents activitats relacionades amb el món rural, i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
1: No m'ho diguis.
3: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit, va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar, i la gent anava venint, les anava veient, els hi anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
1: Molt bé, molt bé.
3: Molt manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
1: Veus que bones!
3: Va ser un èxit, va ser un èxit.
1: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
3: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogor afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia en general serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxims dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornarà a haver-hi tempestes i refrescarà, però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
4: Mar Negra. Capítol 1. El cadàver.
5: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres al Decathlon, forn i no et moguis, a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, No es pensi.
6: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
5: Sí, era només perquè tingués el context. Doncs això... I avui, que és dilluns, m'he entaforat el xandall aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
6: Quina cosa?
5: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi, que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
6: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
5: Bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això devia ser quan passaven només 10 minuts de les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quan sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa. però llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella i de seguida vaig veure que allò era un home que estava al canal entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil, que un és previsor, no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa, que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida. I fins aquí? I no, ja ho he dit abans, no he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món. A les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo un mort, em penso que ja no em faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
6: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar el mort?
2: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gabatxo.
6: Què vols dir?
2: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
6: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis, que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país i, a més, és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
2: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri, jo sóc de Colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
6: D'acord. Perdona les tirabotes, Tanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
2: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada, tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
6: Què vols dir?
2: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en mar i s'ha mort ofegat o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
6: Rogers?
2: Sí. N'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
6: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
2: Per què, sergent?
6: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
2: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
6: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
2: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
6: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
2: M'imagino que no.
6: I tu? Com van les coses per comissaria?
2: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga i molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Empúria Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
6: No fotis.
2: Tal com t'ho explico, ja n'hi havia tres a punt, cadascun amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar la informació i els van poder enxampar.
6: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. i amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
2: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te 2 mesos després d'haver tingut la criatura.
6: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant al meu llit amb la meva millor amiga mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
2: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
6: Jo també. Ves per on.
7: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta com a mínim 4 ganivetades molt profundes. I n'hi ha 2 que per si soles són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les 2, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en Marc o encara era viu. Sí, com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort, de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
6: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
7: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
6: Sí, és una llàstima.
2: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
7: Sabeu qui fotia aquí?
6: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
7: Ja sé que tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindràs res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
6: D'acord, gràcies.
7: De res, benvinguda.
2: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
6: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
2: On havies estat abans?
6: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris a Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
2: I per què cap aquí?
6: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir la plaça Figueres no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé 1 any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust a Figueres?
2: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
6: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ho ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb qui hem quedat ara?
2: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
6: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
2: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbart de gavians ben alterat a la mar d'en Manassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, la mort es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí que està clar és que té com a mínim 3 o 4 ganivetades. La jutgessa aixeca el cadàver i ens dona carta blanca per esbrinar què ha passat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, el senyor Pep Torner, ens explica que Joan Daniel Bessonov havia participat durant dissabte i diumenge a la Vila del Llibre de l'Escala, un festival literari que s'organitza cada any el primer o segon cap de setmana del mes de març i que enguany tenia com a convidada d'honor la Catalunya Nord. Bessonov formava part d'una delegació on hi havia més escriptors, però atesa la proximitat no s'havia fet una expedició oficial, sinó que cadascú havia vingut pel seu compte. Alguns compartint cotxe, d'altres sols, com és el cas de Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
6: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la una de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa i que varen estar fent broma. I en acabat li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
2: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i cap a la una i mitja la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que el nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
6: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir, però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la Llibreria Catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició. Déu-n'hi-do, de feina no ens en falta. Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim. I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús a Figueres.

0: Com ha anat això?
1: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos el seu ordinador.
0: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
1: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia, i la investigació ens la quedem nosaltres i la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
0: I ara, quin és el pla?
1: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens a rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
0: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
1: Ho dubto. Em toca lletar la criatura, deixar el que s'obri preparat al congelador, banyar-la, posar-la a dormir i tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà. Em sembla que tindrà el cervell fos. Apa, descansa.
0: Fins demà, sergent.
1: M'encanta el Van Morrison.
0: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
1: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
0: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
1: Res de nou respecte a ahir. Mor cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
0: Sí, una esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
1: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
0: És que aquests putos fatxes em treuen de pollegueres. Segur que el meu fill de puta vota la pen.
1: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
0: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
1: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
0: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer, li foradaré les 4 rodes al cotxe, això com a mínim.
1: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
0: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard, i si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
2: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
1: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
2: Efectivament, així és.
0: Com va ser aquesta història?
2: Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar. I, esclar, amb Besanov hi havia de ser, sí o sí. M'hi ho he dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
1: Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
2: No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra. i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
0: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
2: Què vol dir?
1: Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
2: És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres i molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Bezonov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
0: L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
2: No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència i socialistes i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Bezonov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
1: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
2: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
0: I a l'escala, va anar tot bé?
2: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
1: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
0: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent. Que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo. I sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla... que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
1: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
0: En què?
1: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta i hem de començar a investigar en aquest àmbit.
0: Potser sí, però segurament és més senzill.
1: Què vols dir?
0: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia, i pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
1: És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
0: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
1: A Can Jeroni. Que un dia és un dia. i no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris. Que avui no hem tingut temps ni de mirar-los i vull saber què diuen del mort.
0: Doncs cap allà que anem. Collons, sí que devia ser important el senyor Bessonov. En parlen a tot arreu, La Vanguardia, El Punt Avui, El Diari de Girona, L'Independent... Tots els diaris de la casa en van plens. Ja veuràs com ara tothom comprarà els seus llibres, com si ho conegués. A mi mateix m'ha entrat la curiositat per llegir-lo.
1: Ja et vaig dir que era un escriptor molt bo i molt important. Però ja saps que vivim en un país on els mèrits te'ls reconeixen un cop ets mort.
0: Això és totalment cert. Menys aquí, que cada vegada que hi vinc intento felicitar la cuinera. Aquestes mandonguilles són un pecat celestial.
1: En tens cada una, tu. Però sí, he de reconèixer que són molt bones i que ja les enyorava. El més important és que cap mitjà no ha publicat res que nosaltres no sabem. Per tant, tot controlat.
0: Sí, tampoc podíem fer gaire cosa, perquè nosaltres no és que sapiguem gaire res. Demanem postres i marxem a comissaria?
1: Sí, postres i cafè, que jo tinc molta son.
0: Que es desperta molt, la criatura. Ah, com es diu, per cert?
1: Es diu Ariadna, i és molt bona. Però a la nit se sol despertar a mitjanit, que és quan jo vaig a dormir. A les 3 o a les 4, i després la desperto jo a les 7. Així li puc donar el pit les 3 vegades. El problema és que porto mesos de son endarrerida. Vet aquí el problema.
0: Doncs cafè doble.
1: Sí, i a veure si fa efecte. Digui? Com? Qui ets? Ah, sí, i tant. Estàs segura? Doncs ara venim cap aquí. Estanis, canvi de plans. Ens n'anem cagant llets cap a Perpinyà. Però abans deixarem l'ordinador a Figueres, als companys.
0: Què ha passat?
1: Doncs que la Joana Serra acaba de recordar que sí que hi ha algú que podia tenir motius per matar en Bessonov. Marxem cagant llets. Sirena a tope.
0: Hòstia puta!

Heu escoltat El cadàver, capítol 1 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Jaume Torrent, Cris Cantal, Abel Font, Sergi Corral i Joana Serra. I al capítol següent, la nostra parella de Mossos obre diferents hipòtesis sobre l'assassinat de Joan Daniel Bessonov, entre l'extrema dreta francesa i les terribles enveges del petit món literari. Serà el capítol 2 de Mar Negra. Investigació encallada

0: Per què plorem al tallar ceba? És més, n'hi ha que se'ls posen els ulls plorosos fins i tot quan estan a metres de distància d'aquest aliment. Pel que sembla, el mecanisme pel qual plorem en tallar una ceba és molt senzill. Segons afirmen els experts en oftalmologia, la ceba, un bulb compost per aigua, emmagatzema a l'interior diverses substàncies químiques que són diferents a les cèl·lules vegetals que la componen i provoquen diverses reaccions bioquímiques en barrejar aquestes substàncies amb enzims que produeixen el factor lacrimogen. És un mecanisme natural creat pel bulb per evitar que alguns animals se'ls mengin, ja que aquests efectes s'hi produirien de manera similar. Hi ha alguns tips per evitar els efectes de la ceba als nostres ulls quan la tallem, com per exemple, congelar o refredar la ceba 10 minuts abans de ser tallada per retardar l'alliberament de substàncies irritants. També tallar la ceba sota de l'aixeta perquè l'aigua s'endugui aquestes substàncies irritants. I per últim, fer servir algun mecanisme de protecció ocular, com ulleres de laboratori o fins i tot de bussejar per evitar el contacte directe dels gasos amb els nostres ulls.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
3: Guanyaré, faré història.
4: Sí, sí.
2: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
3: Has parlat amb ells?
4: Amb qui?
3: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
5: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
6: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Tiene a favor de acogerlos?
5: ¿Herberio?
6: Sí.
5: Aprobado por unanimidad.
7: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
5: En realidad, son sirios.
6: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
5: No, de Siria.
2: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
8: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
9: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer amor?
10: Sí, primer amor o primer crush.
11: Las dos, creo. Es muy raro.
10: A los 30...
2: Ah, el drama... Una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
12: No lo sé.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de fonts i abeuradors i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Font, del llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
0: Ramó de Pedra.
1: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
3: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats doncs veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua. I llavors, una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posant-hi un broc, una paret, a vegades posant-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya, doncs de cop i volta brolla aigua, d'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament, doncs és això, són fonts moltes que tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la flor d'esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament, allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més, segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
1: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. Afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
3: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo en el cas de la Sínia tenim fet un inventari encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les i en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'abadia de Santa Coloma de Queralt, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts, perquè clar, moltes estan seques, però que bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua, eh? També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblen increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, les espècies, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també formen part. Que siguin tan llargues o no i el canvi climàtic, evidentment que les deu afectar. Però que els períodes de sequera també formen part del clima mediterrani i això no ens hauria d'espantar més enllà del fet de si tenim aigua els humans o no tenim aigua.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: La Font Cervellona és una de les que s'han recuperat gràcies a una història ben curiosa.
3: La Font Cervellona sabíem que existia, però potser feia 30-40 anys que ningú físicament la veia. I això va ser gràcies al Guillem, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-rodona, que ens va posar en contacte amb dos avis de la zona de Vila-rodona i un dia ens en vam anar tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar, doncs, que allò era canyar, bardissar, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans i vam anar obrint-nos pas i ells, sí, això és cap aquí, no, cap allà. Bueno, vam estar un de rato, t'ho pots imaginar, però sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, i o sigui, imagina la mineta aquesta d'on deu venir, perquè amb la secada que hi ha doncs encara segueixi rajant aigua. I sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta canya i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc doncs això, que la gent hi va, fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava doncs a la Fona a berenar. I bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I malauradament doncs, aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant i recuperar-les doncs, té un impacte important ambiental, perquè nosaltres sobretot com a entitat les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple en aquell cas per la salamandra, allà vam trobar larves de salamandra, o sigui que hi viuen tota una sèrie d'animals, però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones i recuperar-la doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
1: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Queralt, on hi trobem altres fonts, com la font de les Canelles.
2: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la Font de les Canelles o Font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Queralt i la seva esposa Joana d'Aragó durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha 8 caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Queralt. Durant molts anys va ser l'única font pública de la vila i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
0: Ramó de Pedra.
1: En Galo el guia de Santa Coloma de Caral, ens explica la història d'aquesta font i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records, històries de canvis i transformació.
4: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha 8 boques. De quan estaria documentada? Perquè
5: hi ha l'any 4.623, vull dir, ja no ho figuro, no és d'allò, no massa. A 1620, sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em van prendre de mala manera perquè era una ossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, dic, ja direm una ossa. I bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia Coloma, que era, va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada un centurió la va voler violar i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar al costat de la noia i li va salvar la virginitat total, és verge i màrtir, sí, la vida. Sí, el perquè de les caràtules, molts diuen que si era la família d'aquest comte, el segon comte de Santa Coloma, que fins llavors havien sigut barons de Caral. El 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
4: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per la sequera.
5: Ara a l'estiu feien nanque en manantial a la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet, però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora, i això ho hem vist fins ara.
6: El fars de jugar que ens havien fet aquí amb el bestiar que venia a veure, i també venien a rentar els cotxes, també, te'n recordes? S'aprofitava de tot, sí. Bueno, continua.
4: Molt bé, això de, clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
5: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies màxim. I és quan desapareix l'anem al bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja amb desús aquest abeurador, a part de que si algú posava el cotxe allà, amb galletes netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors, per d'allò, pel mata herbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme, 6 n'hauríem de dir de portal, aquesta seria una creu de portal, a la sortida de cada portal era un camí real, hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme de Guiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV, un historiador de l'art, Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colomia i la guardem allà, a Santa Maria Belllloc.
4: Molt bé, doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava...
5: Bueno, després anava als safrejos i anava allà que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot, i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la séquia per d'allò, per regar i per els molins fariners.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
7: Les fonts de Torredembarra s'abastien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila estava situada, està situada actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la. Està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs, a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà s'abastia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia, doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial, doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent s'abastia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia aquest document, no? Gràcies, doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas. Doncs bé, tenien distribuïdes en aquest estatuts com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú, doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
2: Abeurador. Paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
1: Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
8: L'aigua aquesta que corre, l'aigua de riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors. Vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable. Després, a casa seva, si convenia, s'hi tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs, no? I era una cosa, doncs, espectacular, perquè, esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs, diguéssim, no?
0: Ramó de Pedra.
1: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com en recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
7: Els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una, la sínia de la vila, que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs, perquè, vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç, doncs, es tracta, doncs, d'intentar captar tot aquest món que tot d'una, doncs, va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració doncs, s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. Té una gran dificultat perquè jo he participat en, donant la meva opinió en algun d'aquests processos i ara ja costa molt vaja, fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber

0: necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra. I fins i tot hi havia pastors que venien la llet, en aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font. Cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer, doncs, diferents vaqueries. Fins i tot, alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia, doncs, molt de bestiar i un macho cada casa, per tant, les portes de les cases havien de permetre l'entrada del macho i a poder ser el carro. Per tant, era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
1: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
2: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample, amb parets construïdes amb espais rectangulars entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven allatant nadons i les que tenien una salut delicada.
3: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Pit roig, Aritacus rubecula.
3: Visible tot l'any a les zones forestals.

0: Ella. Antus pratensis.
1: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
0: Rossinyol bord. Ketia keti.
1: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Quants cafès o té podem prendre al dia?
2: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Tot i que no hi ha una recomanació

0: alimentació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus. Justament a prop de la costa, aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem, però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees comarcals gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
6: Exacte, s'està estenent com la pólvora, aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
1: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
6: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar, les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris a la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
1: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
6: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% de tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
6: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga. En moltes setmanes, que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives especialment estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
1: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
6: Molts centres, moltes gràcies.
1: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de Leche Pascual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
7: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
8: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors
9: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes a Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns, què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions?
10: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades a la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
11: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres des de la federació el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i sobretot evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
10: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
11: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors, demanem que les persones sàpiguen aquest fet i, sobretot, demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
10: I els veïns aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els 3 dies de la visita del Papa a Catalunya.
11: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
10: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions pel que fa a la mobilitat, també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
11: Sí, correcte. Així és. Els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No és fàcil. Durant aquests 3 dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
10: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
1: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona.

0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de la temporada.
2: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les tres jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
3: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
0: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off d'ascens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antañón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa Europa necessitarà la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. Sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
0: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
3: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4:30 els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions fregant de nou els 35 graus, especialment al sud de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem, però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, amb alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica la Carme De Fez.
6: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
7: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
6: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
1: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
8: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. El president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
9: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
10: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li al govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem, perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
11: Jo crec que el PSC, quan diu això, perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà.
1: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat aquesta mobilitat dels veïns especialment?
12: Bon dia, Helena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Recordem que l'Eixample serà una de les tres àrees de la ciutat de Barcelona més afectades i hem de recordar en aquest sentit que el Papa Mòbil farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament al carrer Rosselló per facilitar i assegurar l'arribada del Papa Lleó XIV al temple. Però no serà l'única àrea afectada per a l'arribada del Papa que ha comportat tot aquest desplegament. S'habilitarà un operatiu en el qual participaran gairebé 6.000 agents. També Montjuïc i Ciutat Vella seran les altres dos indrets de la ciutat de Barcelona més afectats per les restriccions. Restriccions de trànsit, també de mobilitat, i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana a els ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa, i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidim amb la visita a Catalunya del Sant Pare, l'ús del teletreball.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat, i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
12: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, deia Melena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
1: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques, d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. Arrenca el juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que ha encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Murlà, que és vicepresidenta de CABE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Murlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
1: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen o noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
13: Bé, no ha acabat... El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Davant de... escenaris inestables.
1: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
13: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades, és a dir, sempre amb operatives normals hi ha cancel·lacions de vols amb anticipació que impliquen evidentment que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen que el nou vol és més car. Però no més que amb qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
1: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord?
13: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop. Però... sortosament, tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o

0: Tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Pel que fa al play-off, pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalvi el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria mejor de 10. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y tengo que tener que hacer ahora en el partido de mañana. Si intentar ir a sentenciar o jugar como siempre.
0: Sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa. Laura

0: Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
1: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. I connectarem en directe. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec Estès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
5: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
6: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
4: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
7: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
4: Dels esports, us expliquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 8 i 5 és hora punta i volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a les nostres carreteres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs a matí de dilluns intens. La situació viària és molt complexa a l'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Especialment al matí ha passat un accident. Un vehicle s'ha sortit de la via, ha quedat bolcat a la C31 de sortida cap a Mataró, i tot i que el vehicle està gairebé retirat, que està en el voral, això està provocant molta lentitud. En el cas de la resta de vies dels accessos nord, ja t'ho dic, és al matí bastant complex. Hi ha problemes a la P7, a la zona de Montmeló cap a Tarragona, a Barberà en dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, un accident a Sant Cugat en sentit Tarragona talla un carril un parell de quilòmetres, rondes molt carregades, hi ha un accident a la ronda del i un altre a la ronda del litoral, aturades a la C16, els túnels de Vallvidrera, problemes a Mollet, a la zona de la C31, com us comentàvem, també C58 i C33. De Déu-n'hi-do, i a la part sud hem de destacar especialment la zona de l'A2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, o per exemple la via que entra i surt per la Diagonal, la B23. Matí molt intens, no baixeu la guàrdia, ja que hi tenim en aquests moments diversos accidents actius. Bon dia.
4: Doncs no sé si serà tan complicat el temps que ens espera i que arrenca a partir d'avui, que és ja el mes de juny, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Ens dius que arrenca el mes amb xafogó.
9: Doncs sí, Helena, molt bon dia, i de fet a hores d'ara sort que no està plovent, perquè si no el trànsit encara seria pitjor del que ens acaben de comentar des de trànsit. Però vaja, almenys aquest matí està sent tranquil, ho continuarà sent, però amb aquesta humitat que ha pujat més que els últims dies, per tant ja aquesta calor seca i contundent dels últims dies s'està convertint en una altra de més enganxosa, de pitjor dormir i, ja diem, de més xafogó. En aquests moments molts valors ja per sobre dels 20-22 graus a la costa i al prelitoral. De núvols aquest matí, alguns que s'aniran arrapant al mar en algun moment, també a cavall del massís de Montserrat, el Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central, núvols baixos que no deixaran pluja, i aquesta tarda aquests núvols es retiraran, apareixeran d'altres de més gruixuts a cavall de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa. En aquests indrets del nord del país arribarà a caure alguna gotellada, algun xafaguet molt local, no pas gran tempestes, i la tarda que serà de calor però com a mínim una mica més raonable respecte a la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. En espera de la decisió de mestres i professors, algunes assemblees de docents han optat per mantenir les mobilitzacions i el calendari de vagues. És el cas, per exemple, de l'Assemblea de la Catalunya Central i el Moianès, que manté la crida per no anar a treballar aquest dilluns. Ara al matí, l'acció se centra en una protesta a la muntanya de Montserrat, com la que divendres passat va paralitzar-ne l'activitat. Els manifestants són ara a Manresa, on hi tenim a la Laura Mitjans i a l'Eli Pagan de Canal Taronja Central. Bon dia, Eli. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
10: Doncs bon dia, com dèieu, som a aquesta estació de Manresa Alta, doncs aquest grup de manifestants que sortiran d'aquí pocs minutets agafaran el tren per arribar doncs fins a l'estació del Cremallera per poder pujar fins a Montserrat per fer visible aquesta seva protesta. Som amb Pablo Ruiz, ell és de la CGT d'aquí de casa nostra, i Pablo, el que us volem demanar és per què vosaltres doncs avui heu decidit doncs continuar a aquesta protesta i en aquest cas també en aquesta mobilització.
11: Clar, nosaltres creiem que amb el preacord que es va presentar el divendres no queden resoltes les principals necessitats i mancances que té l'educació pública ara mateix. És un acord totalment insuficient i és una cosa que sap el Departament i el Govern de la Generalitat. Ho saben els claustres i els equips educatius, ho saben les famílies, al cap i a la fi ho sap la comunitat educativa, que és qui es troba amb els problemes dia a dia. És un preacord que quan si s'acaba signant i s'acaba desplegant tindrà un impacte mínim en el dia a dia a les aules. O sigui, començarem el curs que ve i amb prou feines notarem l'impacte d'aquest acord que potser signa. I el que li volem dir a la gent és que segueixi amb el calendari a vagues, que segueixi havent-hi vagues convocades i que no tinguin por de votar no a la consulta. D'acord? Hem acumulat molta força en aquests mesos. Podem seguir amb la lluita el curs que ve, podem fer encara accions al curs que queda, no acabar el curs amb normalitat i agafar força cara al curs que ve i aconseguir un acord molt més favorable als nostres interessos.
10: Pablo, i què és el que reivindiqueu vosaltres? Què és el que voleu? Perquè el que també demaneu vosaltres és que els professors aquests dies diguin no a aquest preacord.
11: Clar, o sigui, una qüestió per nosaltres fonamental que s'ha quedat fora del preacord és la qüestió de les ràtios, que no s'han millorat en cap sentit respecte a l'acord que es va signar amb Comissions UGT el 9 de març, i aquest, per exemple, és un element que nosaltres creiem que és central. També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, i aquests són els nostres, diguéssim, les nostres reivindicacions.
10: Pablo, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta mobilització avui a Montserrat.
11: Gràcies.
10: I doncs això, que sortiran d'aquí, de l'estació de Manresa Alta, aniran doncs fins al monestir de Montserrat, faran aquesta protesta, però aquí a Manresa no s'acaben les mobilitzacions, i és que aquesta tarda a les 6 s'ha convocat també una mobilització a la capital del Bages.
4: Moltes gràcies, doncs. N'estirem, evidentment, pendents i n'informarem puntualment els nostres televidents i espectadors i els oients. Gràcies, companyes, que vagi bé. A l'altra banda de plataformes de docents contràries a l'acord hi trobem el sindicat USTEC. Sobre el seu posicionament en aquesta consulta als docents en volem parlar amb la seva portaveu, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
12: Hola, molt bon dia.
4: Vosaltres, totalment al contrari del que escoltàvem ara amb la CGT, en principi demaneu el vot favorable. Aquest text s'ajusta realment a les demandes principals que us havien mantingut en vaga durant tots aquests mesos? No tothom està content, suposo que ho has escoltat igual que nosaltres.
13: Home, nosaltres el que veiem és que sí que hem fet un salt considerable en moltes de les demandes que formaven part de la plataforma reivindicativa, que en el cas d'USTEC són les demandes que ens va prioritzar el col·lectiu, que és doncs el tema de la inclusiva i el tema del salarial. Evidentment es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Evidentment, per això nosaltres això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui si, majoritàriament, si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores i anem i ampliem molt més els marges dels termes d'aquest preacord al qual hem arribat.
14: Aquest escenari trenca d'alguna manera la unitat sindical que havia sostingut el conflicte. Com pot afectar aquesta fractura al procés de consulta i a la força negociadora del col·lectiu docent?
13: Doncs bé, home, té un efecte, evidentment, sempre és millor junts que separats, però bé, ja sabem que no sempre podem aconseguir posar-nos d'acord en tot. Nosaltres pensem que el col·lectiu ha exercit una gran pressió al carrer, ha fet una gran feina, nosaltres també. L'USTEC som els únics que hem portat propostes elaborades, documentades i treballades en aquest procés de negociació i, per tant, pensem que hem fet grans passos endavant, que no vol dir que siguin suficients, sinó vol dir que ja hem fet, no hem posat un esgraó doncs aquest camí que cal recórrer per arribar a aquests horitzons tan necessaris. Volem entrar en aquest acord per anar a treballar tot aquests, no, sobretot el tema de la inclusiva, que el tenim supertreballadíssim doncs, en la comissió de seguiment, i poder ampliar els marges d'aquest acord. Per tant, sí, això suposa ara posar aquest trencament ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs que després puguem tornar a confluir forces, doncs sí, el surt que no, ens haurem de tornar a confluir forces per tirar endavant doncs les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
14: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí. En principi, pel que fa al vostre sindicat, heu trencat o manteniu en suspens les vagues, però sí que es manté de moment la del divendres 5 de juny, que seria tot Catalunya a l'espera del que pugui dir-vos la resta del professorat. Això ens queda clar, és així, eh? Gràcies, Yolanda.
13: Sí, és així, és així.
14: Molt bé, que vagi
13: bon
14: molt
13: dia.
14: Bé. Bon dia. Doncs més coses, perquè parlem d'un altre sector que continua en lluita, perquè cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els qui apugen el to de les seves protestes són els metges, i ho fan a partir d'avui, aquest 1 de juny. El sindicat de metges ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
15: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
14: Passen 2:15 del matí, els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. uns Mossos d'Esquadra que també investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues noies ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguantaven la primera planta del bloc. I els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen ja a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions, deia, al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des d'aquí, des de Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
6: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
14: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs, en aquest cas, fins al 30 de juny. I també a partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho, cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com per exemple la guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACABE, l'associació corporativa d'agències de viatges especialitzats, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demanada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.

0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de temporada.
2: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanc-i-blau. I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. Arribarem a 9:15 amb la cultura i amb el tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració ahir dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut, però, diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixeguinguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3-9 en folre. Prop de 12.000 persones han visitat el CCCB de Barcelona aquest cap de setmana, una nova edició on s'hi ha celebrat una nova edició del Festival Montllibre, l'esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil. Així, l'exposició immersiva situada al hall del centre ha permès recórrer espais inspirats en 6 contes clàssics universals, per tal que els infants, a través de la imaginació, hagin tingut l'oportunitat de sobreposar realitats i transformar els llocs. I també aquest cap de setmana Móra d'Ebre s'ha reivindicat com un dels grans centres culturals del país amb una nova edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Entre les propostes més singulars ha destacat Xant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació.
3: La xarxa de comunicació local. Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
4: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Matí d'aquesta jornada, 1 de juny. Avui estarem al mes de juny. Atenció, que és el mes de molta calor, també mes de revetlles de Sant Joan, de festes de Sant Pere. Ja veiem algú que el cap de setmana, 3 dies de Sant Pere, també el té al cap, eh? Benvinguts a la sintonia de la ràdio. Comencem amb 22 graus. La màxima d'avui serà aproximadament entre els 28 i 30 graus. Baixarà una mica la temperatura. I els propers dies, demà a la tarda, podríem tenir alguna tempesta, demà a la tarda. Alguns núvols també, que el sol seria una mica més esmorteït. I la setmana serà una mica així, eh? Amb temperatures màximes de 27, 26, 28 graus. No arribarem als 33, 34 de la setmana passada. I les temperatures mínimes de la nit tampoc, eh? Baixant una miqueta. Si ara hem començat amb 22, doncs serà entre els, aquesta hora, 20 graus, 19 graus, eh? Una mica més fresquetes, no tanta caloreta. Però bé, això durarà poc, eh? Cap de setmana vinent, si no canvia la cosa, podríem tenir una altra vegada molta calor, eh? Bé, la gent aprofita. Platges plenes, moltes ganes de viure intensament l'estiu, el sol, i això que estem a la primavera. Aquest mes de maig que hem acomiadat ha estat de dos vessants. Els primers 15-20 dies amb pluges a vegades torrencials, molta aigua, i l'última setmana, els últims 10-12 dies, doncs, de molta calor. Avui és dilluns 1 de juny, avui és Sant Festí, Faustí, Pau, Pàmfil, Segon, Fortunat i Simeó. Des de la ràdio, felicitats als que en aquest dia 1 de juny, en aquest primer de juny, fan o celebren el seu sant aniversari o qualsevol cosa en especial. Com cada dilluns tenim mercat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia: fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Per si de cas. Ara, a partir del dia 10, sembla que la gent d'abans, la gent gran d'abans, deia que a partir del 10 la calorada estava assegurada. També els dies són molt llargs, fins allà un quart de 10 de la nit tenim molta llum. Cita del dia: prefereixo fer cues a Moscú que ser un aturat a Amèrica. Ho va dir Rafael Alberti. Prefereixo fer cues a Moscú que ser un aturat a Amèrica. El sol ha sortit a les 6 i 17 minuts. S'amagarà a les 21 hores 18 minuts. Un quart i 3 minuts de 10 del vespre. Déu-n'hi-do, eh? Quantes hores de sol i de calor. I avui, dia 1 de juny, serà el Dia Mundial de les Mares i els Pares, Dia Mundial dels Arrecifes i Dia Mundial de la Llet, eh? Dia Mundial de la Llet. Avui també és Sant Íñigo i Nostra Senyora de la Llum i Sant Justino. Eleanor Roosevelt va dir que el futur pertany als que saben creure en els somnis, eh? A vegades allò, la bellesa dels somnis. A vegades sí, somnis, però a vegades els somnis són només això, somnis. I avui 1 de juny, l'any 2009, desapareixien sobre el Seat Atlantic el vol 447 de Air France, un Airbus A330 que cobria el trajecte entre Rio de Janeiro i París. Va morir els seus 228 ocupants. L'any 2001 succeïa una massacre real a Nepal, en una casa dels terrenys del Palau Reial de Narayuiti, durant una festa en la que un dels convidats disparava contra diversos membres de la família real. Morien 10 persones i altres resultaven ferides. L'any 1998, tal dia com avui, es fundava el Banc Central Europeu a Brussel·les per definir i executar la política monetària de la Unió Europea. L'any 1990, el president dels Estats Units, George Walker Bush, i el líder soviètic Mikhail Gorbachev firmen un acord de la reducció d'armes estratègiques START, en la que es preveu que disminueix l'arsenal nuclear un 30% i cessava la producció també d'armes químiques. No es podria tenir o no es podrien fer noves armes químiques. L'any 1980, tal dia com avui, el multimilionari Ted Turner funda la cadena de televisió CNN als Estats Units, sent la primera cadena que emetia notícies les 24 hores del dia. Un visionari, Ted Turner. Quantes han anat al darrere? L'any 1962, una multitud d'ètnia kurda reivindica el seu dret a la independència davant de la seu de la ONU a Nova York, als Estats Units. I tal dia com avui, o sigui, avui 10 de juny, és l'aniversari de William Shields, actriu nord-americana que fa 26 anys, Tom Holland, actor i ballarí britànic 30, Brandi Carlile, cantant, compositor i guitarrista nord-americà 45, Alanis Morissette, cantant del Canadà, 52, Heidi Klum, model alemana, 53, la Heidi, 53, ens fem grans, Adam García, actor, cantant i ballarí d'Austràlia, 53. Jason Donovan, actor i cantant nord-americà... Perdó, australià, 58. Laura Ingraham, escritora i presentadora de televisió nord-americana, 63. Ron Woods, guitarrista britànic de la banda The Rolling Stones, 79. Morgan Freeman, actor, productor nord-americà, el Morgan, 89. Pat Bond, cantant, compositor i actor nord-americà, 92. I avui hauria estat l'aniversari, passa que ja no són entre nosaltres, ja van morir fa anys, Marilyn Monroe, Andy Griffith o Nelson Riddle. Ullada obligatòria a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. Els nous pressupostos de la Generalitat confirmen la inversió de més de 4 milions d'euros per l'espai Walter Benjamin de Portbou. Roses encara una revolució turística 2.0 per redefinir el seu model de futur. Vicenç Lozano, la seguretat del Papa Lleó XIV està supervisada per agents de la CIA i de l'FBI que treballen ara com a funcionaris del Vaticà. L'Empordà i Llançà perden Josep Maria Salvatella, alcalde, diputat i escriptor de llarg recorregut. Garriguella estrena un mirador dedicat als 380 búnkers de la línia Pirineus. Un dia més, aquí a la història de la comarca, del que és notícia, del que ja és el dia a dia i que nosaltres us acostem des d'aquest 107.3 de la FM. Anem a començar el matí amb Pablo Alborán i Indira Shafir. Vámonos de aquí. No marxeu, quedeu-vos. És la cançó que comença a sonar a hores d'ara ja aquí a Ràdio Vilafant. Vinga, que tenim molta feina per endavant.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Max Navarro, aquí tens el seu Estrelles.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
4: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. En aquest nou mes, avui és dilluns 1 de juny d'aquest 2026, se liciten les obres del nou enllaç entre la Nacional 260 i la C26 a Ordis per millorar la seguretat viària. La Generalitat reserva 31 milions d'euros per al projecte eòlic Marí Plemcat al Golf de Roses. L'Alt Empordà torna a reclamar una regió policial pròpia davant l'augment de la complexitat delictiva. 11 platges de l'Alt Empordà permeten l'accés de gossos aquest estiu. Garriguella inaugura un mirador dedicat als 380 búnquers de la línia Pirineus. La Generalitat també destinarà més de 4 milions d'euros a l'espai Walter Benjamin de Portbou. I el temps, des de la xarxa, amb en Lluís Mi Pérez tancarà l'edició d'aquest butlletí per conèixer la previsió del temps per a les properes hores.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Com dèiem, doncs, la Generalitat ha licitat les obres del nou enllaç entre la Nacional 260 i la C26 a Ordis amb una inversió de 6,8 milions d'euros. El projecte substituirà l'actual cruïlla en forma d'AT per un enllaç a diferents nivells per millorar la seguretat i la fluidesa del trànsit. Els treballs començaran aquesta tardor i tindran una durada prevista de 18 mesos. L'actuació forma part del pla de millora de l'eix pirinenc i inclourà també un pas elevat sobre la Nacional 260, nous ramals de connexió i la reordenació dels accessos a la zona. La consellera de Territori, Sílvia Panecchi, ha destacat que es tracta d'una infraestructura llargament reivindicada que contribuirà a millorar la mobilitat i la seguretat en un punt per on circulen diàriament més de 14.000 vehicles.
5: Els darrers successos registrats a l'Alt Empordà han reobert el debat sobre la necessitat de crear una regió policial Girona Nord. La troballa recent de 12 fusells d'assalt a l'AP7, el crim masclista de Figueres i diverses operacions contra el tràfic de marihuana han reforçat una reivindicació que fa anys que impulsen ajuntaments i institucions de la comarca. Els defensors de la proposta consideren que l'Alt Empordà, com a territori fronterer amb una gran mobilitat de persones i mercaderies, necessita una estructura policial pròpia amb més recursos, comandament i capacitat operativa. Actualment, tota la demarcació de Girona depèn d'una única regió policial dels Mossos d'Esquadra. La reclamació ha estat aprovada en diverses ocasions per ajuntaments, pel Consell Comarcal i també ha arribat al Parlament de Catalunya. Tot i això, la Generalitat admet que estudia la proposta, però no preveu la seva creació a curt termini. Des del territori es defensa que una regió policial pròpia permetria reforçar les comissaries de Figueres, Roses, La Jonquera, l'Escala i Portbou.
6: Els nous pressupostos de la Generalitat inclouen una partida de 31 milions i mig d'euros per al projecte Plemcat, la plataforma experimental d'eòlica marina prevista al Golf de Roses. La inversió forma part de l'aposta del govern per les energies renovables i servirà per avançar en l'estudi tècnic i ambiental de l'energia eòlica marina flotant. Els comptes també preveuen més de 28 milions d'euros per reforçar l'empresa pública, l'energètica, amb inversions en parcs solars, punts de recàrrega de vehicles elèctrics i participacions en projectes renovables. Paral·lelament, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros a la futura Agència de la Natura de Catalunya i gairebé 1.000 milions a polítiques relacionades amb la gestió de l'aigua i la lluita contra la sequera.
4: L'Alt Empordà es manté com una de les comarques catalanes amb més platges habilitades per a gossos, amb un total de 11 espais repartits en 7 municipis costaners. Segons un recull elaborat per l'ACN, només Roses i l'Escala no disposaran de platges per a mascotes durant la temporada alta de bany. En canvi, Cadaqués comptarà amb 4 espais habilitats i el Port de la Selva amb 2. A tot Catalunya hi haurà aquest estiu 50 platges amb zones per a gossos repartides en 43 municipis del litoral.
5: Els nous pressupostos de la Generalitat inclouen una partida de 4,25 milions d'euros per rehabilitar l'antic ajuntament i les antigues escoles de Portbou i convertir-los en l'espai memorial Walter Benjamin. El projecte vol crear un centre de referència dedicat a la memòria democràtica, l'exili i la figura del filòsof alemany Walter Benjamin, que va morir a Portbou l'any 1940 mentre fugia del nazisme. L'equipament inclourà espais museístics, una biblioteca, sales de treball i un alberg per a investigadors i creadors. La inversió es desplegarà entre els anys 2026 i 2030 i dona continuïtat a una reivindicació històrica del municipi.
7: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: Garriga ja ha estrenat un nou mirador dedicat als 380 búnquers de la línia Pirineus incorporat a la xarxa d'espais de memòria de Catalunya. L'espai, situat a la carretera comarcal 252, vol preservar la memòria de la postguerra i la dictadura franquista i posar en valor aquest conjunt de fortificacions militars construïdes entre els anys 1944 i 1957. Durant la inauguració, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va destacar la importància de transmetre la memòria democràtica a les noves generacions. Per la seva banda, l'alcaldessa Raquel Sales va recordar que Garriguella és el municipi amb més densitat de búnquers de Catalunya. El projecte inclou una instal·lació artística que permet identificar les diferents fortificacions del municipi i preveu, per una segona fase, la rehabilitació d'un dels búnquers perquè es pugui visitar.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies arriba la previsió del temps amb aquesta informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local, un espai patrocinat per Llenyes Empordà.
8: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
9: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
10: Bon dia, una situació molt tranquil·la per començar aquesta setmana i per començar aquest mes a les comarques de Girona. De fet, amb poca pluja que anirem tenint al llarg de les immediates hores, com a mínim fins aquest migdia, primeres hores de la tarda, el cel estarà o bé destapat o només amb alguns núvols que aniran esquitxant el sol, núvols prims, a la seva majoria també algun núvol una mica més gruixut que tenim a hores d'ara a les valls del Ripollès, també la Plana Cerdana o cap al sud de la Garrotxa. Aquesta tarda, justament en aquesta zona del Pirineu, sí que els núvols s'inflaran una mica més, i sobretot a l'Alta Garrotxa, també a la capçalera del Freser i del Ter, o especialment a la comarca de la Cerdanya, tindrem algun xafaguet. Però sobretot quedaran arrapats ja cap a la Catalunya Nord. A gran part de Girona no esperem que hi plogui, tampoc que hi hagi núvols destacables, i per tant la tarda tornarà a ser ben càlida, en molts casos per sobre dels 28 o 30 graus, i amb més humitat que els últims dies, per tant xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
9: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
8: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
9: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
11: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
12: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
11: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients.

0: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
1: Aquí a la sintonia de la ràdio, felicitar la nostra Anna Ponsí, aquesta vilafantenca, per aquesta sèrie que podré veure a Disney Plus, aquesta de Abandonados. Ei, perfecta, sembla mentida. Quina feina d'investigació més increïble. Robin, aquí tens el Talk to Me per arribar al butlletí de les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous. I mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT o la Intersindical, les mantenen. Eli Pagan, de Canal Taronja Central, avui continuen les protestes territorials a l'Assemblea del Bages i del Moianès. És així? Bon dia.
2: Doncs sí, és així. Una vintena de docents d'aquesta assemblea han marxat aquest matí en tren cap a Montserrat, on faran visible la seva protesta perquè consideren insuficient el preacord assolit entre el Departament d'Educació i la majoria de sindicats. De fet, han marxat a primera hora i han convocat una assemblea de docents a les 12 d'aquest migdia. Segons els convocants, la lluita va més enllà de les qüestions salarials i reclamen més dotacions professionals, una reducció de les ràtios a les aules i la dignificació de totes les etapes educatives. Les protestes aquest matí a Montserrat, però és que continuaran també aquesta tarda Manresa amb una manifestació que s'ha convocat a les 6 de la tarda davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Eli Pagan. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins al final del curs. Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç que pateixen els professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que el col·lectiu no pot més i que si, per exemple, es deixa de fer entre un 25 i un 30% de l'activitat que ara es cobreix amb hores extra al servei d'anestesiologia del Bellvitge, les repercussions es notaran molt aviat. L'escoltem.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i cada vegada més facultatius jubilats. I a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contra el carburant continua bonificat.
0: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3:15 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant. No hi faltis.
5: Matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
6: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
6: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
8: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els tertulians aquí preparats. Josep Maria Bartolomé, bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Montse Lallave, bon dia.
10: Bon dia.
8: I Toni Caules, bon dia.
11: Molt bon dia.
8: Déu-n'hi-do. l'al·lèrgia a la primavera que tinc, eh?
9: Sí?
8: No ho noteu vosaltres? Bueno, clar, depèn de si teniu al·lèrgia o no, però... Uf,
10: jo per sort.
8: Hi ha bastanta...
9: No, ja ha passat això, no? Ja,
8: no
9: ja està superant, no?
8: Jo el mes de maig
9: no.
8: Porto...
9: Encara no?
8: Sí.
10: Hi ha molta gent.
9: A l'estiu ja no tant, eh?
8: No, però que és que... maig, per mi, és horrible. I normal... Bueno, jo tinc poca
9: ja
8: al·lèrgia.
9: Ja està passat el maig, doncs ja s'ha acabat.
8: Sí, estem a 1 de juny, és veritat, tens tota la raó. Encara no havia canviat el meu calendari mental, no? Però... No sé, jo ho porto fatal. No sé, els al·lèrgics si ens ho podrien dir. Jo sóc molt poc al·lèrgica, però hi deu haver una quantitat de sí. Pol·len. I aquesta calor que fa...
11: No, jo, no ajuda, no.
10: Jo, gent que conec i així, ho passa malament, eh? I tot i que s'estan...
8: Medicant
10: o fent tractaments així a llarga durada... I me diuen que, a més amb aquests canvis que hi ha, no?
8: Clar,
10: tan bruscos, de cop i volta, no? Que et vingui aquesta calor, que no, que tal, hi ha gent que és esternuts a punta bala, no? I te diuen, no, tranquil·la, que no estic refredada, no?
8: Sí, ara hi ha com una por, estar refredada.
9: Sí que n'hi ha molt de pol·len, perquè ahir vaig anar a caminar al Manol, tot el Manol.
10: Tot blanc
9: i l'aigua també, eh?
10: Sí,
9: tens raó, no s'ha pas acabat.
8: Bueno, no, i mira, ara que dius el Manol, precisament aquest dissabte hi va haver-hi aquesta festa de la cervesa i que va haver-hi aquesta sortida.
9: Hòstia,
8: jo volia sí, les temperatures aquí són complicades, vaig veure imatges de la ruta i que xulo, no? Aquest camí del Manol que tenim.
10: Home, sí, tant el pots fer a peu com en bicicleta, com tot, i vam dir que de cara al bon temps doncs faríem una sortida des d'aquí, i mira, va ser aquest dissabte que ho vam lligar-ho doncs amb això,
8: amb la
10: tercera fira de la cervesa artesana transfronterera. Sí.
8: Va anar-hi,
10: Toni?
9: No vaig poder anar.
8: Josep Maria, tu no t'hi vas a cosa, però no et vaig veure,
10: Va estar molt bé, perquè aviam, la zona on es fa, la zona dels pins allà a la piscina, doncs, aviam, és un marc, inclús vam veure la posta, no? Com
8: la posta del sol, hi havia una lluna...
10: Sí, va estar molt bé. I a més que s'intenta que sigui un ambient familiar, mal? Que tot i que és de cervesa, però sí que és cervesa artesana, però la idea és que sigui un ambient familiar, que puguis anar a passar doncs una estona amb música.
9: I la música la sentia des de casa.
10: La sentia, Bueno, és que van ser potents, van ser potents.
8: Jo des del Camp dels Enginyers no devia bufar més cap a l'Ajuntament.
10: Sí.
8: Perquè jo vaig pensar, dic, a veure si ho sento des de casa i no, perquè vaig sopar a Terrassa i no se sentia.
11: Bueno, l'estiu aquí a l'Empordà és bastant, com que els pobles estan un enganxats a l'altre, és bastant normal. Mira, avui hi ha festa major aquí, i avui hi ha festa major per la
8: soroll. I com veus els focs artificials, també, bueno, d'on venen? De Roses, d'Empúria Brava, a vegades has d'ubicar-los, no? Però està bé poder fer coses a la fresca, bé de gust, no? Sobretot al vespre, amb aquesta calor que diem que ha fet. Ara diuen que baixaran les temperatures, no sé.
10: Una mica. És que tampoc no era normal, Tan altes, de cop i volta, ara, el mes de maig.
8: Sí.
10: Vingut de cop.
8: Sí, que vagi sent progressiu, no? Perquè miro en Toni, perquè és el nostre home del temps, no sé si baixaran gaire o no.
11: Jo crec que l'estiu ja el tenim a sol.
12: Baixarà molt poquet.
8: O sigui, Montse,
12: En lloc de 30 tindrem 28, o en lloc d'arribar a migdia als 33, 34 arribarem als 29. Vull dir que baixarà 4 o 5 graus. El que sí que podríem tenir és, a les tardes, alguna tempesta, sobretot demà.
8: És veritat que han de venir tempestes. De fet, deien que el cap de setmana, però...
11: Bueno, però hi ha una cosa aquest any que tenim bo, i que és que els pantans estan al 95%.
8: Ho dius perquè podrem omplir la piscina.
11: Bueno, no em preocupa massa, això.
8: No, clar.
11: No, ja que jo dic que no em preocupa massa, perquè sí que tinc una petita piscina, però quan tens una certa edat cada dia la fan servir menys, la piscina. Sí.
12: No, ja que parles de piscina, que ahir va haver-hi l'esfondament d'una terrassa... a Girona, d'unes noies de 26-27 anys que han estat ferides perquè tenien una piscina sobre la terrassa. Precaució i molta prudència al muntar piscines a les terrasses, perquè les terrasses estan pensades per la gent, per una quantitat de quilos que no és...
9: Sense consultar-ho abans amb l'arquitecte.
8: Sí,
12: exacte.
11: Això és una calamitat, fer una cosa així, el pes per metro quadrat d'una piscina d'aigua amb una terrassa. La terrassa no està estudiada per sobretot això, eh? És molt pitjor una piscina que no que... que no sé, per una cavalgada, cavalgada de Reis o un acte, s'hi posin 40 persones, és pitjor, vull dir, la piscina, eh?
8: Que pesa més, sí, que, sí, sí. Perquè és un pes molt
10: litres d'aigua, que es litres, posen.
8: Sí, sí, sí, sí.
9: Fa anys a Figueres, en un bloc de pisos, doncs el propietari de l'àtic va posar-hi una piscina, la va començar a emplenar, i amb aquestes que truca l'arquitecte, i l'arquitecte li va dir, ja pots parar-la de seguida, eh?
11: Sí, sí, perquè
9: no te s'ocorreixi emplenar-la, eh? Perquè
11: es
9: pot afundar l'edifici.
11: És que has començat a escardar, es va escardant, eh? Vull dir, sí, i cedeix. Sí, sí, sí, sí, sí.
8: Bueno, en tot cas, posar-la a la part de baix, no?
11: Sí, home, a la piscina.
8: De baix i...
11: Sí que és veritat que quan veus...
10: Si és un, perdó, si és un bloc de pisos...
8: Sí. Comunitària.
11: No, però llavors... Sí,
10: es, no tenen jardí,
11: eh? A veure... Tu veus pel·lícules d'edificis de gratacels a tot el món i hi ha piscines dalt de tot.
8: Sí.
11: Però és que llavors s'ha fet una estructura metàl·lica, sobretot...
8: S'ha fet expressament,
11: però
8: no?
11: Però per aguantar allò, vull dir... Vale, vull
8: però
11: dir.
8: Cada cop, ara que tu deies molts blocs de pisos, bueno, o veus edificis nous que fan... Que la part exterior, doncs, fan piscina comunitària, que això també està bé, no? Que... O les piscines municipals, que són però, tan interessants.
11: Bueno, si es pot fer la planta baixa, t'estalvies molts calés, perquè el que jo explico de fer una piscina en un àtic, el que costa reforçar tot, vull dir, val quatre vegades el que val la piscina. Vull dir que...
8: Bueno,
9: els àtics que tenen piscines...
11: Ja s'ho poden permetre.
8: Sí, exacte, ja són àtics de...
9: Després, problema econòmic, eh?
11: Jo coneixo que algun, dos, no gaires, que tenen piscina climatitzada a dintre casa, eh?
8: Wow.
11: Vull dir que això ja és sibarisme total.
8: La Montse ha posat una cara de Déu n'hi
12: ha. A veure, una, ja que dius això, una reflexió pels pobres. Jo conec un que té piscina climatitzada dintre de casa, però aquella calor i aquella olor de cloro de piscina tancada, aquella que no és molt agradable, al tanto, si ets ric, ho dic pels rics, eh? Si us feu una casa amb piscina climatitzada, que sigui en l'ala dreta o izquierda, però no us la feu perquè aquest conegut meu la té al mig,
8: i fa
12: que tu
8: tota
12: per anar
8: casa.
12: A l'habitació, al menjador, has de passar per la piscina climatitzada,
11: té
12: i aigua calenta tot el dia. Amb l'olor de clor, sí, sí, no és molt agradable, eh?
11: De totes formes, avui dia les piscines es poden fer perfectament amb sal, vull dir que la maquinària és molt és cara, però llavors no sents l'olor de clor.
9: La tendència és aquesta, eh?
8: Sí, sí, sí, sí, amb aigua salada, bueno, amb un producte diferent per mantenir-la neta.
10: Bueno, i també hi ha gent que té problemes de pells així, doncs, de cara sobretot a les piscines municipals, doncs cada vegada s'estan fent el canvi. Aprofito per dir que nosaltres no ho farem de moment. Vale, que
8: aquesta sí. És la següent pregunta, eh?
10: Vale, no, nosaltres no ho farem de moment, sí que estem preparant-ho tot, doncs, perquè el dia 19 de juny, o sigui, d'aquí res, doncs, obrir-la ja i poder, doncs, gaudir de la piscina municipal d'aquí de Vilafant.
8: Jo l'adoro.
10: Sí. Home, té el que diguem, no? La zona que està, que té aquesta pineda també allà i tot plegat, bueno, molts rics els agradaria tenir-la.
8: Sí. No, i a més...
9: La gespa s'ha recuperat de la piscina?
10: La gespa la vam posar l'any passat tota nova, vam fer-ho tot nou. Aquest any hem canviat una part d'uns motors i, bueno, hem hagut d'obrir un espai gros. I està recuperat, bueno, vull dir, està bé, està correcte, i per tant hi haurà gespa per tot. El que sí que portem uns anys que no es deixa menjar a dintre, i no és perquè no vulguem deixar-ho, primer de tot és perquè, bueno, creiem que hi ha d'haver-hi, doncs, hi ha gent que ho recull molt bé, el que diguem sempre, no? Però les mateixes engrunes, no? Que sigui de quatre patates, sí, un entrepà, sí, sí, el que sigui, després hi ha moltes formigues, i per això es va decidir, doncs, que no, de no menjar a dintre la piscina, el que és la gespa i tota aquesta zona.
9: Jo feia aquesta pregunta perquè l'última vegada que vaig anar a la piscina era aquells anys de les restriccions de l'aigua, i no era gota agradable estirar la tovallola al cim de la gespa seca.
10: Sí, sí,
9: no?
10: Sí,
9: és
10: clar.
9: És molt diferent, eh?
10: Sí, sí, no, inclús el fet de no regar, a part de quedar això sec, et sortien les males herbes, no, diguem-ho així, sí, eh? Sí.
8: Les llavors, adventícies.
10: Sí, i sí, no era agradable. Però ja l'any passat ja ho vam fer tot nou, també vam posar rec nou, i la veritat és que és molt xulo.
8: No, i a més, si pots posar un rec eficient, no?, que et permet doncs no haver de perdre-la tant quan hi ha aquests episodis de sequera. El que passa que anava a dir, que parlàvem d'omplir piscines i tot plegat, però igualment hem de tenir en compte que l'aigua
10: algun dia es pot acabar.
11: És un bé preuat, i s'ha de tenir en compte això.
9: Sí. Aquesta època que hem deixat enrere, per sort, tornarà a venir, eh?
10: Sí, sí.
9: Tornarà a venir, per tant, mentalitzem-nos a tots que no es pot
10: de continuar doncs, fent les coses ben fetes.
9: Exactament.
11: Hi ha un canvi climàtic, això segur, però van cicles, vull dir, a veure, no és normal el mes de maig estar a 36-35 graus de temperatura.
8: El que hem arribat als 40 algun lloc, em
11: sí,
8: sembla.
11: Sí, horrorós.
8: No és normal el mes de maig que tindrem una temperatura més extrema i que el paisatge anirà canviant. Ho anirem veient, bueno, nosaltres poder no, però... No,
10: i bueno, el que deies, no?, que ara, per exemple, aquesta setmana que deia en Toni, no?, que a les tardes doncs hi haurien, o podia haver-hi la possibilitat d'algun xàfec o així, llavors aquests canvis per la jardineria, per exemple, amb nosaltres se'ns desborda, però clar, bueno, nosaltres i a tots, si ho veieu, clar, amb aquest sol que fa, després pluja, després es queda com parat, et creix com l'espuma, ja pots, sí, o casa mateix, no? Si el que tinguis és per casa o les plantes, no? Veus que de cop i volta dius, però si això ho vaig tallar la setmana passada i torna a estar...
11: I avui dia, com que tots els ajuntaments s'han conscienciat que tirar, bueno, jo em deia el rumdun, o sigui, l'herbicida...
8: El glifosat,
11: és una altra marca, però és totalment contraproduent, vull dir, per tothom, vull dir, és cancerigen i s'ha demostrat. Llavors, ara els aguacils tenen doble feina, perquè abans, escolta, a la zona d'allà hi fotien el glifosat o el rumdun, que jo dic, i estaven 15 dies que no hi tenien que pensar. Ara no, ara clar, és cada
10: però jo, per exemple, amb aquest tema a vegades doncs parlo amb la gent i així, no?, i me diuen, és que broteja, sí, d'acord, no?, quan tu veus doncs als carrers, no?, mateix, o la plaça o així que surt, aviam, broteja, per mi brut és, són papers, són coses realment en brutes que estem acostumats, i més vinguent de la sequera, estem acostumats doncs a tenir, pues no tenir-ne, bàsicament, perquè clar, estava tot cremat, no creia. Amb les pluges que ha passat, que sota, inclús en l'asfalt, al voltant de les voreres i tot això, hi ha humitat encara.
11: Sí,
10: i aquesta humitat fa que surtin, i el que diguem, ho treus? Perquè clar, ho has de treure.
8: Clar, imagina si ho has de treure a mà.
10: Clar, sí. No s'arriba.
11: No, però és que ens hem tornat tots, jo m'hi poso massa exigents, vull dir, que hi hagi una mica d'herba en un moment determinat en un lloc, hi ha sigut sempre l'herba. És el que diu la Montse, no és brutícia, no són papers, no són bocates allà tirats, no? Sí, és una herba, vull dir,
8: bueno, és la natura, bueno, dins de la urbanitat,
11: i entre triar que hi hagi aquella herba perquè no donen l'abast als acosils, o triar que t'hi fotin una cosa que es cancerixen, i em sembla que no hi ha color, vull dir, que és el que s'ha de triar,
9: Bueno, però si tu camines per qualsevol carrer del centre de la ciutat i veus herbes a la vorera de la cera, fa mala imatge.
11: Sí.
8: El que deia la Montse, que li transmeten els veïns.
10: Imatge sí, mala imatge sí, però brutícia no.
9: No, parlo de brutícia.
10: Sí. La setmana passada me vaig trobar amb un veí i em va fer molta gràcia perquè just a casa seu no n'hi ha ni una. Vale? I clar, jo li vaig dir, hosti, no, em va estranyar, no? Perquè dius, al costat esquerre n'hi ha, al costat dret també n'hi ha, què passa aquí? I em diu, és que jo tota la meva vida, diu, he passat l'escombra, vale? o en el seu moment la manguera, no? Diguem-ho així, no? He passat això i m'he tret les quatre herbes que et surten a dintre. Sí. Dic, si això ho fes tothom...
9: Jo també ho faig, això, eh?
10: Sí. Però,
9: jo també ho faig, eh?
10: Però hi ha
9: d'arrencar la herba.
11: És que si ho fes...
8: És
9: veritat això que dèiem,
8: que
9: surt més de pressa ara, eh?
11: Però és que quants metres quadrats tenim de vorera cada una davant de casa nostra? És que, són quatre herbes, arrencar quatre herbes, que no costa tant, eh? Vull dir que és que és el que he dit abans, ens hem tornat exigents.
10: Aquest veí m'ho deia, si tots féssim això, que no ens costa res, vale? Doncs vosaltres podríeu estar doncs, per altres zones, clar, que lògicament no hi ha
9: igual
10: casos,
9: que passar l'escombra, a vegades deixa-ho estar, això ja ho farà l'Ajuntament. Sí. Jo m'ho he sentit, això, eh?
10: Sí.
9: Que es veu, us compro aquí, jo.
11: Jo aquí...
9: Dic, home, dic, em penso que no costa res de fer això,
8: jo tinc un arbre que deixa anar fulles tot l'any. És molt bonic, tot el que voleu, ara està florint, fantàstic, però odio les fulles. I clar, a vegades cauen a la vorera. Sí, l'altre dia n'hi havia moltes, dic, les escombro. I vaig escombrar també una mica a casa del veí, perquè dic, ostres, és el meu arbre el que està tirant les fulles, no?
11: Jo explicaré una petita anècdota. Abans de ser alcalde, vivia al Mas Pau, vaig veure, com vaig venir a Benet, que fa 35 anys d'això, vaig començar pel Mas Pau. Vaig fer una casa massa gran i fins quan la vaig vendre vaig poder marxar i vaig anar cap al poble. Doncs en aquella casa, a davant, hi sortia i naixia, naixia allà la Font d'en Vilà, que és una font d'aigua transparent que es pot veure, no? L'havia fet analitzar particularment, sense passant per sobre l'Ajuntament, la vaig fer analitzar jo pel meu compte. Doncs un moment determinat, aquella font estava davant de la casa on jo vivia. Me'n vaig anar a l'Ajuntament i vaig demanar un permís si em deixaven cuidar aquell terreno, perquè tota la imatge de la meva casa a darrere millorava moltíssim. L'alcalde encantat de la vida, clar, tots facin com tu, i vaig estar els 10 anys que vaig viure allà, tenia un petit tracturat, un parell de cops, un cop a la setmana sortia amb el tracturat, arreglava allò i la gent em passava, que burro que ets, em deien, bueno, mira, soc burro, què voleu que us digui? Sí.
8: Bueno, sí. El que passa és que, potser s'ha perdut aquesta consciència, no?, potser de cadascú fer-se el seu trosset, sí, i ho hem delegat tot molt, ja ho fa l'Ajuntament, per això pago impostos.
9: Ja, Déu-n'hi-do la gent que hi ha que ho fa per això, eh? Que tira les herbes de casa seva i que es compra a casa seva.
11: Sí.
9: També és veritat que n'hi ha que no, eh? Però la gent que ho fa ja n'hi ha també, eh?
11: Segurament, i ara criticaré, vull dir, segurament aquests que no ho fan això, vas a casa seu i també a casa seu també deu ser campi que ho pugui, vull dir, amb quan allà neteja i muntat. Això són coses que es porten a dintre, vull dir, és que arribar a casa, és que inclús entres al cotxe i fas així en el moment d'entrar i el tires allà en la basura que tens al costat, és que no costa res, eh?
8: S'ha de ser més cívic, no? Potser hem perdut aquesta consciència i aquí ja podem entrar en temes més.
9: De què havíem de parlar avui?
8: Dels docents. Podem fer-ho, eh?
11: Poder també és perquè abans, sobretot en els pobles, es feia molta més vida a la vorera, eh? Vull dir, quan entrava el bon temps...
8: S'ha perdut la vida al carrer, no?
11: Quan entrava el bon temps, baixaven les cadires, es posaven allà i està clar.
9: No hi havia televisió.
11: No hi havia televisió. I llavors, això poder provocava que era més fàcil cuidar-se d'allò que ho consideraven com a seu. No?
10: Exacte, consideraves doncs, que aquell tros de carrer, no? O aquella vorera doncs, formava part de dintre de casa teva i per això la cuidaves. Bueno, jo espero i suposo que hi ha gent que ho fa i així, no? Però sí que...
8: Que es contagiï, no?
10: Jo crec que potser, com tu deies, Toni, no? que tu ho fas i així, però perquè ja tens aquesta mentalitat de sempre, no?
9: Jo veig la meva mare que es comprava al carrer com era petit,
8: Jo, perquè fas el que has vist a casa, no?
11: Sí, clar, jo, Montse, aquí te proposo una cosa, un petit premi de cada any, primer, segon i tercer de la vorera més neta, un petit premi de l'Ajuntament. Veuràs com això t'ajuda.
8: Mira, aquí surten idees, home, i el tema de reivindicar la vida al carrer, jo ho reivindico, jo porto des que visc aquí a Vilafant que ho vaig dient, i aquest any crec que ho aconseguirem de fer una minifesta al carrer amb els veïns.
10: No sé si te la deixaran fer, has de demanar permís,
8: Sí, ja ho tinc previst de demanar-ho.
10: No sé si te la consideraran, Veurem.
8: Ho demanarem. Festa al carrer en el sentit de que tots els veïns ens trobem al carrer, no? I que puguem xerrar...
12: Anem a començar a tallar carrers, aquest talla un carrer, l'altre talla l'altre carrer, perquè fan reunions de veïns...
9: No necessita pas fer-ho al carrer, té espai suficient per fer-ho.
8: Què vols dir? Que ho tinc espai?
9: Per de les Mèlies?
8: Ah, sí?
9: Per fer una trobada de veïns?
8: Sí, sí.
9: Clar, no tallareu un carrer per fer una festa i que en tinguin un espai allà.
8: Però el nostre carrer tampoc és tan transitat.
10: Però si és una trobada de veïns, no cal tallar el carrer, no cal que sigui una festa, no? Entenc jo.
8: Bueno, però si poses menjar sempre és més agradable.
10: La falda.
12: I música uns inflables pels nens, allò.
8: No és aquesta la idea.
10: Bueno, és igual, deixem-ho estar. Tu fes el que hagis de fer, demana els permisos. permisos, jo, al final aquí els que manen no sóc jo. Ja t'ho diré clar. Eh? Aquí hi ha els
8: jo
10: tècnics...
8: Jo cuido en directe així per agafar el compromís.
10: No, no, no. Hi ha, aquí hi ha els tècnics que són els que han de dir que sí. Després s'ha de mirar la part de la seguretat, tot això.
8: És important.
10: Perquè imagina't que tots els veïns decidissin fer, no? Hi ha uns que posarien dos taules, vale? Perfecte, o quatre, és igual. Mm-hmm. Quatre taules amb les quatre cadires. Altres després començarien que si la música, que si el no sé què... O sigui, que jo ho deixo en mans
8: ni
10: dels que...
8: Ni m'havia plantejat el tema de la música. Jo era... Mare meva.
12: Després sí hi ha l'espavilat, que compra molts petards perquè es vol fer el gran i vinga, petards.
8: Ni amb petards, allà, tampoc.
10: Home, clar. Jo feu el que hàgiu de fer, lògicament, demaneu el que s'hagi de demanar, per això hi som.
8: Jo la idea era un compartir sí que... apunteu-vos, de menjar i fer
12: apunteu-vos
8: una copa.
10: Apunteu-vos a casa.
12: No, no, apunteu-vos al sopar. Apunteu-vos al sopar de Clau de Sol, que fan la festa a l'Àgora, i allà hi ha espai i no hi ha cap problema, tu.
8: Home, sí que a més van al sopar de Sant Joan, no? També faran.
10: Sí.
8: Sí, és aquí que té el cartell en Toni, que el veig així de costat, el sopar de Sant Joan, que l'any passat vaig anar-hi també una estoneda.
10: Bueno, a fora de la pista, diguem, a la pista del centre cívic de les Mèlies, sí.
8: Igual que l'any passat, llavors.
10: Sí, el que passa que aquí hi ha aforament, perquè clar, estarà delimitat, allà és una zona on no es poden tirar petards, ni molt menys.
8: Mm-hmm. Perquè aquest any hi haurà unes zones habilitades pels petards, oi?
10: Sí, sí. Hi ha ja l'any passat, bueno, vam dir que ho trauríem amb les ordenances d'aquest any, i així ha sigut, i només habilitem tres zones que creiem que són com més segures per poder tirar petards.
8: Una cada nucli, més o menys?
10: Hi ha un, sí. El nucli antic serà a la pista de, bueno, al costat de la pista de les Lletres, d'aquí de Fita i Pineda, d'aquesta zona. Després, el Camp dels Enginyers hi haurà a la pista de les Mèlies, al costat, just on hi ha el xiringuito i tot,
8: sí,
10: allò, eh?
8: Sí, sí.
10: I després a les Forques, en l'aparcament del pavelló, també habilitarem un espai en allà. Per tant, ho fem, doncs, tant per la seguretat, també, doncs, hi ha gent que no li agrada
8: els
10: petards, animals, tot plegat, i creiem, doncs, que està bé posar aquestes tres zones, doncs, que tothom que vulgui tirar-ne i que s'ho passi bé, genial, però que estigui concentrat. També demanem, doncs, que una vegada tu hagis fet la teva festa, no, siguis
11: recullis,
10: conscient, i recullis tot, sí, allò, sí, sí, perquè l'endemà ens trobem, ens trobem tots plegats, no només aquí a Vilafant. Uh-huh. Que tu quan t'aixeques al dematí dius, bueno, què ha passat aquí, no? Ple de tot, i com que cada vegada venen, doncs, aquests petards més grossos,
8: sí,
10: i que deixen més anar més i unes caixes i sí, sí, sé el que hi ha per allà. Jo no, a mi els petards no m'agraden,
8: entenc que
10: no
8: em tires,
10: eh? No, a mi tampoc. A més em fa por, suposo que és perquè, bueno,
11: alguna mala experiència. No?
10: Típic, no? Que tu estàs allà mirant i te'ls tiren als peus, o te'ls tiren per darrere, i, bueno, i algun susto, he vist algun dit d'aquells, no?, que han saltat i coses d'aquestes que dius, buah. Per tant, jo penso que està bé disfrutar-ho, només faltaria, però també hem de tindre seny.
8: No, i respecte pel descans als veïns, no?
10: Sí.
8: Perquè jo he arribat a veure, doncs, posar petards als embornals, a les bústies, no?
10: Sí, que no fa cap gràcia, eh?
8: No cal, no?, per passar-s'ho bé, fer aquestes coses. I et dic, jo com vau dir que habilitava uns punts, dic, deixa'm, home, si, a veure si és un dels que nosaltres sempre anem a les pistes,
9: ja frena una mica, si s'acoten els espais ja frena una mica, el tirar petards a dintre del poble.
10: Sí, home, és que si no, qualsevol lloc, qualsevol moment, i a més que no deixen de ser un perill, per molt que t'avenen, no?, teòricament, uns per unes edats i no sé què, no deixen de ser un perill. Hi ha aquests que tiren ara que semblen dels focs artificials, que els pots comprar i dius, és que això...
8: Quets, els quets.
10: Sí, el tires des de... és igual, des de davant de casa teu, i se'n... ha d'haver-hi una distància, vés a saber si se'n va a la dreta, a l'esquerra,
11: sí,
10: o dintre,
11: sí, sí,
10: dintre,
11: sí,
10: el teu,
11: sí,
10: jardí, o dintre, sí, sí, sí, la finestra. Llavors és que és perillós, són perillosos.
8: No, que potser hi hem perdut una mica la por, no? Vull dir, sé que s'han fet moltes campanyes de conscienciació al llarg dels anys, i no sé si és que s'ha perdut una mica la consciència o la por, bueno, por, se'ls ha de tenir respecte, no? És una mica com tot, no? Perquè,
10: home, per això hi ha empreses que es dediquen, no?, a tirar tots aquests petards, per això. Però ja t'ho dic jo, Jo n'hi ha que quan els veig, els sento, penso, ostres, i això ho venen al carrer, o sigui, i vaig jo que no en tinc ni idea, i me'ls vendran, per clar. Tant, ostres, traques d'aquelles que...
9: Em sembla que les ventes els fan en funció de l'edat de la persona que ven.
10: Sí, sí,
9: bueno,
10: sí,
9: hi ha els pares que comprar-ho,
10: però clar, hi ha pares també que els agraden molt,
11: sí, sí, sí,
10: vale,
11: sí.
10: Llavors, hi ha el pare, però tens el nen allà al cantó, hi ha és el que us deia, aquelles traques que tiren a vegades, no? Sí, sí. Que dius, o uns que n'hi ha que corren, no? Que te se posen sí. enmig de les cames. No, és que no fa res, oh, coi, no fa res.
11: Sí, sí, sí.
13: No, jo normalment compro les sabetes, no? Bueno, aquests que corren, que salten una migueta, també n'he comprat algun cop.
9: Jo no n'he comprat mai.
13: Sempre miro...
9: Jo tampoc. Sempre m'han fet molt de respecte.
13: Mira, a mi em fan respecte, però a mi el que més em dol és quan haig de pagar. Perquè és com que estàs...
9: Que ara ho fan barat, tu.
13: Com que estàs cremant diners, d'alguna manera,
10: bueno,
13: no?
10: Bueno, clar, en canvi, com tot, fi, sí.
13: És l'única cosa que, veus, jo no és per respecte, que sí que els hi tinc respecte, no és per por, sinó que és per economia, no? Que quan veig aquestes traques o aquests castells penso, la de diners que es deuen haver gastat aquí, no?
11: Doncs jo a mi no m'agraden mai els petards, però és que a part de que no m'agraden, també sóc molt animalista i us podeu imaginar el que arriben a patir els animals.
13: Pateixen.
11: Jo fa un parell d'anys, els veïns de davant de casa meva, un pastor alemany, els hi va saltar a la valla i el van trobar negat. I que històries d'aquestes és que ho passen fatal, tu. Vull dir, jo me n'anava una temporada, que m'anava a Canis i demanava pastilles relaxants i deixava els gossos mitjans. Quan anava jo de festa i deixava els gossos a casa,
13: clar, perquè estessin tranquils.
11: Perquè estessin tranquils, els hi fotia una pastilla. Llavors, n'hi ha una necessitat. Bueno, a veure, no hi ha necessitat.
13: Sí, que pel divertiment dels éssers humans, és doncs que... hem de fer patir altres éssers, no?
10: I que també hi ha molta gent que no els agrada o els hi pot provocar, doncs...
11: Sí, sí.
10: Tant els animals com a les
13: com
10: persones.
11: I a part que hi ha hagut molts accidents. Jo recordo quan era jovenet a Figueres, estava en una casa, en un balcó, va entrar un petard a dintre. Veus? I bueno, no li va treure un bull de casualitat amb un que tenia al costat, però va tenir tot això ben cremat. Vull dir que són coses que...
13: No, la nit de Sant Joan, en principi, és una nit, doncs, per que això... urgències, el tema sí. de ferides, doncs és...
10: De tots... Jo demano aquí a Vilafant, i fora de Vilafant, aquí que respectem doncs, els tres espais que s'ha habilitat, que jo penso que ja està bé, no?, el fet de repartir-lo, i sobretot això, molta prudència.
11: De tots modos, jo anava a dir, sempre tinc que dir alguna xorrada, jo anava, ara en diré una. Jo
13: vinga, va, deixem dir abans d'anar a la publicitat.
11: La festa que hi ha quatre petardos, en comparació a la festa que van fer els parisinos ahir per la Champions League, n'hi ha per matar-los a tot, 800 detinguts, vull dir, no sé quants ferits, vull dir, heu vist les imatges?
13: No.
11: Monstruos.
13: Jo, clar, el tema Champions...
11: Per haver guanyat la Champions... Bueno, és que el que jo dic s'aparta la Champions, eh? Una cosa és barrejar al futbol amb l'agressivitat.
9: Han tirat de tot.
11: Van cremar contenedors, van cremar bicicletes,
10: és que
11: van,
10: diguem,
11: trencar,
10: no cal,
11: van trencar no aparadors de per tot arreu, vull dir, horrorós.
13: I abans d'anar a la publicitat us anava a fer...
9: I van guanyar,
11: Això era la celebració. És que si perden, sí, ploren, sí. Poder val més que perdin, que plorin.
13: El foc... és molt atractiu i molt perillós a la vegada, no? Potser s'ha perdut el tema de les fogueres de Sant Joan i per això
11: sí que s'ha perdut bastant.
13: Més pel tema dels petards. Potser si hi haguessin més fogueres potser no hi haurien tants petards, no?
11: I a part de tot, les fogueres...
9: És que les fogueres tot els fas ara.
11: Sí, ja, tot els fas. Segons tot els fas...
13: Per fer-les amb seguretat, a la distància...
11: Té que venir un de ADF o algun bomber amb el camionet amb aigua allà al costat de la foguera. Per tenir una seguretat.
10: I a més a més hi hauria la foguera, més els petards.
11: Sí, sí,
13: no cal. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara mateix.
14: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època...
1: Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
15: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
16: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
15: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
16: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
17: Saps aquest lloc on sempre tornes?
18: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
17: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
19: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
20: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
21: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
22: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
13: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Parlem dels docents. Avui hi havia d'haver vaga i no n'hi ha hagut. En principi. Almenys al centre dels meus fills, no sé aquí a Vilafant si estava previst o no, al final sí que hi ha hagut classe amb normalitat.
9: Mira, jo no vull posicionar-me ni a favor d'uns ni a favor dels altres, eh? Però els grans perjudicats en aquí són la mainada.
10: I tant.
9: Jo crec que tothom té dret a fer vaga, però tothom té dret a posar-se al seu puesto per intentar arribar a un acord amb les dues parts. Perquè clar, llavors vindrà les avaluacions de final de curs i la mainada no tenen el nivell que haurien de tenir. Coses així ajuden a que passi això.
11: No, els perjudicats són la mainada. Clar. i n'hi ha altres, Toni, de perjudicats, eh? I tampoc
9: sí, explicar... els pares mateixos.
11: Un meu cosí germà va tenir un rebentó el diumenge, vull dir, aquests cotxes moderns no porten roda de canvis, va tenir que deixar el cotxe aquí, quina il·lusió, llogar un cotxe a Barcelona, a cirurgia faciomaxil·lar, té una clínica, i llavors el mitja setmana va tenir que baixar amb el cotxe de lloguer, per deixar el cotxe de lloguer i agafar el seu cotxe.
13: I de tornada,
11: que ja tenia l'agència programada per fer un parell d'operacions a la tarda, pues tallat. Què faig? Em va enviar un WhatsApp: Josep Maria, estic a l'entrada, bueno, sempre a l'entrada de Girona. Dic, tira Banyoles amunt i a veure si te'n surts de... I, bueno, total, que va trobar un restaurant, es va fotre dinar i ja tinc el dia perdut, però bueno, parlant, perdona per l'expressió, es va cagar amb les manifestacions, i perquè el van perjudicar amb quantitat, tu, vull dir que... És que
13: no, sempre, bueno, ja, i la dels pagesos sempre, també, segur això, que va perjudicar gent, no? Sí, sí. Vull dir que totes les mobilitzacions...
9: I al final, tot això es recondueix. Coi, per què no ho feu des del primer moment, això? Per què hi ha d'haver-hi aquesta estira i afluixa? Quedem-se amb un acord des del primer moment i s'ha acabat, i no hi ha...
11: Desgraciadament,
13: l'acord ha arribat ara al juny,
9: és el que passarà amb el mestre.
11: Desgraciadament, de tots modos, jo ara em poso que em poso. Jo comprenc la situació del meu cosí, l'ho vull explicar. Però jo també comprenc la situació de que hi ha un refran que diu: qui no plora no mama, i és la pura veritat. Vull dir, si no la fas grossa, si no comences a fer aquestes coses fortes, l'administració no et fot un punyetero cas. Vull dir, és que
10: també hi ha una altra cosa, que aquí, per la manera que som, per la manera que es fa, jo no ho sé, però quants anys es porta que no s'ha... O sigui, jo ja ho sabeu, que la meva feina al final és estar en una escola i que sé de què va, i totalment, però vull dir que hem aguantat tant, diguem-ho així, o s'ha fet tot perquè els mestres s'estimen, no?, aquesta feina, s'estimen a la mainada, s'estimen tot això, que no hem dit res durant molt
9: de
10: temps.
9: És un sumum de coses.
10: Vale? Sí. Clar, ara ha explotat, perfecte, sí. No? I ara dius, bueno, ja n'hi ha prou, i ja ha sigut prou, i no baixarem, vale? A veure qui pot més, per dir-ho d'una manera, no? Llavors, des del departament, o des de la Generalitat, o des del govern, en aquest cas, doncs, què han fet? Vale? Intentem, doncs, solucionar-ho, no? Que al final, i aquí sí que m'hi poso jo, al final jo no deixo de ser algú que representa, doncs, a tots els veïns, però per l'altra banda també soc una persona que té la meva feina, o que ha tingut la meva feina, i d'això, per tant, jo sé el que vol dir també estar a l'altre cantó, no? I demanar o veure les necessitats que hi han. Però en el cas dels docents, hi ha hagut ara això, el fet de que cada vegada és més difícil, hi ha uns alumnes més complicats, unes famílies més complicades, perquè és així, el mestre o el professor ha perdut aquell respecte, i el respecte tant pels nens com per als pares, sí. Perquè abans el que et deia el mestre
11: anava, no?, a missa, i ara
10: jo
11: no.
10: Recordo, no, que sí. Si a mi em castigaven a casa meva, el que em deien era, sí, bueno, si ho ha fet és perquè tal, i espera't que ara castigaré jo.
11: Sí, anava així.
10: Res que veure això, no. Vale? Doncs hi ha hagut aquesta, i llavors sí que hi havia el tema dels pressupostos, i aquí no és per defensar el govern, no, però sí que és veritat, hi havia com ho podem arreglar. Lògicament, sempre acaba pel mateix, per uns diners, perquè si necessitem amb més mestres, vale, necessitem més diners. Si necessitem pujar els sous, són més diners. Per tant, jo crec que la visió era, bueno, sí, no es pot arreglar d'avui per demà, vale, i per això hi va haver-hi aquest petit acord, vale, amb ampliació d'aquí uns anys. Jo ara, a final de curs, per lo que he vist, totes les vagues que s'han anat fent fins ara, si això és la solució, va en decrimència de la mainada, totalment, sí, totalment, i dels estudis, i d'aquí un temps, el primer que direm és, bueno, és que clar, hi va haver el Covid, amb aquella temporada de nens, imagineu-vos-ho, no? Després hi va haver les vagues ara, i això repercuteix a la societat d'aquí un temps.
13: Sí, però, sí, bueno, perquè això passa menys educació, també, societat més tonta, no?
10: Bueno, clar, i ara passarà, doncs, el mateix, passarà amb els policies, amb els metges, amb tots, no? Perquè diran, bueno, si aquests ho han aconseguit, nosaltres també ara paralitzarem el món. Sí. És així o no?
11: Sí, sí.
10: Perquè, clar,
13: però clar, no tots els col·lectius tenen la mateixa força, perquè dèiem, el col·lectiu de l'hostaleria, per exemple...
10: I perquè portem molts anys que
9: no, no hi ha hagut visió política en tots aquests aspectes, no hi ha hagut una previsió política, perquè ja ho saben que la ràtio cada vegada és més alta, cada vegada hi ha menys mestres, perquè a Sant Joan no en posen de nous.
11: Jo aquí, Toni, sempre dic la meua, que és que, a veure, ens queixem, i tothom, no hi ha qui no es queixi, dels impostos, que acabem molts impostos i tal i qual, però és que resulta que ho demanem tot. Ara en aquests moments demanen els professors, demanen els metges, el que ha dit la Montse, d'aquí poc s'hi pujarà un altre col·lectiu, i tot això què vol? Pues incrementar impostos per poder pagar més. No hi ha altra solució. El que governa, sigui PP, sigui Vox, sigui...
0: És igual.
11: No té una màquina, no fa els bitllets. Els bitllets els treu dels impostos.
13: Dels contribuents,
11: se suposa. Aquells impostos, sí que hi ha una cosa que...
9: S'ha buscar un equilibri, Josep
11: Maria. Sí que hi ha una cosa que perjudica molt. I saps quin és? La podrimenta de molts polítics, que com que roben tant i tant, llavors es diuen, no robessin tant, podien tindrien més per fer hospitals o per fer això i per fer l'altre.
13: Ara estàs parlant d'impostos i jo he dit la paraula contribuents, no? I una mica, no sé si algun cop ho havies dit tu, Toni, que abans es deia contribuir, no? Pagar la contribució. Sí. I ara en diguem impostos, no? O sigui, sí. Una cosa és que t'imposin, l'altra cosa és que tu contribueixes. Potser hem de tornar a aquesta visió de contribuir.
9: És igual, acabaràs pagant igualment.
11: Contribució, sí, obligada.
13: Però si jo contribueixo, vull que aquesta contribució sigui una bona, se'm faci una bona gestió d'aquesta contribució.
9: Home, esclar, tots ho volem, això.
13: I potser la gent està enfadada perquè veuen que potser no se n'ha fet una bona gestió pel que deia ara.
11: Jo ara us en diré una altra. Jo molt sovint em pregunto, tots de dretes i d'esquerres, depèn de per què, depèn de lo que proposin, poder m'interessa més un costat, m'interessa més l'altre. En aquests moments el que sí puc dir, Podemos i Sumar, ahir vaig veure els resultats que obtindran, uns obtindran un 5% i l'altre un 3%. Estan...
13: Estan de davallada, vols dir, no?
11: De davallada total. Llavors, per què passa això? Perquè aquesta gent només defensen el treballador. Jo he sigut empresari tota la vida. Jo, per mi, poder...
13: Bueno, s'ha de cuidar les dues coses, no? Perquè sense empresari no hi ha treballador.
11: És que per mi, el polític marca la pauta, però el que tira el país endavant és l'empresari. I mira, què està passant? L'altre dia, no sé on sortia, que resulta que estan votant el mateix partit en roig el president de Mercadona que els seus caixeres. No és normal això. La meva conclusió que arribo aquí és que la gent s'ha cansat d'això tant defensar el treballador, per què? Perquè moltes vegades intentant defensar el treballador el que fas és perjudicar-lo, i intentaré explicar-me. Si tu dius menys hores a la setmana, vull dir més dies de maternitat, més... Què estem fent? Estem baixant la productivitat. Llavors el món és una globalització.
13: Però això és possible sense d'allò.
11: Deixa'm acabar només això. Només per explicar. Llavors, què pot arribar a passar? Un exemple, un telèfon fet a Taiwan o a la Xina valdrà, posa un preu, 10 euros. I fet a Espanya, doncs en valdrà 100. Però per què? Perquè aleshores, llavors què passarà? Que no serem competitius. Si no som competitius, què passarà? Que faltarà feina als treballadors. Aquesta és la realitat.
9: Estic a buscar un equilibri en tot. Mira, jo ara vindré a favor teu amb el que explicaré ara. Jo tinc un company que és pagès, i té gent emigrant, treballadors, però assegurats i tot correcte, no? Pensa que li va anar un treballador, el segon que li fa això ja, que es agafa no sé quants dies tenen ara de paternitat.
11: Sí.
9: I no vindrà a treballar. Però clar, quan tu et donen un permís de paternitat és per ajudar la teva dona per cuidar la criatura.
11: Però aquest,
9: la seva dona va parir al Senegal i no va passar al Senegal ella.
11: No, sí.
9: Això s'hauria de vigilar.
10: Tothom té drets, però les obligacions no se'n recorden.
9: No, és així.
10: I de cara als empresaris... És un caos tenir gent. És que tothom està avorrit. Tothom
11: i després...
10: te diu el mateix. És que no hi ha gent que vulgui treballar.
11: No hi ha
10: gent que vulgui... Però quan dic treballar, vol dir treballar. O sigui...
13: Què vol dir treballar?
10: No,
9: no hi ha gent que vulgui treballar els caps de setmana.
10: Clar, és que hi ha vegades que dius, bueno, depèn de quines feines, no són de 8 a 3. És que hi ha feines que són de tardes, hi ha feines que són de nit, hi ha feines que són de cap de setmana, vale? O de festius. Vale? Per tant, i si durant una temporada, pel motiu que sigui, per exemple, doncs, com en el cas aquest, no? que estan en el camp o així, hi ha una temporada que han d'estar més hores perquè és la necessitat que hi ha, i no són 5 hores ni 6 ni 7, sinó que en són 10, doncs seran 10. I abans això tu deies, bueno, pues jo tinc una responsabilitat perquè allò funcioni i perquè es tiri endavant. I després tinc el sou, lògicament, i tot, però és que ara només es fa pels diners. L'altre és lo de menys. I si puc treballar 5 hores amb el mateix sou, sí, sí, que un de 8, per què treballar?
11: Això és el que jo estava dient. Clar. O sigui, m'agrada que tu opinis, vull dir...
10: Sí, és que és així, sí, sí, no? Sí, sí. Clar, la immigració, d'acord, perfecte, n'hi ha molta. Però és que quines feines són les que nosaltres no volem fer. Que també n'hi és molta, eh?
11: Sí, sí, sí, sí, sí.
10: No,
13: i aquesta responsabilitat de, perquè el meu home a vegades m'explica que a la seva feina, no, ell ja porta temps, no, i a vegades li donen un que acaba de començar per ensenyar-lo, no?
10: Sí, dura 2 dies.
13: No, que li acaba de fer la volta per ensenyar-li, sí, ensenya com funciona i s'agòbia i diu, mira, me'n vaig.
10: Sí, clar.
13: O sigui, ja no fa ni la primera jornada, perquè, ni un dia.
10: Perquè no volen tenir aquesta responsabilitat o no es vol tenir, eh? Vull dir, jo no, en aquest cas no m'hi puc posar perquè jo no sé què si és.
13: Costa molt d'empatitzar, eh?
10: Clar, tu dius, bueno, doncs no te queixis després que no trobes feina, perquè clar, què vols? Sí, llavors, sí, estar-te a casa i que t'ho pagui, doncs no,
11: aquí
10: no.
11: Està, aquí està.
10: I després
11: està,
10: tenim les famoses baixes i ja t'he dit, jo al final i no fa tant, està parlant amb gent que això, que tenen sí. treballadors, empreses, sí, i diuen, sí, és que estic per tancar,
11: perquè
10: no hi ha maneres, fatal.
11: Sí, sí.
10: Agafes algú, li ofereix, ui, no, ja no comencem això d'entrada.
11: I per mi, perdó, per mi haurà anat molt bé la davallada que fan tornem-hi, sumar-hi Podemos, perquè aquests són els que encenen la metxa, Maria, vull dir.
9: Però... D'acord, però el que ens ve després, que aquests no van, què?
13: Aquesta és la pregunta.
9: Com
13: que
9: ho fem, això?
13: Mira Colòmbia.
11: Toni, ara m'has mort, perquè, d'acord, això que jo dic, millor que desapareixi, però el que ve és PP i Vox
13: però d'un extrem a l'altre tampoc
11: podem tenir no em surt el nom, bueno, el president de PP, president d'Espanya, i l'Abascal de vicepresident.
9: Perquè aquests
11: els catalans ens podem calçar,
9: tots els emigrants els
11: catalans
9: volen
11: fora, els podem calçar,
9: però esclar, llavors
13: qui farà la feina?
9: Vagin

0: extrems.
1: Però és que nosaltres
2: però és que aquí pots triar molt bé, perquè, per exemple, tu no votes aquests dos partits que has posat tu, per exemple, però votes un partit de tota la vida, que és el socialista, que no és extrem, eh?
3: Sí.
2: Que és moderat i
3: sí,
2: ho ha demostrat.
3: Sí, sí.
2: Per tant,
3: sí,
2: ho tenim clar.
3: Sí, sí.
1: Però no n'aprenem, perquè si ens mirem a la resta d'Europa, vale, on hi ha tots aquests, o Europa o fora d'Europa, sí, sí, i veiem tots els que estan manant d'aquests extrems, què passa? Tothom se'n penedeix. Què estan passant? Estan tirant enrere, per què? Perquè el que prometen és que no toca.
0: Bueno, perquè el que prometen són coses que prometen sapiguent que, bueno, no els podran complir, aquestes coses.
1: El discurs fàcil,
0: no?
1: I clar, jo per molt immigrant que... Bueno, és que per molt immigrant que sigui, si jo estic aquí i tinc la meva documentació regularitzada i tot plegat, a mi no em poden fer fora. Que això és el que està passant, clar, als Estats Units. Mm. Vale? El sol fet de ser immigrant els fumen fora.
0: I és que no el que sé. Passa és que se n'ha anat d'un extrem a l'altre, i això el que farà potser, si acaben governant aquests extrems i fent el que acabin fent, farà que surti una reacció. Normalment és acció-reacció.
2: L'exemple clar és en Milei a Argentina.
1: Exacte.
2: Semblava que...
3: Amb la motosserra.
2: Tot era glòria, eh?
3: Amb la motosserra ho tenia que arreglar tot. Amb la cara de boig que feia la motosserra.
0: O la Meloni a Itàlia.
1: Hi ha uns argentins aquí que vaig estar parlant, mira, ahir, i me deia que els hi feia por, porto molts anys treballant aquí, diu, ens fan por, ara actualment està vivint aquí Figueres, i diu, ens fa por, diu, perquè veiem el que nosaltres hem viscut en allà i el que estem visquent, vale? Ho estem veient que passarà aquí, diu, és que se'ns acabarà tot, i quan dic tot vol dir tot, diu, i no sabeu la por que fa, diu, quan tens aquests, diu, és que no passegis ni tranquil pel carrer. I jo dic,
0: clar, és que
1: petarà.
0: El poder el tenim els ciutadans, el que clar, passa és que
1: petarà.
0: Que no sé com ha d'anar això, no? No sé qui, el ciutadà de peu, si es deixa convèncer o no es deixa convèncer per
2: imagina't ara el que estan fent sense governar ells, no? Amb els jutges i amb la policia i amb els serveis secrets i tot. Imagina't que mani.
1: Bueno, per exemple, els jutges no hauria de dependre del govern.
2: Haurien de ser independents.
1: Exacte. Els jutges ells mateixos entre uns i els altres, perquè ja ho veieu.
0: Separació de poders.
1: Clar,
0: no?
3: Sí, però,
1: i això està sí, a la resta de països, sí, sí, es fa.
3: Sí, però saps què passa? Que encara que no t'ho diguin, aquell jutge jo dirà, soc apolític. No hi ha ningú polític. Segurament tindrà un sentiment o altre i s'anirà...
2: Però dintre la seva feina,
0: ha de ser polític. Ha d'intentar el més professional possible, no?
1: Exacte.
2: Clar.
1: Et pots equivocar, sí, sí, lògicament, sí, sí, com a tothom, eh? Sí, sí. Però no perquè siguis d'un cantó o de l'altre, això...
2: Sí, sí, sí. Amb el que estan fent ara, fan perdre tota la fe en la justícia.
1: Exacte.
2: Més descarat que el que varen fer amb el fiscal general, que el van fotre fora sense prova de res,
1: sí, sí, sí.
2: I l'altre gànster allà a la Comunitat de Madrid, sí, sí, doncs té l'expedient allà amb un calaix,
3: sí,
2: i no li
3: això,
2: diuen res.
3: Això també, l'amic de l'Ayuso, tu, que ho té allà, el que tu dius, l'expedient allà al calaix i tots els altres van sortint que, tia, vull dir, aquesta és la que mana més d'Espanya aquesta dia, eh?
0: Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí,
1: Déu-n'hi-do,
0: però és que clar, m'esteu obrint aquí un munt de
3: melons que no estaven previstos,
0: i després no els solucionarem perquè ens queden aquí 30 segons per acabar la tertúlia d'avui dilluns 1 de juny, encetem el mes, Déu-n'hi-do que els revolucionaris que ens hem posat, continuarem arreglant el món demà dimarts amb més tertúlia aquí amb el suport de Gestoria Fernández. Digue'm, Montse.
1: No, bàsicament és tenir seny i cap, i ja està, no hi ha ara més.
0: Doncs ens quedem amb la paraula seny, perquè és allò ben català. Tornarem,
2: ojalà ho fessin tots, això.
0: Tornarem demà dimarts. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50.

0: professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encarement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
3: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguen tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
2: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, volíem dir, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona i una altra avaria, en aquest cas a la B30 a Cerdanyola del Vallès, també deixa un altre carrer tallat. Amb dues provoquen circulació intensa en amb dos punts.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
6: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
0: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Molt bones, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, fidels, per fer la repassada ràpida, aquest petit abans de les 10 primeres posicions de la llista i les novetats de la setmana del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, un ràpid abans de lo que passarà el dimecres al vespre, d'ans a les 9 fins a les 11, que és la repassada general de la llista. Ara mateix anem a començar parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Caigo i torna amb el seu Heaven on Your Mind.

0: El Golpido, la nova de Quevedo i Nueva Línia. Les novetats de la setmana. Les novetats aquí a la llista del Top 30. I de les novetats ens anem a repassar les 10 primeres posicions d'aquesta setmana.
1: Número 10.
0: La primera és María Becerra. El seu Qué ganas de comerte. Vuit setmanes de la llista.

0: Aquest track està situat a la posició número 10. Deixa pas al lloc número 9.
1: Número 9.
0: Demi Lovato, Low Ridings.

0: Sona fantàstic, sona directament a la posició número 8 de la llista, deixant pas al lloc número 7.
1: Número 7.
0: John Smith, Fate. Chica 305.

0: John Smith, Fei, Chica 305, porten molt poquet a la llista i tenen molt bon carisma. 7 setmanes que ens acompanyen, ho fan des de la posició número 7.
1: Número 6.
0: Quevedo, que ocupava el lloc número 1 fa 7 dies. El seu Ni Borracho. Ni Borracho.

0: Go To, Belé, Shakira, ocupant aquesta posició número 2, 9 setmanes de la llista, remuntant des del 6. I és el moment desitjat de conèixer qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona després de 12 setmanes lluitant per arribar al número 1, la setmana passada en el 5, Nicky Jam. Loco por verte.

el nostre número de la setmana, Tender Romantic, Nicky Jam, Loco por Verte. I aquí ha estat el petit abans que hem fet de la repassada de la llista del Top 30. Recorda que el dimecres repassem la llista completa de les 9 fins a les 11, les 30 peces completes perquè gaudeixis al 100%. Fins llavors,

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem. I un altre dels èxits de Phil Collins va ser aquest Easy Lover, un amor fàcil. Ai, en aquesta vida no hi ha res de fàcil, eh? Phil Collins.

0: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
1: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies en aquest nou mes. Avui és dilluns, 1 de juny d'aquest 2026. Se liciten les obres del nou enllaç entre la Nacional 260 i la C26 a Ordis per millorar la seguretat viària. La Generalitat reserva 31 milions d'euros per al projecte eòlic Marí Plemcat al Golf de Roses. L'Alt Empordà torna a reclamar una regió policial pròpia davant l'augment de la complexitat delictiva. 11 platges de l'Alt Empordà permeten l'accés de gossos aquest estiu. Garriguella inaugura un mirador dedicat als 380 búnkers de la línia Pirineus. La Generalitat també destinarà més de 4 milions d'euros a l'espai Walter Benjamin de Portbou. I el temps, des de la xarxa, amb en Lluís Mi Pérez tancarà l'edició d'aquest butlletí per conèixer la previsió del temps per a les properes hores.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Com dèiem, doncs, la Generalitat ha licitat les obres del nou enllaç entre la Nacional 260 i la C26 a Ordis amb una inversió de 6,8 milions d'euros. El projecte substituirà l'actual cruïlla en forma de T per un enllaç a diferents nivells per millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit. Els treballs començaran aquesta tardor i tindran una durada prevista de 18 mesos. L'actuació forma part del pla de millora de l'Eix Pirinenc i inclourà també un pas elevat sobre la Nacional 260, nous ramals de connexió i la reordenació dels accessos a la zona. La consellera de Territori, Sílvia Panecchi, ha destacat que es tracta d'una infraestructura llargament reivindicada que contribuirà a millorar la mobilitat i la seguretat en un punt per on circulen diàriament més de 14.000 vehicles.
5: Els darrers successos registrats a l'Alt Empordà han reobert el debat sobre la necessitat de crear una regió policial Girona Nord. La troballa recent de 12 fusells de sal a l'AP7, el crim masclista de Figueres i diverses operacions contra el tràfic de marihuana han reforçat una reivindicació que fa anys que impulsen ajuntaments i institucions de la comarca. Els defensors de la proposta consideren que l'Alt Empordà, com a territori fronterer amb una gran mobilitat de persones i mercaderies, necessita una estructura policial pròpia amb més recursos, comandament i capacitat operativa. Actualment, tota la demarcació de Girona depèn d'una única regió policial dels Mossos d'Esquadra. La reclamació ha estat aprovada en diverses ocasions per ajuntaments, pel Consell Comarcal i també ha arribat al Parlament de Catalunya. Tot i això, la Generalitat admet que estudia la proposta, però no preveu la seva creació a curt termini. Des del territori es defensa que una regió policial pròpia permetria reforçar les comissaries de Figueres, Roses, La Jonquera, l'Escala i Portbou.
0: Els nous pressupostos de la Generalitat inclouen una partida de 31 milions i mig d'euros per al projecte Plemcat, la plataforma experimental d'eòlica marina prevista al Golf de Roses. La inversió forma part de l'aposta del govern per les energies renovables i servirà per avançar en l'estudi tècnic i ambiental de l'energia eòlica marina flotant. Els comptes també preveuen més de 28 milions d'euros per reforçar l'empresa pública, l'energètica, amb inversions en parcs solars, punts de recàrrega de vehicles elèctrics i participacions en projectes renovables. Paral·lelament, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros a la futura Agència de la Natura de Catalunya i gairebé 1.000 milions a polítiques relacionades amb la gestió de l'aigua i la lluita contra la sequera.
4: L'Alt Empordà es manté com una de les comarques catalanes amb més platges habilitades per a gossos, amb un total de 11 espais repartits en 7 municipis costaners. Segons un recull elaborat per l'ACN, només Roses i l'Escala no disposaran de platges per a mascotes durant la temporada alta de bany. En canvi, Cadaqués comptarà amb 4 espais habilitats i el Port de la Selva amb 2. A tot Catalunya hi haurà aquest estiu 50 platges amb zones per a gossos repartides en 43 municipis del litoral.
5: Els nous pressupostos de la Generalitat inclouen una partida de 4,25 milions d'euros per rehabilitar l'antic ajuntament i les antigues escoles de Portbou i convertir-los en l'espai memorial Walter Benjamin. El projecte vol crear un centre de referència dedicat a la memòria democràtica, l'exili i la figura del filòsof alemany Walter Benjamin, que va morir a Portbou l'any 1940 mentre fugia del nazisme. L'equipament inclourà espais museístics, una biblioteca, sales de treball i un alberg per a investigadors i creadors. La inversió es desplegarà entre els anys 2026 i 2030 i dona continuïtat a una reivindicació històrica del municipi.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Garriga ja ha estrenat un nou mirador dedicat als 380 búnquers de la línia Pirineus incorporat a la xarxa d'espais de memòria de Catalunya. L'espai, situat a la carretera comarcal 252, vol preservar la memòria de la postguerra i la dictadura franquista i posar en valor aquest conjunt de fortificacions militars construïdes entre els anys 1944 i 1957. Durant la inauguració, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va destacar la importància de transmetre la memòria democràtica a les noves generacions. Per la seva banda, l'alcaldessa Raquel Sales va recordar que Garriguella és el municipi amb més densitat de búnquers de Catalunya. El projecte inclou una instal·lació artística que permet identificar les diferents fortificacions del municipi i preveu, per una segona fase, la rehabilitació d'un dels búnquers perquè es pugui visitar.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies arriba la previsió del temps amb aquesta informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local, un espai patrocinat per Llenyes Empordà.
6: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: Bon dia, una situació molt tranquil·la per començar aquesta setmana i per començar aquest mes a les comarques de Girona. De fet, amb poca pluja que anirem tenint al llarg de les immediates hores, com a mínim fins aquest migdia, primeres hores de la tarda, el cel estarà o bé destapat o només amb alguns núvols que aniran esquitxant el sol, núvols prims, a la seva majoria, també algun núvol una mica més gruixut que tenim a hores d'ara a les valls del Ripollès, també la Plana Cerdana, o cap al sud de la Garrotxa. Aquesta tarda, justament en aquesta zona del Pirineu, sí que els núvols s'inflaran una mica més, i sobretot a l'Alta Garrotxa, també a la capçalera del Freser i del Ter, o especialment a la comarca de la Cerdanya, tindrem algun xafaguet. Però sobretot quedaran arrapats ja cap a la Catalunya Nord. A gran part de Girona no esperem que hi plogui, tampoc que hi hagi núvols destacables, i per tant la tarda tornarà a ser ben càlida, en molts casos per sobre dels 28 o 30 graus, i amb més humitat que els últims dies, per tant xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
7: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
10: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, Textil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
11: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
10: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
11: Diumenge, tancat.
10: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
11: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
10: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
12: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
13: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
14: Anem a recuperar una peça dels Air Supply, una banda molt coneguda, però també de fa molt de temps, eh? Air Supply amb el Perdut a l'amor, Lost in Love. 19 minuts i arribarem a les 11 del matí.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana marcada pel primer spin-off de Per a tota la humanitat. De seguida hi anirem, abans però comencem com sempre el repàs a la cartellera.
3: A levantarse, cabronazo, es hora de entrenar.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a HBO Max i trobem la novena temporada de Rick i Morty.
4: No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión.
2: Torna aquesta popular sèrie d'animació d'aventures intergalàctiques entre avi i net. En aquesta novena entrega, els protagonistes patiran conseqüències de tot el que van fer en els capítols anteriors.
5: La història de Leonard comenzó hace 32 años. Era un niño con mucha imaginación, pero no con tantos amigos.
6: ¡Yachi!
5: Su mejor amigo, Hungry Paul, no quería expandir su universo.
7: Siento que necesito abrir las puertas y ventanas de mi vida.
2: Des de dimarts a Filmin s'hi estrena Leonard i Hungry Paul.
8: El típico rollo del simulacro.
9: Soy la heroína de la oficina.
10: ¿Quién ha hablado de rollos?
11: Es hora de que se valga por sí mismo.
2: És l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessions, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha resultat ser un gran èxit a la BBC.
12: Habla con el corazón, encontrarás el tono adecuado.
13: ¿Con qué tono?
9: Dame tu número.
2: La sèrie segueix dos amics que afronten els reptes de la vida com a nois bons i els seus viatges a través de moments humorístics i commovedors que exploren temes d'incitació al canvi enfront l'adaptació.
14: Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
2: Des de dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Asesinato para principiantes.
15: ¡Pip!
14: ¿Qué ocurre?
15: Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.
14: Bienvenidos a la segunda temporada de Asesinato para principiantes.
2: La segona entrega reprèn la història després de l'explosiu desenllaç del cas d'Andy Bell. En aquesta temporada els protagonistes s'enfronten a una nova xarxa de secrets.
16: Every mystery forms a complex web. The Polaroid strand.
2: Encara des d'aquest dimecres a Amazon Prime s'hi estrena Spider-Noir.
17: Universe trends to disorder.
2: Parlem d'una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel. La història segueix un experimentat investigador en hores baixes al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre la ciutat compta amb un únic superheroi.
18: You haven't given us much to go.
19: What can I say? The world's a dangerous place.
2: La sèrie està protagonitzada per Nicolas Cage.
20: Attention, I have a very important update regarding our school.
2: També des d'aquest dimecres a Disney arriba la segona part de la cinquena temporada de Colegio Abbott. Torna aquesta comèdia que segueix a un grup de professors plens de vocació que hauran de fer front al sistema d'educació pública de Filadèlfia.
21: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
22: 200 hours of battery life. Are we good?
2: Des d'aquest dijous a Movistar Plus s'hi estrena Secret Service.
23: Somebody in the system is feeding Moscow intelligence.
2: Parlem d'un thriller d'espionatge polític de 5 episodis que segueix una dona que ho té tot, una vida familiar estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com a funcionària. En realitat, però, és una de les agents més importants de l'MI6, responsable de l'oficina de Rússia.
24: Y luego inspira.
25: Metí a mi cliente en una trituradora y soy libre.
24: Y expira.
2: Encara aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Mindfulness para Asesinos.
26: Yo, como abogado defensor, dueño de una guardería.
27: Hola.
26: Y ahora jefe de dos sindicatos del crimen, tuve el descanso que necesitaba.
2: Torna aquesta comèdia que segueix un advocat de la màfia que segueix un curs de mindfulness per millorar l'equilibri entre la seva vida laboral i personal. Però pel camí descobreix noves i sorprenents estratègies, entre elles l'assassinat.
28: Tenías razón. Este es el lugar perfecto. Esto le habría encantado.
29: Por la presente declaro este el fin de semana anual de Nick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
2: Encara a Netflix, també des d'aquest dijous, hi trobem la segona temporada de Las Cuatro Estaciones.
30: Me pregunto, ¿cómo será el próximo capítulo de nuestra vida?
31: ¿Qué diría Nick si estuviera aquí?
2: torna aquesta sèrie de Tina Fey que va sobre tres parelles casades que es posen a prova quan una d'elles es divorcia.
0: We're here to meet with the proprietor of this esteemed establishment.
1: I know who you are.
2: I a Disney també hi arriba la segona temporada de Deli Boys.
0: Mr. Sugar, we've run out of places to hide our money. I don't do anything illegal here.
2: Torna aquesta ficció que segueix dos germans nord-americans d'origen pakistanès que ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor repentinament. Llavors es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare.
3: Dicen que nuestra selección está atascada en el pasado y que los europeos nos superan.
4: Pelé, yo estoy aquí para que nuestro equipo vuelva a ser campeón.
2: Divendres s'estrena a Netflix Brasil 70.
5: Tú tienes un don, hijo. No lo desperdicies.
2: Les llegendes del futbol fan història davant un país que somia amb el triomf. Estem parlant d'una reinvenció del Mundial del 70 que va triomfar Pelé i un increïble equip que ho va donar tot per la Copa en un context socioeconòmic del Brasil de l'època.
6: Vístase, acompáñenos.
7: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
2: I Apple TV, la proposta més esperada també aquest divendres, Ciudad de las Estrellas.
10: Diseñador jefe nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
13: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar.
2: Parlem del primer spin-off de Per a tota la humanitat. En aquesta ocasió, la sèrie amplia l'univers creat per Ben Nevidi, Matt Wolpert i Donald DeMure fins a la Unió Soviètica.
27: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
13: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
2: El punt de partida és, de nou, una distòpica carrera espacial en què la URSS va ser la primera en arribar a la Lluna i des de llavors ha continuat en peu el taló d'acer i les pugnes entre els dos blocs. La novetat ara és que la història ens situa a Moscou.
30: Bienvenido a los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
31: Yupi.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres propostes de Netflix, The Borrows, Jubilación Rebelde.
32: Los Borrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
33: Bien hecho, Sam.
34: ¿De dónde han salido?
2: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things.
34: Desde que me mudé a Los Borrows, empecé a ver cosas. Cosas imposibles.
2: El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
35: Hay prodigios en los borros, escondidos, ocultos, enterrados.
2: Des del primer moment queda clar que el protagonista detesta la comunitat residencial, rebutja els seus veïns i viu en una mescla constant de ràbia i tristesa. Però malgrat el seu caràcter, els seus creadors aconsegueixen que l'espectador senti empatia per ell. Aviat, però, una jubilació tranquil·la es convertirà en una aventura tan emocionant com melancòlica en què hi trobarem misteri suburbà, secrets amagats sota una comunitat aparentment perfecta i criatures fantàstiques al més pur estil del cinema dels 80 i les aventures de Steven Spielberg.
36: Passaran los mejores momentos de su vida.
2: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
37: ¿Qué son todos tan mayores?
38: Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
2: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i els forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional dels personatges i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llança, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
39: Todo el mundo intenta averiguar qué va a hacer con el tiempo que le queda.
40: Quiero ocuparlo solo con cócteles y caos.
2: Per acabar, només dir-vos que un dels punts més forts a The Boroughs és precisament el seu repartiment. Ja hem dit que Alfred Molina l'encapçala, però junt amb ell hi trobem uns espectaculars Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Danny O'Hara o Clark Peters.
34: Está aquí. ¿Qué está haciendo? Mirándonos. Oh, Dios mío.
2: En fi, que si encara no esteu convençuts, us passem un petit fragment perquè ho jutgeu vosaltres mateixos.
1: Aquí estáis. Hola.
8: Siento el retraso.
1: Oh, tranquila. No me pagan gran cosa por estar aquí. Ay, pero mira qué mono eres. ¿Cómo te llamas?
34: Sam.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació.

0: També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
1: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguen tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
0: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
4: Doncs sí, la teva ràdio, des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM. Aquí estem, doncs, compartint aquest espai de les veus del matí. Darrera setmana, ja, 11 i 3 minutets. 1 de juny d'aquest 2026 hem encetat, doncs, ja aquesta recta final, aquest compte enrere per iniciar ja la temporada d'estiu a partir del 19, on precisament el 19 estarem fent un programa especial en directe des de la piscina municipal de Vilafant, eh? Per tant, doncs, convidats a que vingueu a compartir amb nosaltres de 11 a 1 aquest especial que estarem, doncs, donant la benvinguda a la temporada de la piscina amb gent de la Vilafant, de l'Ajuntament, i també, doncs, amb una miqueta de música, perquè no? Acabarem, doncs, amb una miqueta de música, que això sempre ens agrada des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM. Avui tindrem, doncs, el podcast del nostre company Joan Hortensi amb el Saló de la Fama. També tindrem com a podcast el Freaky Time amb la Mercè Mainer i amb en Dani Garrido. I també, doncs, compartirem altres espais com Creativitat i altres espais de la xarxa que cada setmana estan amb nosaltres també. Doncs la Roger Martínez, entre una d'elles, que ens acompanyaran en aquestes dues hores, de ràdio. Que, per cert, avui un dia una miqueta més fresqueta, hi ha hagut una mica més de vent i això ha fet que les temperatures, doncs, siguin una miqueta més baixes. Comencem i ho fem amb Lady Gaga, The Death Dance.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
4: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
3: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
4: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
3: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
4: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
5: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
8: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
7: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
8: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
7: Ajuntament de Vilafant.
9: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
10: Això és el Saló de la Fama, el teu programa d'esports amb Joan Hortensi.
11: Bones a tots i benvinguts a una nova entrega del Saló de la Fama. Som aquí a Ràdio Vilafant. Un dilluns més per analitzar l'actualitat esportiva de l'últim cap de setmana, i és que estem tenint Roland Garros. Precisament ahir va acabar la primera setmana del torneig i està sent un torneig que no esperàvem, perquè estan passant moltes coses, moltes sorpreses, i de fet el quadre que queda ara, que estem a meitat dels vuitens de final, és molt curiós. I de fet hi haurà un nou guanyador de Grand Slam, perquè tots els participants que han guanyat com a mínim un Grand Slam ja han estat eliminats, o sigui, està sent un torneig de molta bogeria. Ja va començar una mica estrany en el moment que Carlos Alcaraz va dir que no podria participar a causa d'una lesió al canell que té, que es va fer al principi de la gira de Terra Batuda, que acaba aquí a Roland Garros, a París. Ja va anunciar el murcià que no podria participar, i en aquell moment el gran favorit a endur-se el torneig, sens dubte, era Jannik Sinner, número 1 del món, el gran rival d'Alcaraz, no només en el Grand Slam, sinó durant tot l'any en el circuit. Doncs bé, Sinner va arribar a París com a gran favorit després de guanyar els últims 5 Masters 1000 que s'han disputat, que són Roma, Madrid, Monte Carlo, Miami i Indian Wells. Tots els 5 Masters 1000 que s'han disputat aquesta temporada 2026, doncs, els ha guanyat. Era claríssimament el gran favorit a endur-se el torneig, però després de superar amb facilitat la primera ronda, va caure a la segona ronda contra l'argentí Juan Manuel Cerundolo per 2-3, en un partit en què va començar guanyant amb molta solvència 2-16-0, però que sembla que va tenir un cop de calor. Ell no ho ha dit així, però per com va ser, per les sensacions, doncs de cop i volta va començar a patir molt, es va quedar sense forces, gairebé semblava que s'hagués de desmaiar. De fet, li va passar quan estava guanyant el tercer set també amb molta solvència, però li va passar això, va haver de parar el partit una estona perquè no es podia moure, i a partir d'allà va començar la remuntada de Cerundolo, que no només va remuntar el tercer set, sinó que va guanyar el quart i el cinquè, i amb bastanta solvència després, per 7-5, 6-1 i 6-1. Per tant, Sinner, després d'aquell cop de calor, encara que ell no vulgui excusar-se d'aquesta manera, no va poder més i va acabar eliminat del torneig. S'ha de dir que a París aquesta setmana passada va fer moltíssima calor, la majoria de dies a més de 35 graus, i més tenint en compte que aquell partit es va jugar a primera hora de la tarda, o sigui, quan més apreta la calor. Puc entendre el que li va passar a Sinner, i m'agrada que ell no vulgui posar-ho com a excusa, sinó que diu que ha de treballar en això, que al matí no es trobava bé i que va intentar jugar al màxim que va poder, però que va arribar un moment que va desfallir i no va poder aguantar el ritme de Juan Manuel Cerundolo, que tampoc és fàcil el seu paper de jugar contra algú que està lesionat. Mai és fàcil, i ho va saber fer molt bé, i va guanyar i va classificar-se per als setzens de final, després va classificar per vuitens, que de fet juga avui a la tarda. Però bé, un cop van eliminar Sinner, ja va començar la gent a especular què passaria, perquè a les últimes dues temporades només han guanyat Grand Slams o Carlos Alcaraz o Yannick Sinner, precisament. S'obria un ventall de possibilitats bastant gran, i jo pensava, igual que molta gent, que era l'oportunitat perfecta perquè Novak Djokovic per fi s'emportés el seu 25è Grand Slam. Doncs bé, què va passar a setzens de final? Que Novak Djokovic també va dir adeu al torneig. Ho va fer contra João Fonseca, un tenista brasiler molt jove, de 19 anys, i va ser amb remuntada, igual que Cerundolo amb Sinner, en aquest cas no per lesió de Djokovic, sinó per talent de Fonseca, per ganes, per ímpetu. I és que després que Djokovic s'imposés els dos primers sets per 6-4 tots dos, doncs Fonseca va remuntar amb un 6-3, 7-5, 7-5. Va ser un partit espectacular, i Fonseca, que és una de les grans promeses del tennis, del panorama tenístic, està començant a demostrar, només té 19 anys, també s'ha de dir això, però està començant a demostrar ja que sí que és una promesa de veritat, que no només són falses paraules, i va eliminar Djokovic, i ahir diumenge, de fet, va eliminar a Casper Ruud, també en un partit molt llarg, en aquest cas de 4 sets, però que va durar gairebé 4 hores, i ja s'ha classificat per als quarts de final. Per tant, amb l'eliminació de Djokovic és quan, el que he dit al principi, ja no queda ningú que hagi guanyat un gran slam dins del quadre, i ara mateix estem a vuitens de final. Avui s'ha de jugar la segona part dels vuitens, ahir es va jugar la primera, i ens queden en el torneig Juan Manuel Cerundolo, Matteo Berrettini, que s'enfronten avui, també s'enfronten avui Tiafoe i Matteo Arnaldi, Eugelia Sim i Tavilo, i Coboli contra Sbatja. Això és un costat del quadre, i d'aquí sortirà un finalista de Roland Garros, és a dir, un finalista de Grand Slam. Això ho arriben a dir a principi del torneig, i sincerament no m'ho crec. I per l'altra banda, que és la part que es va jugar ahir, que per tant ja estan a quarts de final, ens queden Mensik i Fonseca, que jugaran demà. Partit molt interessant, dos tenistes joves que prometen molt, Menšík de República Txeca també és una jove promesa del tennis amb només 20 anys contra Fonseca, brasiler de 19, com he comentat, que ha eliminat a Djokovic i Casper Ruud. Casper Ruud també era un dels favorits a arribar a la final. I l'altre quart de final que tenim per aquest costat del quadre és Rafael Jodar contra Alexander Zverev. Partidàs aquest. Zverev ara mateix, després de totes les eliminacions que hi ha hagut, és el màxim favorit a endur-se Roland Garros i per tant endur-se el seu primer gran slam. De fet, ja va jugar una final aquí a Roland Garros, va ser el 2024 contra el Alcaraz, la va perdre en 5 sets i té una oportunitat ara sí de no haver d'enfrontar-se ni a Sinner ni al Alcaraz a la final. Zverev és un tenista que sempre arriba lluny, però en els moments importants sempre acaba perdent contra un d'aquests tenistes, però aquest cop ell és el màxim favorit. Ara davant tindrà a Rafael Jodar, que està sent una de les sensacions del circuit en aquest any. El tenista de Madrid, bueno, de Leganés, s'ha classificat per quarts de final d'un gran slam per primera vegada i ve bastant fort. Ahir va remuntar contra Pablo Carreño un partit que perdia 2-16-0 i ara mateix per punts és el novè classificat de l'any 2026, és el novè tenista que més n'ha sumat en la Reis, com es diu. Per tant, està fent un any molt bo, ve amb la fletxeta cap amunt. L'únic que davant tindrà una roca com és Zverev, un tenista molt sòlid, molt bo, sobretot en terra batuda, que ja sap que és arribar a una final, com he dit, ja sap que és arribar lluny a Roland Garros i per tant és el favorit ara mateix dels tenistes que ens queden en aquest torneig. El gran favorit és Alexander Zverev, jo crec que guanyarà, no se li pot escapar un altre gran slam d'aquesta manera. Si no aprofita aquesta oportunitat, sincerament, no guanyarà mai més un gran slam i per tant jo crec que aquest cop sí que ho aconseguirà. Veurem què passa, ens queda la última setmana, serà apassionant segur, ens ha quedat un Roland Garros molt estrany però molt divertit. Els partits la majoria estan anant mínim a 4 sets, molts dels partits a 5, s'estan matant entre ells els jugadors, o sigui, no ho esperàvem. Jo quan va començar Roland Garros pensava que guanyaria Sinner fent un passeig militar pràcticament i mira, va acabar eliminat per la situació que fos, però va acabar eliminat i ens ha obert un torneig magnífic i ple de gent que pot fer el seu primer gran títol de la seva carrera. Per tant, sempre és emocionant veure aquestes coses. La setmana que ve, com sempre, que arribi la fan, explicarem què va acabar passant en aquest Roland Garros, si Zverev va acabar guanyant el seu primer gran slam, si va haver-hi una nova sorpresa dintre de les moltes que hi ha hagut, i serà com sempre aquí a Ràdio Vilafant, al Saló de la Fama. Gràcies a tots. Adéu.
12: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
13: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
14: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
13: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
14: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
13: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
15: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
16: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
15: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
16: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
15: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
17: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
18: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
19: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
12: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
20: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
21: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
22: Hola, Cristina, com estàs?
21: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
22: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
21: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
22: Ah, doncs ara que ho dius...
21: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument.
22: Ah, doncs
21: per
22: mira,
21: tant...
22: ara m'has fet dubtar.
21: Mira, no... mira que creativa que ets.
22: Sí, sí, sí, desmemoriada també.
21: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
22: Doncs ho revisaré i si és així en buscarem alguna altra, sí, sí.
21: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
22: No, al contrari.
21: No ha vingut aquí?
22: De petita, jo vaig fer classes de guitarra de petita.
21: Ah, sí?
22: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet és que em mossegava les ungles de petita.
21: Sí?
22: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
21: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
22: Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
21: no,
22: eh?
21: Jo vaig fer una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar els Gant del Pi, jo el vaig per tu, són les dues coses que sé tocar
22: amb guitarra.
21: Ah, mira,
22: veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna
21: cosa. I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el bon recorregut instrumental.
22: Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
21: Sí?
22: Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava, fes-ho en dues parts, però dic, no. Ho farem en una part i ja buscarem un altre instrument.
21: Ho intentarem en cabí, no, Gui?
22: Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
21: Sí.
22: Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat. Però amb les dues corbes i la cintura pronunciada, doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos, i que els quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
21: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
22: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia, eh? Sempre busquem la màgia,
21: sempre,
22: tu i jo.
21: Sempre, sempre. Per tant, fem-ho bonic.
22: Sí, sí, doncs no. La forma de buit de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica. Perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs és còmoda per tenir-ho a la cama posant, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
21: El romanticisme.
22: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
21: Oh, jo el boig per tu i el gegant del pis, sí.
22: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
21: Però sí, ho entenc, és que és sí, atractiva sí. La guitarra ja en si, no?
22: Sí, sí, sí, doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
21: Tothom ho intenta, tothom que s'hi quedin ja és un altre
22: sí,
21: tema, no?
22: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
21: Anem a ballar, doncs. Vinga,
22: va, en Peret.

0: I tan hechicera, i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí, has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Uh-huh. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar,
1: més o menys, eh?
0: No?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península Ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, eh, també?
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica. I el problema, això ve d'un problema, eh?
0: A veure.
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix. Que no se sentia
0: prou. Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
0: sí,
1: que és el Leo Fender.
0: Què va fer en Leo?
1: El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
0: Bé,
1: no.
0: Un bon principi aquest,
1: un bon principi, doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant, i d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
0: Clar,
1: no?
0: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
1: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà, i ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
0: qui n'entengui segurament ja,
1: sí. Sí, sí, sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
0: Doncs té la seva gràcia.
1: Com ho veus? És com si nosaltres ara ens posem, pues això, a inventar una guitarra.
0: Potser podem reinventar-ne una, eh?
1: També és veritat, sí.
0: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, que si no es queden en idees,
1: sí. Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits, que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
0: Passen coses.
1: Sí, sí, sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
0: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí, tu i jo la recuperem.
1: Ah, sí, vinga.
0: Que ara farem un grup.
1: Sí, un bon grup farem, sí, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, la sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
0: Ah.
1: Com ho veus?
0: Que pot tenir part de raó.
1: Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil, era una manera de fer-ho, no?
0: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
1: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Uh-huh. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis aquesta cosa.
0: Completament.
1: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
0: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
1: Sí, sí, sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
0: Kurt Cobain.
1: Sí, veus que no ho sé dir. Això de...
0: Kurt Cobain.
1: Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
0: A veure, anècdota.
1: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
0: Kurt Cobain.
1: En Kurt Cobain?
0: Sí.
1: Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, mm-hmm, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa que sóc com asimètrica, doncs
0: és molt original, la Roser.
1: Tinc un estil,
0: sí, propi.
1: Propi.
0: A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués: són de la Roser Martínez, i jo sí.
1: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
0: Exacte.
1: I em costava molt.
0: Perfectament iguals, no?
1: I em costava molt, o sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per diríem, solucionar un tema, i es va convertir en el que dèiem en un estil
0: identificatiu.
1: Sí, sí, sí, sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
0: Una bona lliçó.
1: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
0: Vinga, doncs l'escoltem.
1: Vinga, va.

0: del gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré. Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny. De fet, on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Uh-huh. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com la teva, ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
0: Oh.
1: No?
0: Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Si faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades, eh?
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en Jan, eh? Jo sempre dic la del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses, pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-los, o bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant, però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella
0: idea ja és endavant,
1: clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
1: la idea. Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre he explicat a les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
0: Doncs fet, bons consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys, eh?
0: Carai,
1: sí,
0: que han sortit d'aquest calaix que dius,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
0: El calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir, amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar de... Com es diu, a veure, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: O tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a tretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions.
1: Sí,
0: què faríem,
1: sí,
0: tu i jo amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problema on també, eh?
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina bonia, eh?
0: Que tu, que et feien mal les ungles mossegades, imagina't.
1: Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb una altra. A l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de tres guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí. I ara te parlo de Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves com un collage, i aquesta sí que li va dir que
0: aquesta va anar bé.
1: La va batejar i es deia Frankenstein i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir, li va dedicar una cançó i tot, perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
0: Per la guitarra.
1: Per la guitarra, i es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
0: sortir.
1: Com
0: el seu bebè, no? Allò...
1: Clar, I li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història, i li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
0: Que tragi romàntic i tot plegat.
1: I ara, mira, t'explico una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit bé això? Sí? Saps aquell riff de Satisfaction?
0: Sí.
1: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de casset en aquell moment i ho va anar gravant i...
0: Ho va tatarejar.
1: I després es va dormir i resulta que l'endemà quan ho va escoltar tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
0: Almenys no va sobregravar la idea, està bé. Igualment.
1: No, tenia això, no? O sigui que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
0: No, però mira, per això també recomanen molt, no? Escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
1: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
0: Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
1: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
0: La musicoteràpia.
1: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... Que tenen tocar la guitarra doncs com a part del tractament.
0: És que la música és vida, ens dona vida la música.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que mira, la guitarra és medicina.
0: Ens queda alguna anècdota més o no?
1: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
0: Sí.
1: Doncs n'hi ha una altra que valia...
0: Que guanya, no?
1: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
0: Home,
1: bueno, sí, sí, quasi
0: 1.000.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
1: Ja un cop parlant de 2 milions,
0: sí, no,
1: és com
0: no,
1: dius bé.
0: Calderilla.
1: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
0: Oh...
1: Eric Clapton, Mick Jagger, Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar i això, i els diners que es van subestar van anar doncs a benefici de les víctimes del tsunami del 2004, te'n recordes?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs va anar per aquí.
0: Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de per tot, i hi han les guitarres penjades al sostre firmades pels artistes, vull dir que mira dit veus? Això, anècdota aquí també posada.
1: Sí, sí, sí, sí, mira, i ara jo crec que d'aquí...
0: Cap al consultori?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, som-hi.
1: Va.
0: Clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar, Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
1: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant,
0: A veure, explica'ns això.
1: Bueno, jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, el que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
0: No escolta res més, només la guitarra, no?
1: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això,
0: sí,
1: hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment, sí, de concentració,
0: consciència
1: total,
0: plena.
1: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
0: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, Roser?
1: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això és veure molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument,
0: sí,
1: doncs fas un exercici mental que no vegis.
0: Clar, veus tota la composició al final, eh?
1: Sí, jo ho entens diferent una cançó, eh?
0: Carai, home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, Creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
0: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
1: Ho miraré, ho miraré.
0: Ho comprovarem, eh? Perquè ara ja portem uns quants programes.
1: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
0: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats. Jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser,
1: sí, sí, també
0: els dos
1: el piano
0: més populars.
1: Sí.
0: Però bé, ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
1: ganes. Vinga, toquem les cordes una,
0: sí,
1: mica,
0: sí, ja,
1: amb,
0: sí,
1: les dents no, eh?
0: No, amb les dents no.
1: Jo no, eh?
0: Pobretes,
1: no,
0: dents.
1: No. Adéu, adéu.
2: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Oh, yeah.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I el que passa a la nostra comarca és que aquest matí la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home a major d'edat com a presumpte autor de l'incendi de tres contenidors, on els focs s'han declarat en un interval de només 16 minuts als carrers Josep Roca i Bros, Roca Bertí i Riumors, tots ells pròxims entre si. Segons fonts municipals, l'home ha estat localitzat a la mateixa zona poc després dels incendis. Un individu major d'edat de nacionalitat palestina. La policia, doncs, li ha instruït diligències pels fets, segons ens han confirmat a fonts oficials. Energia.

0: Doncs hi ha una cançó que està inclosa en el Tour de França. De la mà de Doctor Prats, una de les bandes conegudes aquí al nostre país per les seves cançons festives. I amb la seva energia, continuarem aquí a Ràdio Vilafant en directe.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972 54 61 75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606 59 91 19. I les Forques Antoni Caselles, 609 45 07 41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: Motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla, te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I cap a les notícies de les 12, que marxem i ho fem amb la Rosalía, amb aquesta proposta musical que donava a conèixer el seu darrer treball discogràfic, el Berghain.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres.

0: I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Doncs i aquí a la teva ràdio estem en directe i continuem fins la una, doncs compartint, com dèiem abans, aquests espais que us anem oferint des del 107.3 de la FM. Primer hem començat amb en Joan Hortensi, hem fet el Saló de la Fama, després hem estat entrenant una mica la nostra creativitat i el que toca ara és anar a parlar del món friki i això ho faran els nostres experts d'aquí de Ràdio Vilafant, com és la Mercè Mainé i en Dani Garrido, que ens ofereixen el Friki Time, el següent podcast que escoltarem aquí a la ràdio. Com sempre, intentem també tenir un petit espai, una petita píndola per oferir-vos algunes d'aquestes propostes gastronòmiques. Avui parlarem del brie. El brie, i concretament, doncs una elaboració força curiosa que crec que pot estar molt bé, doncs, per fer alguna cosa diferent. El brie arrebossat, per exemple. I també, doncs, com que hem estat de cap de setmana, no sé si has estat posat al dia d'una miqueta de quines són les tendències pel que fa al cinema, tindrem espai de cinema dins d'aquesta nova hora que, com sempre, comença amb la bona música. I ho fem amb l'Oreja de Van Gogh.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant.

0: Benvinguts al Freaky Time! Molt bon dilluns, ens hi tornem a posar aquí al Freaky Time, com sempre, amb en Dani Garrido, aquí al meu costat. Bon dia, benvingut.
1: Bones.
0: Dani, avui volem parlar una miqueta de la importància dels còmics, ja que precisament anem a parlar de quilòmetre zero, de temes de proximitat, ja que aquest dissabte doncs, hi haurà l'entrega de premis del concurs de còmics de Vilafant, i per cert, tu com a Batcova doncs, hi participareu i parlareu dels còmics. Tu no t'has plantejat mai crear el teu propi còmic, no? Suposo.
1: No, jo a mi no se'm dona bé ni dibuixar, ni escriure, ni... No és plantejable una cosa així.
0: Jo a vegades sí que tinc idees i que m'agradaria potser participar-hi, però tinc el problema de que no sé dibuixar molt bé i que a part no puc participar en el de Vilafant, perquè normalment formo part del jurat, aquest any també he format part del jurat, i precisament doncs, ja fa uns quants dies que, bueno, que cap de setmana doncs, m'he posat a l'avaluació, que per cert, normalment t'ho comento a tu, sóc un jurat per dos, perquè normalment també comparteixo amb tu aquestes avaluacions que faig, i aquest any encara no te'ls he ensenyat, no ho hem comentat, perquè precisament he tingut decisió molt difícil, sobretot en la categoria de més 18, que malgrat que n'hi havia, bueno, no n'hi havia molts, però ha costat una miqueta decidir. Tu, a l'hora de decidir que un còmic és bo o no, què tens en compte?
1: Bueno, aquí entra també una mica els gustos de cadascú. Depèn el que t'agradi, estil de dibuix, hi ha moltes coses que influeixen, i no perquè a tothom li... Aviam, no a tothom li agrada el mateix. Mm-hmm. Vull dir, precisament per això hi ha tants temes tant dintre el còmic com en el manga, hi ha tantes temàtiques i dibuixants, i et pot agradar més un dibuixant. A mi em pot agradar molt un dibuixant pel seu estil, i en canvi a una altra persona no li agradarà gens o el tipus d'història. Vull dir, a mi poder m'agradar més l'acció, el terror, la ciència-ficció, i no té per què a tothom agradar-li el mateix. Vull dir, no, a mi em semblarà algú brutal o que m'encantarà, i no té per què agradar a tothom, però cadascú té els seus gustos.
0: Però si el dibuix no t'entra, no entres a la història, o com va això? Perquè clar, aquí...
1: Sol costar si el dibuix
0: difícil,
1: no entra.
0: El que és difícil per tots els participants que han participat en aquest concurs de còmic aquí a Vilafant és precisament trobar això, no? L'equilibri entre un bon dibuix i que la història... Perquè potser tenim un dibuix espectacular, però la història és una mica meh.
1: Mira, saps? Precisament tinc l'exemple perfecte, perquè hi ha un còmic que m'encanta, que és un dels meus preferits,
0: que no és
1: per la història, i el dibuix en canvi em costa, perquè és un còmic antic, però l'història m'encanta, me l'he llegit diverses
0: vegades. De quin estaríem parlant?
1: Crisis en Terres Infinites, és un còmic 80, crec que és, més o menys.
0: És un còmic o és un totxal? Perquè em sembla que és el gruixudet.
1: Sí, clar, és el recopilatori de
0: tota la saga, no? De tot l'arc.
1: Aquesta saga, de tot aquest arc, i és un tomo, i clar, el dibuix és de quan és, i acostumats doncs, a ara avui dia doncs, hi ha una diferència molt gran en l'estil de dibuix, en el detall, en moltes coses, i segurament el dibuix no és el que més m'agradi, però en canvi la història m'atrapa moltíssim.
0: Clar, però clar, pensa que aquí a l'hora d'avaluar que aquest any no ho hem compartit, però altres edicions doncs, que jo també he fet d'ajudat, doncs jo t'he compartit. Clar, tens tres categories, no? Els de menors de 12, dels de 12 a 18 i els de més de 18. Clar, has de valorar també tenir en compte l'edat de l'autor, no?
1: Sí, clar, segons les categories suposo que has de valorar una mica tot, no? Doncs no pots jutjar el dibuix dels menors amb els més grans, suposo. Igual que el tipus d'història, vull dir, segurament els de més 18 seran històries més elaborades o amb una altra temàtica o més adult, i en canvi dels menors doncs tindràs en compte altres coses.
0: A més, t'haig de dir que els menors tenen unes idees brutals i uns dibuixos que també estan molt bé, vull dir que hi ha talent aquí i a Vilafant i a la comarca, perquè hi participa gent d'arreu i val molt la pena fer de jurat per això, perquè veus tot aquest talent. I això que sí que és veritat que a mi em costa molt de valorar, per això et preguntava tu què tens en compte per decidir si un còmic t'agrada o no. Clar, tu ara parlaves d'aquest de Tierras en Crisis Infinites, ho he dit bé? No,
1: t'has liat una mica.
0: M'he liat una mica.
1: Crisis en Terres Infinites.
0: Això, doncs precisament, tu a més el tens en compte en el seu context.
1: Sí, clar, tens en compte perquè te'l llegeixes avui dia i has de tindre en compte aquestes coses, que és d'una altra època, inclús en el tipus d'història, a vegades igual que en les sèries o en les pel·lícules abans es feien unes coses que ara poder no estarien tan ben vistes
0: Bueno, quan veus pel·lis dels anys 90 o dels 2000, que dius, ostres, que agosarats, no?, de fer aquest acudit o de tractar aquest tema d'aquesta manera, i ara potser no s'atrevirien, perquè també hi ha aquesta llei del políticament correcte, no?, que en part està bé, no?, perquè té en compte una mica el respecte cap als altres, no?, que això també és important, no? Aquí no estaríem parlant en el context dels còmics de Vilafant, doncs no hi hauria aquest problema, no? Però déu-n'hi-do, es nota aquell participant que t'ha fet una obra que es nota que llegeix còmics, no? Perquè tu veus el que llegeix còmic i el que no, una mica potser veies, no?, aquest llenguatge del còmic, perquè és un llenguatge al cap i a la fi.
1: Sí, hi ha un estil, hi ha una manera, hi ha un... Clar, si llegis còmics suposo que estàs més acostumat i t'és més fàcil escriure d'aquesta manera.
0: A més, doncs haig de dir-te que aquest dissabte doncs serà l'entrega de premi i jo no puc dir res, perquè de fet jo valoro, però no sóc l'única jurat, també hi ha dos persones més que formen part del jurat i per tant doncs haurem de veure una mica si ens hem posat d'acord o no, perquè tu abans ho deies, cadascú té els seus gustos i jo potser he puntuat molt un perquè m'ha agradat o m'ha atrapat o m'hi he sentit identificada i potser els altres membres del jurat doncs opinen diferent. No és gens fàcil la feina d'avaluar un còmic, perquè a més hi ha tot l'esforç, no? I et sap com greu, no?, valorar més a un que a un altre, que de ben segur tots s'hi han esforçat molt, no? Això que a vegades quan un còmic, no?, se'l critica molt, no? Aquest còmic no... A veure, estic referint als que surten publicats i que hi ha la crítica, no? Però penses, ostres, i tot el que ha costat, no? Igual amb les pel·lícules, no? Pel·lícules que les deixen fatal a la crítica i tot, i penses, ostres, la gent que hi ha treballat aquí al darrere, no?
1: Mira, avui, fa uns dies precisament llegia, que hi havia bastant de renou amb certes crítiques amb segons quines pel·lícules, perquè crítics de cinema, no?, doncs que valoraven la pel·lícula tal qual... estan acostumats a fer com sempre amb molts diferents estils de pel·lícules, però que per exemple amb estils amb pel·lícules basades en còmics o amb videojocs o el que sigui, no tenen en compte o el material original o amb el que s'han basat, o no tenen en compte detalls que s'han plasmat en la pel·lícula que els fans, diguéssim, si ho tenen en compte, i llavors hi ha molta diferència amb la crítica i el fan del material original.
0: Clar, que això potser el crític no té per què ser fan o conèixer l'obra original, llavors clar, la mirada
1: però
0: és molt diferent.
1: Però s'ha de tenir en compte aquí estava la polèmica, no?, de si aquests crítics més clàssics, diguéssim, podien valorar aquest tipus de històries.
0: Interessant aquest debat. No sé vosaltres què n'opineu de tot plegat. Si voleu fer-nos arribar la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho a través de les xarxes socials, a Ràdio Vilafant, a l'Instagram, com al Twitter, com al Facebook. Nosaltres estarem encantats de comentar-ho. I jo estic contenta, Dani, perquè jo no sé on t'ho vas llegir tu. Jo no ho he llegit. Sí que és veritat que estic una mica desenxufada, podríem dir, desendollada de les notícies de manga anime, però sembla que un manga que m'ha m'agrada molt, que a més m'agrada molt la seva autora, que m'he vist l'anime, que recentment doncs m'he llegit el manga, Nana, que tu el vas començar. Sembla que continuaria, que fa molts anys que està inacabat. Explica'm aquesta notícia que vas trobar.
1: Sí, l'he trobat un parell o tres de vegades, que l'autora de Nana, Ayazawa, crec que sí. Es diu, si no m'equivoco, hauria fet declaracions últimament doncs, on te diu que vol acabar la història, continuar la història i acabar-la, per fi. I semblaria ser que aquesta és la intenció, tot i que encara no és oficial quan, en principi aquesta és la intenció, tot i que clar, els perons està parada per problemes de salut, no sabem si la podrà continuar d'aquí poc, si ho farà de manera continuada o quan serà.
0: Clar, per exemple, ara que han tret aquests volums triples, no? En què jo l'he estat fent en català, aquesta edició fantàstica que s'ha fet, clar, justament acaba en el volum 7, que té una certa lògica, no? Perquè Nana vol dir 7 i tot el 7 és molt present en tota la història. Clar, ara sí, continua, ja
1: trenques
0: la màgia de que són 7 volums, aquests volums dobles o triples.
1: Però ha d'acabar la història.
0: Mira, jo... és que clar, tu perquè no has acabat de llegir-te, però que estàs molt al principi, però s'enreda d'una manera la història, que fins i tot amb un company que fa contingut de manga anime, que ens vam trobar un dia un any al saló del manga, parlàvem precisament de Nana, i diu, jo crec que no la continua perquè està tan enrevessada la història que no sap com continuar-la, perquè hi ha molts flashbacks, la cosa es posa bastant dramàtica. No sé, jo no sé si tinc ganes de que continuï, no sé per on podria tirar. No sé, no puc dir res, perquè si hi ha algú que no se l'hagi llegit, doncs ja està tardant, perquè és una obra fantàstica i meravellosa. Dir-te que no és la meva preferida de l'autora, de Ayazawa, Paradise Kiss, m'agrada molt.
1: Però segurament és la més famosa.
0: Sí, és la més coneguda de Ayazawa, però no és de les que més... Ja dic, jo Paradise Kiss m'agrada molt, Gokinjo Monogatari també m'agrada molt, que a més estan lligades amb Paradise Kiss, Last Quarter em va agradar molt, el dibuix de Ayazawa és molt bonic, No Soy Un Ángel també... Clar, és el que deies tu abans, no? També s'ha de jutjar l'època en què està feta. No m'he llegit ni de bon tros tot el que ha fet Ayazawa, però déu-n'hi-do el que m'he llegit, i amb ganes de seguir llegint coses d'ella. Per tant, jo recomano molt a l'autora, si us agrada aquest dibuix. Ella té uns eixos que sempre acaben sortint, no? El vestuari és superimportant en les seves històries, és superimportant la música, i evidentment doncs hi ha històries d'amor, i et fa reflexionar molt sobre les relacions humanes i sobretot les relacions entre home i dona, no? Aquestes relacions heteronormatives, podríem dir, doncs, que ens expliquen les seves obres. A més, a vegades hi ha estètica, aquesta estètica punk que a mi tant m'agrada, doncs Nana ho té tot també, no? Tots aquests ingredients que no, com no em deixen indiferent. No sé si m'agradaria que continuï. M'agradaria saber els fans de Nana. Per exemple, vaig fer un podcast amb els companys de la xarxa la temporada passada, precisament que el vaig fer en castellà, perquè el convidat doncs parlava en castellà, que és en Javi, en Javi Garrido del Calà Còmics, precisament, que ell és un gran fan de Nana. M'agradaria saber ell si té ganes que continuï Nana, que s'acabi o no s'acabi. És una pregunta que li llenço aquí, que no crec que s'estigui escoltant, perquè el Friki Time és en català i ell no domina, però si mai coincidim o tornem a anar a la seva llibreria, que a més ara l'han ampliat, tenen un local nou, doncs m'agradaria preguntar-li. No sé, clar, per exemple, la Berserk, tu, quan va morir Kentaro Miura, per exemple, tu tenies ganes que continués?
1: Sí, com jo sempre he volgut veure com acabarà, com es resol l'història. Tenia clar, o en principi tenia clar, com cop mor l'autor tindríem el que tindríem i ja s'hauria acabat, ja no es podria continuar. Per sort continua i veurem, en principi veurem com acabarà.
0: Jo, clar, Nana fa tant de temps que està parada, i i bueno, ara fer la lectura, jo no sé, de la manera que acaba, jo no sé, no sé si vull que la continuïn, la veritat. Potser més endavant canvio d'opinió, o segons vagin sortint capítols nous, potser canvio d'opinió, ja ho veurem. No sé tu què opines, si ens vols fer arribar la teva opinió, si ets lector de Nana, si l'has llegit, si has vist l'anime i vols que continuï i estàs supercontent amb aquesta notícia, doncs comenta'ns-ho a través de les xarxes socials @radiovilafant, tant a Twitter com a Facebook, com també a Instagram. Nosaltres encantadíssims de poder-ho comentar. Dani, si et sembla, ens posem deures de seguir llegint, de seguir comentant aquí el Freaky Time, si et sembla.
1: Molt bé.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: Sayonara, fins la propera!
1: Les veus del matí.

0: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.
5: Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant.
6: Home, Jaume, què tal?
7: Ferran, escolta, estic amb uns picotejos, escolta, estic fent només menús de picar.
6: Home, perquè en fem 5.
7: Però molt sants, eh?
6: Saníssims.
7: No d'aquells que engreixen i...
6: No.
7: Ara estic pensant que què podria fer, a veure,
6: A veure, n'hem fet 2 ja de plats per picar.
7: Sí.
6: Hem dit que faríem 5. Avui toca el tercer, que és bri arrebossat amb fruits secs.
7: Oh, això és de restaurant d'aquells de corbata, eh? Aquell
6: sí.
7: De corbateta. Hola, què tal? Aquest que et fan provar el vi? Saps aquest que et fan provar el vi?
6: Sí.
7: Aquell.
6: A mi em podíem fer provar un vi de tetrabrí
7: sí.
6: I també diria que està molt bo.
7: Que també, no? Bueno. Va, bri arrebossat amb fruits secs. De primer, senyors, tenim bri arrebossat amb fruits secs.
6: Ah, que es pot menjar sol per picar o bé també es pot posar amb l'amanida.
7: Mm-hmm.
6: Ho podeu fer de més. Nosaltres sempre fem una mica de més, sempre
7: sí,
6: que cuinem alguna cosa per guardar-la per la nit, allò, que tens el rum-rum a l'estómac.
7: És maco de veure aquest plat?
6: És peculiar.
7: Peculiar, molt bé.
6: Sí, però el menjar no t'hi has de casa amb ell,
7: t'has de menjar,
6: no?
7: L'has de menjar.
6: Doncs el podem fer també per una amanida, allò que a la nit estàs molt tip, algú lleugeret, una amanida, en guardem un tros, que dona molt bon gust. Ingredients. Formatge brí.
7: Evidentment.
6: El gust, si en vols molt, molt, si en vols poc, poc. Un ou. Farina.
7: Mm.
6: Galeta picada.
7: També en tinc.
6: Fruits secs sense fregir.
7: Sense, unes ametlles boníssimes sense fregir,
6: O uns anacards, per exemple.
7: Uns anacards, molt bé.
6: Anacards. I oli de girassol.
7: Dalt amb l'oli de girassol.
6: Perquè per fregir l'oli d'oliva, fem-lo servir per amanides, per coses bones. Clar. Per fregir no cal que
7: massa
6: posem
7: gustós, massa gustós.
6: Treu el gust.
7: Vinga.
6: Primer posem el bri un momentet al congelador.
7: Ah, sí?
6: Perquè el bri és molt pastós.
7: Molta estona?
6: Una estoneta, uns 15 minuts, 10 minuts, 15 minuts.
7: Ja el tinc congeladet, va.
6: Vale, per què? Perquè el bri és molt pastós i quan el talles se t'enganxa en el ganivet.
7: És el que té.
6: Sí, senyor.
7: Aquests trucs,
6: sí.
7: Aquests trucs només s'aprenen aquí.
6: I molts més. El anem tallant, quan ja el traiem del congelador, i el tallem amb talls més o menys prims.
7: Sí.
6: D'un dit, aproximadament.
7: Ja ho tenim.
6: D'acord? Els anem embolicant amb paper film.
7: Aquí, cuidar.
6: Al tant. Si aconseguim treure'l i que no ens enganxi tot.
7: Hi ha algú que hagi aconseguit tallar mai un paper film i que quedi perfecte? Jo no ho he aconseguit mai.
6: Mai.
7: De vegades m'he quedat embolicat jo mateix amb el paper film intentant embolicar un plat de carn, per exemple.
6: Sí, és difícil,
7: una cosa tremenda.
6: Difícil. Però si aconseguiu treure el paper film, emboliqueu aquests trossets que hem tallat, aquests tallets més o menys prims, i el congelador per separat. No els poseu tots junts perquè se us enganxaran.
7: Dic.
6: Molt bé. Mentrestant, agafem el Turmix i anem picant.
7: M'encanta. Espera que l'agafo. Vinga.
6: El Turmix és una de les nostres
7: passions. Aquí, ja el tinc. Mira. Ja el tinc, ja.
6: Doncs agafem el Turmix i anem picant els anacards o les ametlles
7: picant,
6: o el fruit sec que heu agafat.
7: Ojo amb el Turmix, perquè ja us vaig dir que si pugeu-me la muna esquitxa. Tot avall, avall.
6: Però en aquest cas, com que són fruits secs, sí, com molt se'ls escamparan i estaré una zona netejant.
7: Evidentment. Però no cal, perquè això és com una metralleta. Va.
6: Exacte. No ha de quedar desfet, ha de quedar trossets ínfims. Si sou hàbils amb el ganivet,
7: ui,
6: ho feu amb el ganivet. Si és com en el nostre cas, que sí, no som molt hàbils amb els ganivets, doncs ho feu amb el Turmix. D'acord? Aleshores agafem tres plats.
7: Tres plats,
6: què hi posarem a cada plat?
7: A veure,
6: hi posarem
7: en aquest què hi poso?
6: En aquest l'ou. A l'ou, no amb la closca, trencar l'ou i tirar-lo dins.
7: Espera't un moment, home, que el bato, vinga. Ja aquí, vinga. Vale. Això és una truiteta, eh?
6: Ah, això mateix.
7: Molt bé.
6: Després, la farina amb una altra.
7: Sí?
6: I en el tercer...
7: Molta farina va bé així?
6: Home, més o menys...
7: Ja està bé, està bé, està bé.
6: Sí, sí, sí. És només per banyar després el formatge, eh? No poseu allà 3 quilos de farina perquè tirareu-lo 2,9. I els fruits secs en el tercer.
7: Bé.
6: Aquests que hem picat amb el Turmix, d'acord? Aleshores, agafem el formatge del congelador, el traiem...
7: Ja el traiem.
6: I agafem un tros.
7: Sí.
6: El mullem amb l'ou.
7: Amb l'ou.
6: Quan està ben mulladet allò...
7: Ja el tinc, mira, així mateix, eh? Com si el rebossem.
6: És que anem a fer un rebossat. El tirem amb la farina i quan ja està ben blanc, el tirem amb els fruits secs. Això ho fem amb tot.
7: Això són com panellets, són com fer panellets
6: com
7: de pinyons.
6: Com fer panellets, com fer
7: panellets
6: croquetes...
7: Panellets de pinyons, de qualsevol cosa. Exacte. Sí.
6: L'únic que ho fem amb formatge brí.
7: Molt bé.
6: Quan ja els tenim tots, els tirem amb oli, a la paella, a fregir.
7: De girassol.
6: De girassol, i un minutet màxim.
7: Màxim, ja està,
6: perquè
7: ja està,
6: si
7: ja el
6: trec. Perquè si no, tot el formatge...
7: Ja se m'està desfent aquest, espera, ajuda'm aquí. Treu-lo. Vinga, fora, molt bé.
6: Molt
7: ja
6: bé,
7: està?
6: Ja està.
7: Oh, com crema, això.
6: Sí, home, però te l'has de menjar una mica més fred, eh?
7: Evidentment, vinga. Molt bé, quedaré com un senyor.
6: Quedaràs com un senyor.
7: Vinga, Ferran, que vagi bé.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
4: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
5: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
6: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.
7: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta, ja l'haureu reconegut, era la veu de Marilyn Monroe cantant "Els diamants són els millors amics d'una noia". Per bé que després va dir, d'ençà de la cançó, la gent sempre em pregunta si crec que els diamants són els millors amics d'una noia. Francament, no ho crec. Doncs bé, avui serà ella, Marilyn Monroe, la protagonista del nostre espai, perquè enguany és el centenari del seu naixement. Si encara visqués, aquest 2026 hauria fet 100 anys. I a Sant Cugat del Vallès hi ha el museu més important d'Europa dedicat a Marilyn. Marilyn, que com sabeu no es deia així, es deia Norma Jean Baker, va néixer l'1 de juny de 1926 a Los Angeles. De fet, el nom de Marilyn no li va agradar mai. Deia, mai no m'ha fet el pes. Sovint m'he penedit de no haver refusat aquest nom i d'haver deixat que me'l posessin. M'hauria estimat més Jean Monroe. Però ara ja és massa tard per canviar-ho. Pel que fa a la cançó que li hem escoltat, pertany a la banda sonora del film Els senyors les prefereixen rosses, de Howard Hawks, que ella va interpretar quan tenia 27 anys. Era jove, però ja duia fetes 21 pel·lícules. Avui dia, quan veiem Els senyors les prefereixen rosses, tots coincidim en que, sense desmereixer Jane Russell, l'autèntica protagonista és Marilyn. Ella és la que li dona llum, però, esclar, la Fox no ho veia així. Per a la Fox, la principal era Jane Russell, la morena. I això es notava en dues coses. Una, en el seu nom, que apareixia en primer lloc. I la segona, en un petit detall econòmic. Mentre Jane Russell cobrava $200,000 cada setmana de rodatge, a Marilyn només li pagaven 500. No podia estar més clar. 7 anys després, en canvi, quan va fer el multimilionari, el seu nom anava primer i el Dives Montan anava segon. Marilyn hi cantava aquesta cançó.

0: that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so.
1: My Heart Belongs to Daddy, una cançó de Cole Porter per a la pel·lícula El multimilionari de Josh Cukor. Cukor no n'estava gaire satisfet, per no dir gens, i Marilyn tampoc. De fet, ella, tot i que en el guió hi va col·laborar el seu marit aleshores, que era Arthur Miller, hi va col·laborar a l'ombra, perquè el guió era un desastre i ell va intentar millorar-lo. Ella tampoc volia fer aquesta pel·lícula. Va dir que era el pitjor paper que havia fet mai. Però la Fox l'obligava per contracte i no va poder dir que no. Però si fos poc, el ressò que va tenir va estar molt per sota de les expectatives. I Marilyn va dir que aquell paper, doncs, era el pitjor de tota la seva carrera. L'elecció d'Ismontan va ser un recurs d'última hora. Al principi havia de ser Gregory Peck, que es va acabar retirant del projecte. I després es va parlar amb Cary Grant, amb Yul Brynner, amb Rock Hudson i amb Charlton Heston, però també van dir que no. Finalment, malgrat que no parlava ni un borrall d'anglès, van agafar Yves Montand. Un altre tema va ser el sidral que es va muntar amb la relació sentimental de Montand i Marilyn durant el rodatge, perquè tots dos estaven casats. Ell amb l'actriu Simone Signoret i ella amb Arthur Miller. I, és clar, la premsa anava plena parlant de l'afer. Marilyn, en aquell moment, estava al cim de la seva carrera. Tot just acabava de rodar la meravellosa Ningú no és perfecte al costat de Jack Lemmon i Tony Curtis. Segur que recordareu l'escena d'una sala de festes en què es veu Lemmon i Curtis fent de músics de l'orquestra i a Marilyn cantant i interpretant un número musical. És en aquella escena on ella canta una de les cançons més famoses de la seva carrera, aquesta.

I wanna be loved by you. Vull ser estimada per tu. És avui coneguda per tothom com la cançó del film Ningú no és perfecte, del gran Billy Wilder, però va ser un afegit. Un afegit perquè no era una cançó original composta per a la pel·lícula. La pel·lícula és del 1959 i la cançó és del 1928. Va ser creada per un musical infantil de dibuixos animats, però va agafar un altre caire quan la va cantar Marilyn, que la va interpretar tan deliciosament que avui és la seva cançó per excel·lència. En total, Marilyn Monroe va rodar 31 pel·lícules. La primera va ser Joventut perillosa, el 1947, quan tenia 21 anys, i la darrera, Vides rebels, el 1961, just abans de morir. Tota la seva primera etapa va ser molt discreta. Eren pel·lícules en què feia papers secundaris, de vegades molt secundaris, i fins i tot alguns sense ni tan sols aparèixer acreditada. Sense acreditar en va fer 5. Això sí, quan sortia no passava gens desapercebuda. Tot el contrari. Era una dona nascuda per a la càmera. Va aparèixer amb els germans Marx, a Amor en conserva, i a la boníssima La jungla d'assalt de John Huston, on només tenia un parell d'escenes, però estava magistral. Perquè veieu com van les coses, de vegades al cinema, John Huston, el director d'aquesta pel·lícula, de La jungla d'assalt, no volia Marilyn a la pel·lícula, no la volia. Però li va fer una prova al seu despatx i efectivament la va rebutjar. Li va dir que se'n podia anar, que podia sortir del despatx. Però la manera com ella va sortir el va fer canviar de parer. Huston va dir que el va impactar perquè era una de les poques actrius capaces de sortir d'un lloc talment com si hi entrés. I, com dic, té dues escenes sublims a La jungla d'asfalt. Després va arribar Tot sobre Eva, amb Betty Davis, en un paper molt petit però inoblidable també, i Em sento rejuvenir fent de secretària amb Cary Grant. Quan el seu nom comença a pujar és a Niàgara, amb Joseph Cotten, a casar-se amb un milionari, amb Lauren Bacall, i amb l'estrenada de l'Estat espanyol com La tentación vive arriba, que podem traduir com La picor dels 7 anys, de Billy Wilder. Els amics de Radio Arrels, de la Catalunya Nord, potser sabran el títol que li van posar a l'Estat francès. Altres pel·lícules de Marilyn són la magnífica Bus Stop, amb Don Murray, El príncep i la corista, amb Laurence Olivier, Riu sense retorn, amb Robert Mitchum, on ella canta la cançó que ara escoltarem, i l'esplèndida Vida rebels, de John Huston, amb guió d'Arthur Miller, amb Claire Gable i Montgomery Clift. Si em demaneu quina és de totes la meva pel·lícula preferida de Marilyn, us diré que és aquesta, Vida rebels. Després va començar el rodatge d'un film dirigit per Josh Cukor, amb Dean Martin, però va morir en les estranyes circumstàncies mai no aclarides que tots coneixem i que han deixat un gran interrogant sobre dosi de somnífers, suïcidi o assassinat. No ho sabrem mai. Nosaltres, en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, hem celebrat el centenari del seu naixement perquè Marilyn Monroe és la icona cinematogràfica més universal. De mites n'hi ha uns quants. Sí, hi ha James Dean, hi ha la Garbo, hi ha Brando, hi ha Chaplin, hi ha Bogart, però no totes les generacions els coneixen. En canvi, tot el planeta sap qui era Marilyn Monroe. Dic qui era, però hauria de dir qui és, perquè Marilyn continua ben viva a la retina de tots els que hem vist les seves pel·lícules. Fins la setmana vinent, amics.

0: Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: El millor de tot és que hem passat aquí dues horetes amb molt de contingut. Contingut dos que hem compartit al llarg d'aquest matí de ràdio d'aquest 1 de juny. Ens anem a les notícies de la xarxa i continua la nostra programació. Ens trobem demà a partir de les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical encara les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar encara més el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa. I els agents rurals restringiran l'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre, com els ports, el Delta de l'Ebre o bé la Serra de Llaveria durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi. Escoltem Josep Antoni Mur, que és l'inspector en cap del cos dels agents rurals.

0: per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguem capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
1: La mesura s'ha anunciat coincidint també amb la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 dels agents rurals, que preveu reforçar també la plantilla a la demarcació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospital de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda també al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una altra baralla ahir a Barcelona i els Mossos van poder detenir un home relacionat directament amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3

0: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies en aquest nou mes. Avui és dilluns 1 de juny d'aquest 2026. Se liciten les obres del nou enllaç entre la Nacional 260 i la C26 a Ordis per millorar la seguretat viària. La Generalitat reserva 31 milions d'euros per al projecte eòlic marí Plemcat al Golf de Roses. L'Alt Empordà torna a reclamar una regió policial pròpia davant l'augment de la complexitat delictiva. 11 platges de l'Alt Empordà permeten l'accés de gossos aquest estiu. Garriguella inaugura un mirador dedicat als 380 búnquers de la línia Pirineus. La Generalitat també destinarà més de 4 milions d'euros a l'espai Walter Benjamin de Portbou. I el temps, des de la xarxa, amb en Lluís Mi Pérez tancarà l'edició d'aquest butlletí per conèixer la previsió del temps per a les properes hores.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Com dèiem, doncs, la Generalitat ha licitat les obres del nou enllaç entre la Nacional 260 i la C26 a Ordis amb una inversió de 6,8 milions d'euros. El projecte substituirà l'actual cruïlla en forma d'AT per un enllaç a diferents nivells per millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit. Els treballs començaran aquesta tardor i tindran una durada prevista de 18 mesos. L'actuació forma part del pla de millora de l'eix pirinenc i inclourà també un pas elevat sobre la Nacional 260, nous ramals de connexió i la reordenació dels accessos a la zona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que es tracta d'una infraestructura llargament reivindicada que contribuirà a millorar la mobilitat i la seguretat en un punt per on circulen diàriament més de 14.000 vehicles.
3: Els darrers successos registrats a l'Alt Empordà han reobert el debat sobre la necessitat de crear una regió policial Girona Nord. La troballa recent de 12 fusells de sal a l'AP7, el crim masclista de Figueres i diverses operacions contra el tràfic de marihuana han reforçat una reivindicació que fa anys que impulsen ajuntaments i institucions de la comarca. Els defensors de la proposta consideren que l'Alt Empordà, com a territori fronterer amb una gran mobilitat de persones i mercaderies, necessita una estructura policial pròpia amb més recursos, comandament i capacitat operativa. Actualment, tota la demarcació de Girona depèn d'una única regió policial dels Mossos d'Esquadra. La reclamació ha estat aprovada en diverses ocasions per ajuntaments, pel Consell Comarcal i també ha arribat al Parlament de Catalunya. Tot i això, la Generalitat admet que estudia la proposta, però no preveu la seva creació a curt termini. Des del territori es defensa que una regió policial pròpia permetria reforçar les comissaries de Figueres, Roses, La Jonquera, l'Escala i Portbou.
4: Els nous pressupostos de la Generalitat inclouen una partida de 31 milions i mig d'euros per al projecte Plemcat, la plataforma experimental d'eòlica marina prevista al Golf de Roses. La inversió forma part de l'aposta del govern per les energies renovables i servirà per avançar en l'estudi tècnic i ambiental de l'energia eòlica marina flotant. Els comptes també preveuen més de 28 milions d'euros per reforçar l'empresa pública, l'energètica, amb inversions en parcs solars, punts de recàrrega de vehicles elèctrics i participacions en projectes renovables. Paral·lelament, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros a la futura Agència de la Natura de Catalunya i gairebé 1.000 milions a polítiques relacionades amb la gestió de l'aigua i la lluita contra la sequera.
2: L'Alt Empordà es manté com una de les comarques catalanes amb més platges habilitades per a gossos, amb un total de 11 espais repartits en 7 municipis costaners. Segons un recull elaborat per l'ACN, només Roses i l'Escala no disposaran de platges per a mascotes durant la temporada alta de bany. En canvi, Cadaqués comptarà amb 4 espais habilitats i el Port de la Selva amb 2. A tot Catalunya hi haurà aquest estiu 50 platges amb zones per a gossos repartides en 43 municipis del litoral.
3: Els nous pressupostos de la Generalitat inclouen una partida de 4,25 milions d'euros per rehabilitar l'antic ajuntament i les antigues escoles de Portbou i convertir-los en l'espai memorial Walter Benjamin. El projecte vol crear un centre de referència dedicat a la memòria democràtica, l'exili i la figura del filòsof alemany Walter Benjamin, que va morir a Portbou l'any 1940 mentre fugia del nazisme. L'equipament inclourà espais museístics, una biblioteca, sales de treball i un alberg per a investigadors i creadors. La inversió es desplegarà entre els anys 2026 i 2030 i dona continuïtat a una reivindicació històrica del municipi.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Garriga ja ha estrenat un nou mirador dedicat als 380 búnquers de la línia Pirineus incorporat a la xarxa d'espais de memòria de Catalunya. L'espai, situat a la carretera comarcal 252, vol preservar la memòria de la postguerra i la dictadura franquista i posar en valor aquest conjunt de fortificacions militars construïdes entre els anys 1944 i 1957. Durant la inauguració, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va destacar la importància de transmetre la memòria democràtica a les noves generacions. Per la seva banda, l'alcaldessa Raquel Sales va recordar que Garriguella és el municipi amb més densitat de búnquers de Catalunya. El projecte inclou una instal·lació artística que permet identificar les diferents fortificacions del municipi i preveu, per una segona fase, la rehabilitació d'un dels búnquers perquè es pugui visitar.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies arriba la previsió del temps amb aquesta informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local, un espai patrocinat per Llenyes Empordà.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: Bon dia, una situació molt tranquil·la per començar aquesta setmana i per començar aquest mes a les comarques de Girona. De fet, amb poca pluja que anirem tenint al llarg de les immediates hores, com a mínim fins aquest migdia, primeres hores de la tarda, el cel estarà o bé destapat o només amb alguns núvols que aniran esquitxant el sol, núvols prims, a la seva majoria, també algun núvol una mica més gruixut que tenim a hores ara a les valls del Ripollès, també la Plana Cerdana, o cap al sud de la Garrotxa. Aquesta tarda, justament en aquesta zona del Pirineu, sí que els núvols s'inflaran una mica més, i sobretot a l'Alta Garrotxa, també a la capçalera del Freser i del Ter, o especialment a la comarca de la Cerdanya, tindrem algun xafaguet. Però sobretot quedaran arrapats ja cap a la Catalunya Nord. A gran part de Girona no esperem que hi plogui, tampoc que hi hagi núvols destacables, i per tant la tarda tornarà a ser ben càlida, en molts casos per sobre dels 28 o 30 graus, i amb més humitat que els últims dies, per tant xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient, que tingués un pas endavant, o si diu que no.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
0: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
0: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la

0: prestació de serveis d'aquestes entitats.
1: Als esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Anna Freixa.
2: Això després de perdre contra el València bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
5: Bon dia, els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
6: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
5: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
1: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
7: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
8: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
7: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya central.
1: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
9: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
10: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
9: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
1: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
12: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia en què s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia, de la necessitat terapèutica.
11: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una aplàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
13: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
11: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
4: Notícies en xarxa.
1: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
14: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en presonar els socis de Sánchez.
15: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
14: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
16: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
14: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
17: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
19: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
17: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com per exemple la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
9: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
20: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
1: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
9: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
22: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta, que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
21: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
1: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
9: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
23: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
9: El Pontífex recorrerà un quilòmetre amb el Papamòbil, un quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló, i un tram a Montserrat.
1: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
0: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
2: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
0: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
1: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents, de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà Girona i Llagostera Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
9: Els fets han passat a 4:45 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
1: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
9: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
1: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com agents culturals.
24: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
6: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
1: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
5: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment Lucan Murcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
7: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
5: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de 3 partits a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del playoff contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
8: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
5: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 al segon partit de les semifinals del playoff al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Labar.
10: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
5: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al playoff descens a Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la Poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del playoff descens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del playoff descens a segona federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada quan es decidirà el finalista català del playoff. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació. També està en marxa el playoff pel títol a primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
12: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
5: Al playoff descens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
25: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
26: La valoració al final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè a falta de 10 minuts ens va ficar molt coll amunt. Però vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
25: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
5: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del playoff descens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques la idea, ostres, no tinc aigua.
3: Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de... 3...
5: 4 gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
12: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara, doncs, és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi ha un pas endavant o si diu que no.
2: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
13: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
2: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
13: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
2: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
13: Es tracta del tercer registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2 milions i mig d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
13: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
2: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
15: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Múrcia als quarts de final de playoff pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passa en 3 minuts de 2:15.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia, els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
12: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
18: USTEC planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
2: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
20: Nosaltres
4: nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord, i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu, que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
19: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
2: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
15: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
20: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
15: Ara per ara s'han adherit a la proposta, a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
2: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
22: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té. Es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
21: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
23: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
21: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
17: Notícies en xarxa.
2: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
25: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
24: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijó y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
24: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mon Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
3: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
5: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz, que esquitxa el PSOE.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:45, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
7: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
9: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
7: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
15: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit a la xarxa.
0: Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
15: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
2: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
15: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
10: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
6: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
2: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
11: Els diversos vehicles polivalents, camions cisterna, escombradores, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
13: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
11: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
15: Els fets han passat a quarts de cinc al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
2: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
15: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
2: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
15: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
12: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
15: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
16: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
15: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, la millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del playoff contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
18: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
15: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 el segon partit de les semifinals del playoff al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
19: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
15: L'altra semifinal entre Liceu i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off descens a hoquei lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off descens a hoquei lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off descens a segona federació. Va guanyar 4-1 al Badalona diumenge. Serà la tornada, encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a segona federació. També està en marxa el playoff pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9 al segon partit dels quarts a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
20: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
15: Al play-off descens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
26: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
27: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però
3: però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts ens va ficar molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
26: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals, passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
15: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els tertulians aquí preparats. Josep Maria Bartolomeu, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Montse Lallave, bon dia.
3: Bon dia.
1: I Toni Caules, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Déu-n'hi-do, l'al·lèrgia a la primavera que tinc, eh?
4: Sí?
1: No ho noteu vosaltres? Bueno, clar, depèn de si teniu al·lèrgia o no, però...
5: Uf, jo per sort
1: hi ha bastanta...
4: Ja ha passat això, no? Ja està superant, no?
1: Jo el mes de maig no. Porto...
4: Encara no?
1: Sí.
5: Hi ha molta gent.
4: A l'estiu ja no tant, eh?
1: No, però que és que maig per mi és horrible. I normal, jo, bueno, jo tinc poca
4: ja al·lèrgia. Ja està passat el maig, doncs ja s'ha acabat.
1: Sí, estem a 1 de juny, és veritat, tens tota la raó. Encara no havia canviat el meu calendari mental, no? Però no sé, jo ho porto fatal. No sé, els al·lèrgics si ens ho podrien dir. Jo sóc molt poc al·lèrgica, però hi deu haver una quantitat de pol·len. I aquesta calor que fa...
2: No, jo, ajuda, no.
5: Jo, gent que conec i així, ho passa malament, eh? I tot i que s'estan...
1: Medicant
5: o fent tractaments així a llarga durada... I me diuen que, a més amb aquests canvis que hi ha, no?
1: Clar,
5: tan bruscos, de cop i volta, no? Que et vingui aquesta calor, que no, que tal, hi ha gent que és esternuts a punta bala, no? I te diuen, no, tranquil·la, que no estic refredada, no?
1: Sí, ara és com una por, estar refredat.
4: Sí que n'hi ha molt de pol·len, perquè ahir vaig anar a caminar al Manol, tot el Manol.
5: Tot blanc
4: i l'aigua també, eh?
5: Sí,
4: per tant,
5: sí,
4: tens raó, no s'ha pas acabat.
1: Bueno, no, i mira, ara que dius el Manol, precisament aquest dissabte hi va haver-hi aquesta festa de la cervesa i que va haver-hi aquesta sortida.
4: Hòstia,
1: jo volia, sí, veus, les temperatures aquí són complicades, eh? Vaig veure imatges de la ruta i que xulo, no? Aquest camí del Manol que tenim.
5: Home, sí, tant el pots fer a peu com en bicicleta, com tot, i vam dir que de cara al bon temps, doncs,

0: faríem una sortida des d'aquí, i mira, va ser aquest dissabte que ho vam lligar-ho, doncs, amb això,
1: amb la
0: tercera fira de la cervesa artesana transfronterera. Sí.
1: Va anar-hi,
0: va anar molt bé,
1: Toni,
0: també.
2: No vaig poder anar.
1: Josep Maria, tu, no t'hi vas acostar, però no et vaig veure,
0: Va estar molt bé, perquè, aviam, la zona on es fa, la zona dels pins allà a la piscina, doncs, aviam, és un marc, inclús vam veure la posta, no?
1: Com aquell que dius. La posta del sol, hi havia una lluna...
0: Sí, va estar molt bé. I a més que s'intenta que sigui un ambient familiar, mal? Que tot i que és de cervesa, però sí que és cervesa artesana, però la idea és que sigui un ambient familiar, que hi puguis anar a passar, doncs, una estona amb música.
2: Jo la música la sentia des de casa.
0: La senties, clar. Bueno, és que van ser potents, van ser potents.
1: Jo des del Camp dels Enginyers no devia bufar més cap a l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Perquè jo vaig pensar, dic, a veure si ho sento des de casa, i no, perquè vaig sopar a Terrassa i no se sentia.
3: Bueno, l'estiu aquí a l'Empordà és bastant, com que els pobles estan un enganxats a l'altre, és bastant normal. Mira, avui hi ha festa major aquí, i avui hi ha festa major per la soroll.
1: I com veus els focs artificials, també, d'on venen? De Roses, d'en Fúria Brava, a vegades has d'ubicar-los, no? Però està bé poder fer coses a la fresca, ve de gust, no? Sobretot al vespre, amb aquesta calor que diem que ha fet. Ara diuen que baixaran les temperatures, no sé.
0: Una mica. És que tampoc no era normal, Tan altes, de cop i volta, ara, mes de maig.
1: Sí.
0: Vingut de cop.
1: Sí, i que vagi sent progressiu, no? Perquè miro en Toni, perquè és el nostre home del temps, no sé si baixaran gaire o no.
3: Jo crec que l'estiu ja el tenim a sol.
4: Baixarà molt poquet.
1: O sigui, Montse,
4: En lloc de 30 tindrem 28, o en lloc d'arribar a migdia als 33, 34 arribarem als 29. Vull dir que baixarà 4 o 5 graus. El que sí que podríem tenir és a les tardes alguna tempesta, sobretot demà.
1: És veritat que han de venir tempestes. De fet, deien que el cap de setmana, però...
3: No, però hi ha una cosa aquest any que tenim bo, i que és que els pantans estan al 95%.
1: Perquè podrem omplir la piscina.
3: Bueno, no em preocupa massa, això.
1: No, clar.
3: No, jo dic que no em preocupa massa perquè sí que tinc una petita piscina, però quan tens una certa edat cada dia la fan servir menys, la piscina. Sí.
4: No, ja que parles de piscina, que ahir va haver-hi l'esfondament d'una terrassa a Girona, d'unes noies de 26-27 anys que han estat ferides perquè tenien una piscina sobre la terrassa. Precaució i molta prudència al muntar piscines a les terrasses, perquè les terrasses estan pensades per la gent, per una quantitat de quilos que no és...
5: Sense consultar-ho abans amb l'arquitecte.
1: Sí.
3: Exacte. Això és una calamitat, fer una cosa així, el pes per metro quadrat d'una piscina d'aigua amb una terrassa. La terrassa no està estudiada per sobre això, és molt pitjor una piscina que no que no sé, per una cada vegada que valgata de Reis o un acte s'hi posin 40 persones, és pitjor, vull dir, la piscina.
1: Que pesa més, perquè és un pes molt
0: litres d'aigua que es posen.
1: Sí.
5: Fa anys a Figueres, en un bloc de pisos, doncs el propietari de l'àtic va posar-hi una piscina, la va començar a emplenar, i amb aquesta que truca l'arquitecte, i l'arquitecte li va dir, ja pots parar-la de seguida.
3: Sí, perquè
5: no te s'ocorreixi emplenar-la, perquè
3: es
5: pot afundar l'edifici.
3: És que has començat a escardar, es va escardant, vull dir, i cedeix. Sí.
1: Bueno, en tot cas, posar-la a la part de baix, no?
3: Sí, home, la piscina...
1: Pati de baix...
3: Sí que és veritat que quan veus...
0: Perdó, si és un bloc de pisos...
1: Sí. Comunitària.
3: No, però llavors...
0: No tenen jardí,
3: A veure...
5: Espai, per posar la piscina.
3: Tu veus pel·lícules d'edificis de gratacels a tot el món, i hi ha piscines dalt de tot.
1: Sí.
3: Però és que llavors s'ha fet una estructura metàl·lica, sobretot...
1: S'ha fet expressament,
3: però
1: no?
3: Però per aguantar allò, vull dir...
1: Però cada cop, ara que tu deies nous blocs de pisos, o veus edificis nous que fan... Que la part exterior, doncs, fan piscina comunitària, que això també està bé, no? Que... O les piscines municipals, que són tan interessants.
3: Bueno, si es pot fer la planta baixa, t'estalvies molts calés, perquè el que jo explico de fer una piscina en un àtic, el que costa reforçar tot, vull dir, val quatre vegades el que val la piscina. Vull dir que...
1: Bueno,
5: els àtics que tenen piscines...
3: Ja s'ho poden permetre.
1: Sí, exacte, ja són àtics de...
5: Després, problema econòmic,
3: Jo coneixo que algun, dos, no gaires, que tenen piscina climatitzada a dintre casa, Vull dir que això ja és sibarisme total.
1: La Montse ha posat una cara de Déu n'hi
4: ha. A veure, ja que dius això, una reflexió pels pobres. Jo conec un que té piscina climatitzada dintre de casa... però aquella calor i aquella olor de cloro de piscina tancada, aquella que no és molt agradable, al tanto, si ets ric, ho dic pels rics, si us feu una casa amb piscina climatitzada, que sigui en l'ala dreta o izquierda, però no us la feu perquè aquest conegut meu la té al mig,
1: i fa
4: que tu per anar a l'habitació al menjador has de passar per la piscina climatitzada,
3: i
4: aire calenta tot el dia. Amb l'olor de clor, sí, sí, no és, Toni, molt agradable, eh?
3: De totes formes, avui dia les piscines es poden fer perfectament amb sal. Vull dir, que la maquinària és cara, però llavors no sents l'olor de clor.
2: La tendència és aquesta, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, amb aigua salada, d'aigua salada, un producte diferent per mantenir-la neta.
0: Bueno, i també hi ha gent que té problemes de pells, mm-hmm, així, doncs, de cara, sobretot a les piscines municipals, doncs cada vegada s'estan fent el canvi. Aprofito per dir que nosaltres no ho farem de moment.
1: Vale, que aquesta és la següent pregunta, eh?
0: Vale, no, nosaltres no ho farem de moment, sí que estem preparant-ho tot, doncs, perquè el dia 19 de juny, o sigui, d'aquí res, doncs, obrir-la ja i poder, doncs, gaudir de la piscina municipal d'aquí de Vilafant.
1: Jo l'adoro.
0: Sí. Home, té el que diguem, no? La zona que està, que té aquesta pineda també allà i tot plegat, molts rics els agradaria tenir-la.
1: Sí, sí. No, i a més...
2: La gespa s'ha recuperat de la piscina?
0: La gespa la van posar l'any passat tota nova, van fer-ho tot nou. Aquest any hem canviat una part d'uns motors i, bueno, hem hagut d'obrir un espai gros. I està recuperat, bueno, vull dir, està bé, està correcte, i per tant hi haurà gespa per tot. El que sí que portem uns anys que no es deixa menjar a dintre, i no és perquè no vulguem deixar-ho, primer de tot és perquè, bueno, creiem que hi ha d'haver-hi, doncs, hi ha gent que ho recull molt bé, el que diguem sempre, no? Però les mateixes engrunes, no? Que sigui de quatre patates, sí, un entrepà, sí, sí, o el que sigui, sí, després hi ha moltes formigues, i per això es va decidir, doncs, que no, de no menjar a dintre la piscina, el que és la gespa i tota aquesta zona.
2: Jo feia aquesta pregunta perquè l'última vegada que vaig anar a la piscina era aquells anys de les restriccions de l'aigua, i no era got agradable estirar la tovallola al cim de la gespa seca.
0: Sí, sí, no? Sí,
2: és
0: clar.
2: És molt diferent, eh?
0: Sí, sí, no, inclús el fet de no regar, a part de quedar això sec, et sortien les males herbes, no, diguem-ho, sí, així,
1: eh? Sí. Les adventícies.
0: Sí, i sí, no era agradable. Però ja l'any passat ja ho vam fer tot nou, també vam posar rec nou, i la veritat és que és molt xulo.
1: No, i a més, si pots posar un rec eficient, no?, que et permet no haver de perdre-la tant quan hi ha aquests episodis de sequera. El que passa que anava a dir, que parlàvem d'omplir piscines i tot plegat, però igualment hem de tenir en compte que l'aigua
0: algun dia es pot acabar.
3: És un bé preuat, és un bé preuat, i s'ha de tenir en compte això.
2: Sí. Aquesta època que hem deixat enrere, per sort, tornarà a venir,
0: Sí, sí.
2: Tornarà a venir, per tant, mentalitzem-nos a tots que no es pot
0: continuar fent les coses ben fetes.
2: Exactament.
3: Hi ha un canvi climàtic, això segur, però van cicles, vull dir, a veure, no és normal el mes de maig estar a 36 o 35 graus de temperatura.
1: El que hem arribat als 40 a algun lloc,
3: sí,
1: em sembla.
3: Sí, horrorós.
1: No és normal el mes de maig que tindrem una temperatura més extrema i que el paisatge anirà canviant. Ho anirem veient, nosaltres poder no, però... No,
0: i bueno, el que deies, no, que ara, per exemple, aquesta setmana que deia en Toni, no, que a les tardes, doncs, hi haurien, o podia haver-hi la possibilitat d'algun xàfec o així, llavors aquests canvis per la jardineria, per exemple, amb nosaltres se'ns desborda, però clar, bueno, nosaltres i a tots, si ho veieu, clar, amb aquest sol que fa, després pluja, després es queda com parat, et creix com l'espuma, ja pots, o a casa mateix, no? Si el que tinguis és per casa o les plantes, no, veus cada cop i volta, dius, però si això vaig llar la setmana passada, i torna a estar...
3: I avui dia, com que tots els ajuntaments s'han conscienciat que tirar, bueno, jo em deia el rumdun, o sigui, l'herbicida...
1: El glifosat,
3: és una altra marca, però és totalment contraproduent, vull dir, per tothom, vull dir, és cancerigen, i s'ha demostrat. Llavors, ara els aguacils tenen doble feina, perquè abans, escolta, a la zona d'allà hi fotien el glifosat o el rumdun, que jo dic, i estaven 15 dies que no hi tenien que pensar. Ara no, ara, clar, és cada setmana.
0: Però jo, per exemple, amb aquest tema, a vegades doncs, parlo amb la gent i així, no? I me diuen, és que bruteja, sí, d'acord, no? Quan tu veus doncs, als carrers, no, mateix, o la plaça o així que surt, aviam, bruteja, per mi brut és, són papers, són coses realment brutes, que estem acostumats, i més vinguent de la sequera, estem acostumats doncs, a tenir, doncs no tenir-ne, bàsicament, perquè clar, estava tot cremat, no creia. Amb les pluges que ha passat, que sota, inclús en l'asfalt, al voltant de les voreres i tot això, hi ha humitat encara, i aquesta humitat fa que surtin, i el que diguem, però, ho treus? Perquè clar, ho has de treure
1: clar, a mà. Si ho has de treure a mà,
0: clar, no s'arriba.
3: No, no, però és que ens hem tornat tots, jo ja m'hi poso, massa exigents, vull dir, que hi hagi una mica d'herba en un moment determinat en un lloc, hi ha sigut sempre l'herba. És el que diu la Montse, no és brutícia, no són papers, no són bocates allà tirats, no? Sí, és una herba, vull dir,
1: bueno, és la natura, bueno, dins de la urbanitat,
3: i,
1: bueno, no,
3: i entre triar que hi hagi aquella herba perquè no donen la base als ecosils, o triar que t'hi fotin una cosa que es cancerixin, i em sembla que no hi ha color, vull dir, que és el que s'ha de triar,
5: Bueno, però si tu camines per qualsevol carrer del centre de la ciutat i veus herbes a la vorera de la cera, fa mala imatge.
1: Sí, el que deia la Montse, que li transmeten els veïns.
0: Imatge sí, sí, mala imatge sí, però brutícia no.
5: No, no, no, no, no, parlo de brutícia.
0: Sí, sí, la setmana passada me vaig trobar amb un veí i em va fer molta gràcia perquè just a casa seu no n'hi ha ni una. Vale? I clar, jo li vaig dir, hosti, no, em va estranyar, no? Perquè dius, al costat esquerre n'hi ha, al costat dret també n'hi ha, què passa aquí? I em diu, és que jo tota la meva vida, diu, he passat l'escombra, vale? o en el seu moment la manguera, no? Diguem-ho així, no? He passat això i m'he tret les quatre herbes que et surten a dintre. Sí. Dic, si això ho fes tothom...
5: Jo també ho faig, això, eh? Sí.
0: Però,
5: jo també ho faig, eh?
0: Però hi ha molt...
5: D'arrencar l'herba.
3: És que si ho fes, sí, és que és veritat això que dèiem,
5: que surt més de pressa ara, eh?
3: Però és que quants metres quadrats tenim de vorera cada una davant de casa nostra? És que, són quatre herbes, arrencar quatre herbes, que no costa tant, eh? Vull dir que és que és el que he dit abans, ens hem tornat exigents.
0: Aquest veí m'ho deia, si tots féssim això que no ens costa res, vale? Doncs vosaltres podríeu estar doncs, per altres zones, clar, que lògicament no hi ha
5: igual
0: casos,
5: que passar l'escombra, a vegades deixo estar, això ja ho farà l'Ajuntament. Sí. Jo m'ho he sentit, això, eh?
0: Sí.
5: A casa meva us compro, aquí,
3: jo. Aquí,
5: dic, home, dic, em penso que no costa res de fer això,
1: jo tinc un arbre que deixa anar fulles tot l'any, és molt bonic, tot el que voleu, ara està florint, fantàstic, però odio les fulles, i clar, a vegades cauen a la vorera. Sí, l'altre dia n'hi havia moltes, dic, les escombro, i vaig escombrar també una mica a casa del veí, perquè dic, ostres, és el meu arbre el que està tirant les fulles, no?
3: Jo explicaré una petita anècdota. Abans de ser alcalde, vivia al Mas Pau, vaig venir a Brunet, que fa 35 anys d'això, vaig començar pel Mas Pau. Vaig fer una casa massa gran i fins quan la vaig vendre vaig poder marxar i vaig anar cap al poble. Doncs en aquella casa, a davant, hi sortia i naixia allà la font d'en Vilà, que és una font d'aigua transparent que es pot veure, no? L'havia fet analitzar particularment, sense passant per sobre l'Ajuntament, la vaig fer analitzar jo pel meu compte. Doncs un moment determinat, aquella font estava davant de la casa on jo vivia. Me'n vaig anar a l'Ajuntament i vaig demanar un permís si em deixaven cuidar aquell terreno, perquè tota la imatge de la meva casa a darrere millorava moltíssim. Un alcalde encantat de la vida, clar, tots fossin com tu, i vaig estar els 10 anys que vaig viure allà, tenia un petit tractoret, un parell de cops, un cop a la setmana sortia amb el tractoret, arreglava allò, i la gent em passava, que burro que ets, em deien, bueno, mira, sóc burro, què voleu que us digui? Sí.
1: Bueno, sí. El que passa és que potser s'ha perdut aquesta consciència, no?, potser de cadascú fer-se el seu trosset, sí, ho hem delegat tot molt, ja ho fa l'Ajuntament, per això pago impostos.
5: Ja, Déu-n'hi-do la gent que hi ha que ho fa per això, eh? Que té les herbes de casa seva i que es compra a casa seva.
3: Sí.
5: També és veritat que n'hi ha que no, eh? Però la gent que ho fa n'hi ha també, eh?
3: Segurament, i ara criticaré, vull dir, segurament aquests que no ho fan això, vas a casa seu i també a casa seu també deu ser campi qui ho pugui, vull dir, amb quan allà neteja i muntat. Això són coses que es porten a dintre, vull dir, és que arribar a casa, és que inclús entres al cotxe i fas així en el moment d'entrar i el tires allà a la bessura que tens al costat, que és que no costa res, eh?
1: s'ha de ser més cívic, no? Potser hem perdut aquesta consciència i aquí ja podem entrar en temes més.
5: De què havíem de parlar avui?
1: Dels docents. Però bueno, podem fer-ho, eh?
3: Poder també és perquè abans, sobretot en els pobles, es feia molta més vida a la vorera, eh? Vull dir, quan entrava
1: s'ha perdut la vida al carrer, no?
3: Quan entrava el bon temps, baixaven les cadires, es posaven allà, i està clar.
5: No hi havia televisió.
3: No hi havia televisió. I llavors, això poder provocava que era més fàcil cuidar-se d'allò que ho consideraven com a seu, no?
0: Exacte, consideraves doncs que aquell tros de carrer, no? Sí, sí. O aquella vorera, doncs era, formava part de dintre de casa teva i per això la cuidaves. Bueno, jo espero i suposo que hi ha gent que ho fa i així, no? Però sí que
1: que es contagiï, no?
0: Jo crec que potser, com tu deies, Toni, no? que tu ho fas i així, però perquè ja tens aquesta mentalitat de sempre, no?
5: Jo veig la meva mare que es comprava al carrer com era petit,
1: Jo, perquè fas el que has vist a casa, no?
3: Sí, clar, jo, Montse, aquí te proposo una cosa. Un petit premi de cada any, primer, segon i tercer, de la vorera més neta, un petit premi de l'Ajuntament, que veuràs com això t'ajuda.
1: Mira, aquí surten idees,
0: Sí.
1: Home, i el tema de reivindicar la vida al carrer, jo ho reivindico. Jo porto des que visc aquí a Vilafant que ho vaig dient, i aquest any crec que ho aconseguirem, de fer una minifesta al carrer amb els veïns.
0: No sé si te la deixaran fer, has de demanar permís,
1: Sí, ja ho tinc previst de demanar-ho.
0: No sé si te la consideraran, Veurem.
1: Ho demanarem. Festa al carrer en el sentit de que tots els veïns ens trobem al carrer, no? I que puguem xerrar...
4: Anem a començar a tallar carrers, aquest talla un carrer, l'altre talla l'altre carrer, perquè fan reunions de veïns...
5: No, jo necessito pas fer-ho al carrer, té espai suficient per fer-ho.
1: Què vols dir? Que tinc espai.
5: Per a les Mèlies?
1: Ah, sí.
5: Per fer una trobada de veïns?
1: Sí, sí.
5: Ah, no tallareu un carrer per fer una festa i que en tinguin un espai allà.
1: Però el nostre carrer tampoc és tan transitat.
0: Però si és una trobada de veïns, no cal tallar el carrer, no cal que sigui una festa, no? Entenc jo.
1: Bueno, però si poses menjar sempre és més agradable.
0: La falda.
4: I música, uns inflables pels nens, allò.
1: No és aquesta la idea.
0: Bueno, és igual, deixem-ho estar. Tu fes el que hagis de fer, demana els permisos, jo, al final aquí els que manen no sóc jo. Jo t'ho diré clar. Aquí hi ha els
1: jo
0: tècnics.
1: Jo cuido en directe així per agafar el compromís.
0: No. Aquí hi ha els tècnics que són els que han de dir que sí. Després s'ha de mirar la part de la seguretat, tot això.
1: És important.
0: Perquè imagina't que tots els veïns decidissin fer, no? Hi ha uns que posarien dos taules, vale? Perfecte, o quatre, és igual. Mm-hmm. Quatre taules amb les quatre cadires. Altres després començarien que si la música, que si el no sé què. O sigui, que jo ho deixo en mans dels que...
1: Ni m'havia plantejat el tema de la música. Jo era... Mare meva.
4: Després sí hi ha l'espavilat que compra molts petards perquè es vol fer el gran i vinga petards.
0: Clar. Jo feu el que hàgiu de fer, lògicament, demaneu el que s'hagi de demanar, per això hi som.
1: Jo la idea era compartir alguna cosa de menjar i fer una copa.
0: Apunteu-vos a casa.
4: No, apunteu-vos al sopar. Apunteu-vos al sopar de Clau de Sol que fan la festa a l'Àgora i allà hi ha espai i no hi ha cap problema.
1: Home, sí que a més van al sopar de Sant Joan, no? També faran.
0: Sí.
1: Sí, és aquí que té el cartell en Toni, que el veig així de costat el sopar de Sant Joan, que l'any passat vaig anar-hi també una estoneda.
0: Bueno, a fora de la pista, diguem, a la pista del centre cívic de les Mèlies, sí.
1: Igual que l'any passat, llavors.
0: Sí, el que passa que aquí hi ha aforament, perquè estarà delimitat, allà és una zona on no es poden tirar petards, ni molt menys.
1: Perquè aquest any hi haurà unes zones habilitades pels petards, oi?
0: Sí, hi ha ja l'any passat, vam dir que ho trauríem les ordenances d'aquest any i així ha sigut, i només habilitem tres zones que creiem que són com més segures per poder tirar petards.
1: Una cada nucli, més o menys?
0: Hi ha un, sí. El nucli antic serà a la pista al costat de la pista de les Lletres, d'aquí de Fita i Pineda, d'aquesta zona. Després el Camp dels Enginyers hi haurà a la pista de les Mèlies, al costat just on hi ha el xiringuito i tot allò.
1: Sí.
0: I després a les Forques, en l'aparcament del pavelló, també habilitarem un espai en allà. Per tant, ho fem, doncs, tant per la seguretat, també doncs, hi ha gent que no li agrada
1: els
0: petards, animals, tot plegat, i creiem doncs, que està bé posar aquestes tres zones, doncs, que tothom que vulgui tirar-ne i que s'ho passi bé, genial, però que estigui concentrat. També demanem doncs, que una vegada tu hagis fet la teva festa, no, siguis
3: recullis
0: conscient i recullis tot allò, perquè l'endemà ens trobem, ens trobem tots plegats, no només aquí a Vilafant, que tu quan t'aixeques al dematí dius, bueno, què ha passat aquí, no? Ple de tot i tot, i com que cada vegada venen doncs, aquests petards més grossos i que deixen
1: més
0: anar més i unes caixes i no sé el que hi ha per allà. Jo no, a mi els petards no m'agraden.
3: A mi tampoc.
0: A més em fa por, suposo que és perquè...
3: alguna mala experiència. No?
0: Típic, no?, que tu estàs allà mirant i te'ls tiren als peus o te'ls tiren per darrere i algun susto, he vist algun dit d'aquells, no?, que han saltat i coses d'aquestes que dius, buah. Per tant, jo penso que està bé disfrutar-ho, només faltaria, però també hem de tindre seny.
1: No, i respecte pel descans dels veïns, no?,
0: sí.
1: Perquè jo he arribat a veure doncs posar petards als embornals, a les bústies, no?
0: Sí. Que no fa cap gràcia,
1: No cal, no?, per passar-s'ho bé, fer aquestes coses. I et dic, jo quan vau dir que habilitava uns punts, dic, deixa'm, a veure si és un dels que nosaltres sempre anem a les pistes,
5: ja frenen una mica, si s'acoten els espais ja frenen una mica el tirar petards a dintre del poble.
0: Sí, home, és que si no, qualsevol lloc, qualsevol moment, i a més que no deixen de ser un perill, per molt que t'avenen, no?, teòricament, uns per unes edats i no sé què, no deixen de ser un perill. Hi ha aquests que tiren ara que semblen dels focs artificials, que els pots comprar i dius, és que això...
1: Els coets.
0: Sí, el tires des de davant de casa teu i ha d'haver-hi una distància, a més de saber si se'n va a la dreta, a l'esquerra,
3: sí,
0: o dintre,
3: sí,
0: dintre
3: sí,
0: el
3: sí,
0: teu
3: sí.
0: jardí o dintre la finestra. Llavors és que és perillós, són perillosos.
1: No, que potser hi hem perdut una mica la por, no? Vull dir, sé que s'han fet moltes campanyes de conscienciació al llarg dels anys i no sé si és que s'ha perdut una mica la consciència o la por, se'ls ha de tenir respecte, no? És una mica com tot, no? Perquè
0: home, per això hi ha empreses, per això hi ha empreses que es dediquen, no?, a tirar tots aquests petards, per això. Però ja t'ho dic, jo n'hi ha que quan els veig, els sento, penso, ostres, i això ho venen al carrer, o sigui, i vaig jo que no en tinc ni idea i me'ls vendran, per
1: clar.
0: Tant, ostres, traques d'aquelles que...
5: Em sembla que les ventes els fan en funció de l'edat de la persona que ve.
1: Sí, sí, sí,
5: pares que comprar-ho,
0: però clar, hi ha pares també que els agraden molt els petards, vale? Llavors hi ha el pare, però tens el nen allà al cantó, hi ha és el que us deia, aquelles traques que tiren a vegades, no? Que dius, o uns que n'hi ha que corren, no?, que te s'aposen enmig de les cames, no, és que no fa res, oh, coi, no fa res.
3: Sí.
1: No, jo normalment compro les sabetes, no? Aquests que corren, que salten una miqueta, també n'he comprat algun cop.
5: Jo no n'he comprat mai.
1: Sempre miro...
5: Jo tampoc. Sempre m'han fet molt de respecte.
1: Mira, a mi em fan respecte, però a mi el que més em dol és quan haig de pagar. Perquè és com que estàs...
5: Que ara ho fan barato.
1: Com que estàs cremant diners, d'alguna manera,
0: bueno,
1: no?
0: Bueno, clar,
1: cap
0: com tot,
1: fi.
0: Sí.
1: És l'única cosa que... Veus, jo no és per respecte, que sí que els hi tinc respecte, no és per por, sinó que és per economia, no? Que quan veig aquestes traques o aquests castells penso, la de diners que es deuen haver gastat aquí, no?
3: Doncs jo a mi no m'agraden mai els petards, però és que a part de que no m'agraden, també sóc molt animalista i us podeu imaginar el que arriben a patir els animals.
1: Pateixen.
3: Fa un parell d'anys els veïns davant de casa meva, un pastor alemany, els hi va saltar la valla i el van trobar negat. I històries d'aquestes és que ho passen fatal, tu. Vull dir, jo m'anava una temporada, m'anava a Canis i demanava pastilles relaxants i deixava els gossos mig... Quan m'anava jo de festa i deixava els gossos a casa...
1: Clar, perquè estessin tranquils.
3: Perquè estessin tranquils, els hi fotia una pastilla. Llavors, n'hi ha necessitat... No hi ha necessitat.
1: Sí, que pel divertiment dels éssers humans, és que... doncs hem de fer patir altres éssers, no?
0: I que també hi ha molta gent que no els agrada o els hi pot provocar, doncs... Tant els animals com les
1: persones.
3: I a part que hi ha hagut molts accidents. Jo recordo quan era jovenet a Figueres... estava en una casa, en un balcó, va entrar un petard a dintre, i bueno, no li va treure un bull de casualitat amb un que tenia al costat, però va tenir tot això ben cremat, vull dir que són coses que...
1: No, la nit de Sant Joan en principi és una nit, doncs, que urgències el tema de ferides, doncs és...
0: Jo demano aquí Vilafant, i fora de Vilafant, aquí que respectem doncs els tres espais que s'ha habilitat, que jo penso que ja està bé, no?, el fet de repartir-lo, i sobretot això, molta prudència.
3: De tots modos, jo anava a dir, sempre tinc que dir alguna xorrada, jo anava, ara en diria una.
1: Vinga, va, deixem dir abans de la publicitat.
3: La festa d'aquest dia, quatre petardos, en comparació a la festa que van fer els parisinos ahir per la Champions League, n'hi ha per matar-los a tot, 800 detinguts, vull dir, no sé quants ferits, vull dir, heu vist les imatges?
1: No.
3: Monstruós.
1: Jo, clar, això per haver guanyat, el tema Champions...
3: Per haver guanyat la Champions... Bueno, és que el que jo dic s'aparta la Champions, eh? Una cosa és barrejar el futbol amb
1: però van tirar petards o no?
3: Amb l'agressivitat.
2: Han tirat de tot.
3: Van cremar contenedors, van cremar bicicletes,
0: és que això és el
3: van,
0: que
3: trencar,
0: diem, no cal,
3: van trencar
0: no
3: aparadors de per tot arreu, vull dir, horrorós.
1: I abans d'anar a la publicitat us anava a fer...
2: I van guanyar, eh?
3: Això era la celebració. És que si perden, ploren. Sí. Poder val més que perdin, que plorin.
1: El foc... és molt atractiu i molt perillós a la vegada, no? Potser s'ha perdut el tema de les fogueres de Sant Joan i per això
3: sí que s'ha perdut bastant.
1: Més pel tema dels petards. Potser si hi haguessin més fogueres potser no hi haurien tants petards, no?
3: I a part de tot, les fogueres...
2: És que les fogueres on te'ls fas ara.
3: Sí, ja, on te'ls fas. Segons on te'ls fas...
1: Per fer-les amb seguretat, a la distància...
3: Té que venir un de ADF o algun bomber amb el camionet amb aigua allà al costat de la foguera. Per tenir una seguretat.
0: I a més a més hi hauria la foguera, més els petards.
3: Sí, sí,
1: no cal. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara mateix.
6: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època... Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
8: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
7: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
8: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
7: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
9: Saps aquest lloc on sempre tornes?
10: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
9: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
11: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
12: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
13: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Parlem dels docents. Avui hi havia d'haver vaga i no n'hi ha hagut. En principi. Almenys al centre dels meus fills, no sé aquí Vilafant si estava previst o no, al final sí que hi ha hagut classe amb normalitat.
5: Mira, jo no vull posicionar-me ni a favor d'uns ni a favor dels altres, eh? Però els grans perjudicats aquí són la mainada.
0: I tant.
5: Jo crec que tothom té dret a fer vaga, però tothom té dret a posar-se al seu puesto per intentar arribar a un acord amb les dues parts. Perquè clar, llavors vindrà les avaluacions de final de curs i la mainada no tenen el nivell que haurien de tenir. Coses així ajuden a que passi això.
3: No, els perjudicats són la mainada, clar. i n'hi ha altres, Toni, de perjudicats, i tampoc
5: explica... Sí, home, i tant. Els pares mateixos.
3: Un meu cosí germà va tenir un rebentó el diumenge, avui dia aquests cotxes moderns no porten roda de canvis, va tenir que deixar el cotxe aquí, quina il·lusió, llogar un cotxe a Barcelona, a cirurgia faciomaxil·lar, té una clínica, i llavors el mitja setmana va tenir que baixar amb el cotxe de lloguer, per deixar el cotxe de lloguer i agafar el seu cotxe.
1: I de tornada,
3: que ja tenia la gent ja programada per fer un parell d'operacions a la tarda, pues tallat. Què faig? Em va enviar un WhatsApp: Josep Maria, estic a l'entrada, bueno, sempre a l'entrada de Girona. Dic, tira Banyoles amunt i a veure si te'n surts de... I bueno, total, que va trobar un restaurant, es va fotre dinar i ja tinc el dia perdut, però bueno, perdona per l'expressió, es va cagar amb les manifestacions, i perquè el van perjudicar amb quantitat, tu, vull dir que és que...
1: Bueno, i la dels pagesos sí, també sí, segur això, que va perjudicar sí, gent, no? Sí, sí. Vull dir que totes les mobilitzacions...
5: I al final tot això es recondueix. Coi, per què no ho feu des del primer moment, això? Per què hi ha d'haver-hi aquest estira i afluixa? Quedem-se amb un acord des del primer moment i s'ha acabat i no hi ha...
3: Desgraciadament,
1: és que l'acord arriba tant al juny, no?
5: És el que passarà amb els mestres.
3: Desgraciadament, de tots modos, jo ara em poso que em poso. Jo comprenc la situació del meu cosí, l'ho vull explicar. Però jo també comprenc la situació de que hi ha un refran que diu qui no plora no mama, i és la pura veritat. Vull dir, si no la fas grossa, si no comences a fer aquestes coses fortes, l'administració no et fot un punyetero cas. Vull dir, és que...
0: Però també hi ha una altra cosa que aquí... per la manera que som, per la manera que es fa, jo no ho sé, però quants anys es porta que no s'ha... O sigui, jo ja ho sabeu, que la meva feina al final és estar en una escola i que sé de què va i totalment, però vull dir que hem aguantat tant, diguem-ho així, o s'ha fet tot perquè els mestres s'estimen, no? Aquesta feina, s'estimen a la mainada, s'estimen tot això, que no hem dit res durant molt
5: de
0: temps.
5: És un sumum de coses.
0: Vale? Sí. Clar, ara ha explotat, perfecte, sí. No? I ara dius, bueno, ja n'hi ha prou i ja ha sigut prou i no baixarem, vale? A veure qui pot més, per dir-ho d'una manera, no? Llavors, des del departament o des de la Generalitat o des del govern, en aquest cas, doncs, què han fet? Vale? Intentem, doncs, solucionar-ho, no? Que al final i aquí sí que m'hi poso jo. Al final jo no deixo de ser algú que representa doncs, a tots els veïns, però per l'altra banda també soc una persona que té la meva feina o que ha tingut la meva feina i d'això. Per tant, jo sé el que vol dir també estar a l'altre cantó, no? I demanar o veure les necessitats que hi han. Però en el cas dels docents hi ha hagut ara això, el fet de que cada vegada és més difícil, hi ha uns alumnes més complicats, unes famílies més complicades, perquè és així, el mestre o el professor ha perdut aquell respecte, i el respecte tant pels nens com per els pares, sí. Perquè abans el que et deia el mestre
3: anava a missa, i ara
0: jo no. Recordo no, que sí. Si a mi em castigaven a casa meva, el que em deien era bueno, si ho ha fet és perquè tal, i espera't que ara castigaré jo.
3: Sí, anava així, anava així,
0: ara
3: això,
0: no té res que veure això, no. Vale? Doncs hi ha hagut aquesta, i llavors sí que hi havia el tema dels pressupostos, i aquí no és per defensar el govern, no, però sí que és veritat, hi havia com ho podem arreglar? Lògicament, sempre acaba pel mateix, per uns diners, perquè si necessitem amb més mestres, vale, necessitem més diners, si necessitem posar els sous, són més diners. Per tant, jo crec que la visió era, bueno, sí, no es pot arreglar d'avui per demà, vale, i per això hi va haver-hi aquest petit acord, vale, amb ampliació d'aquí uns anys. Jo ara, a final de curs, per lo que he vist, totes les vagues que s'han anat fent fins ara, si això és la solució, va en decrimència de la mainada, totalment, sí, i dels estudis, i de que d'aquí un temps el primer que direm és, bueno, és que clar, hi va haver el Covid amb aquella temporada de nens, imagineu-vos, o no? Després hi va haver les vagues ara, i això repercuteix a la societat d'aquí un temps.
1: Sí, però, sí, bueno, perquè això passa menys educació, també... societat més tonta, no?
0: Bueno, clar, i ara passarà doncs el mateix, passarà amb els policies, amb els metges, amb tots, no? Perquè diran, bueno, si aquests ho han aconseguit, nosaltres també ara paralitzarem el món. Sí. És així o no?
3: Sí, sí.
0: Perquè, clar,
1: però clar, no tots els col·lectius tenen la mateixa força, perquè dèiem el col·lectiu de l'hostaleria, per exemple.
0: I perquè portem molts anys
5: no hi ha hagut visió política en tots aquests aspectes, no hi ha hagut una previsió política. Perquè ja ho saben que la ràtio cada vegada és més alta. Cada vegada hi ha menys mestres, perquè si juguen no en posen de nous.
3: Jo aquí, Toni, sempre dic la meva, que és que, a veure, ens queixem, i tothom, no hi ha qui no es queixi, dels impostos, que acabem molts impostos i tal, qual. Però és que resulta que ho demanem tot. Ara en aquests moments demanen els professors, demanen els metges, el que ha dit la Montse, d'aquí poc s'hi pujarà un altre col·lectiu, i tot això què vol? Pues, incrementar impostos per poder pagar més. No hi ha altra solució. El que governa, sigui PP, sigui Vox, sigui...
0: És igual.
3: No té una màquina, no fa els bitllets. Els bitllets els treu dels impostos.
1: Dels contribuents.
3: A voltes, aquells impostos, sí que hi ha una cosa que...
5: S'ha d'anar a buscar un equilibri, Josep Maria.
3: Sí que hi ha una cosa que perjudica molt. I saps quin és? La podrimenta de molts polítics que roben tant i tant, llavors es diuen, no robessin tant, podien tindrien més per fer hospitals o per fer això i per fer l'altre.
1: Ara estàs parlant d'impostos i jo he dit la paraula contribuents, no? I una mica, no sé si algun cop ho havies dit tu, Toni, que abans es deia contribuir, no? Pagar la contribució, sí. I ara en diguem impostos, no? O sigui, sí. Una cosa és que t'imposin, l'altra cosa és que tu contribueixes. Potser hem de tornar a aquesta visió de contribuir.
5: És igual, acabaràs pagant igualment.
3: Contribució, sí, però, obligada. Però si contribució obligada.
1: Però si jo contribueixo, vull que aquesta contribució sigui una bona, se'm faci una bona gestió d'aquesta contribució.
5: Esclar, tots ho volem, això.
1: I potser la gent està enfadada perquè veuen que potser no se n'ha fet una bona gestió pel que deia ara.
3: Jo ara us en diré una altra. Jo molt sovint em pregunto, tu ets de dretes o d'esquerres? Depèn de per què. Depèn de lo que proposin. Podem m'interessa més un costat, m'interessa més l'altre. En aquests moments el que sí puc dir, Podemos i Sumar, ahir vaig veure els resultats que obtindran. Uns obtindran un 5% i l'altre un 3%. Estan...
1: Estan de davallada, per
3: què passa això? Perquè aquesta gent només defensa el treballador. Jo he sigut empresari tota la vida. Jo per mi podria...
1: Bueno, s'ha de cuidar les dues coses, no? Perquè sense empresari no hi ha treballador.
3: El polític marca la pauta, però el que tira el país endavant és l'empresari. I mira, què està passant? L'altre dia no sé on sortia, que resulta que estan votant el mateix partit en Roig, el president de Mercadona, que els seus caixeres. No és normal això. La meva conclusió que arribo aquí és que la gent s'ha cansat d'això de tant defensar el treballador, defensar el treballador. Per què? Perquè moltes vegades intentant defensar el treballador, el que fas és perjudicar-lo, i intentaré explicar-me. Si tu dius menys hores a la setmana, vull dir més dies de maternitat, més... Què estem fent? Estem baixant la productivitat. Llavors el món és una globalització. Estem,
1: però això és possible sense d'allò.
3: Deixa'm acabar només això. Només per explicar. Llavors, què pot arribar a passar? Un exemple, un telèfon fet a Taiwan o a la Xina valdrà, posa un preu, 10 euros. I fet a Espanya, doncs en valdrà 100. Però per què? Perquè aleshores, llavors què passarà? Que no serem competitius. Si no som competitius, què passarà? Que faltarà feina als treballadors. Aquesta és la realitat.
5: Estic a buscar un equilibri en tot. Mira, jo ara vindré a favor teu amb el que explicaré ara. Jo tinc un company que és pagès, i té gent emigrant, treballadors, però assegurats i tot correcte, no? Pensa que li va anar un treballador, el segon que li fa això ja, que es agafa no sé quants dies tenen ara de paternitat.
3: Sí.
5: I no vindrà a treballar. Però clar, quan tu et donen un permís de paternitat és per ajudar la teva dona per cuidar la criatura.
3: Però aquest,
5: la seva dona va parir al Senegal i no va pas anar al Senegal, ella.
3: No, sí.
5: Això s'hauria de vigilar.
0: Tothom té drets, però les obligacions no se'n recorden.
5: No,
0: i ja està,
5: no.
0: I és així. I de cara als empresaris... És un caos tenir gent. És que tothom està avorrit. Tothom
3: i després...
0: te diu el mateix. És que no hi ha gent que vulgui treballar.
3: No hi ha
0: gent que vulgui... Però quan dic treballar, vol dir treballar. O sigui...
1: Què vol dir treballar?
0: No, que...
5: I no hi ha gent que vulgui treballar els caps de setmana.
0: Clar, és que hi ha vegades que dius, bueno, depèn de quines feines, no són de 8 a 3. És que hi ha feines que són de tardes, hi ha feines que són de nit, hi ha feines que són de cap de setmana, vale? O de festius. Vale? Per tant, i si durant una temporada, pel motiu que sigui, per exemple, doncs, com en el cas aquest, no? que estan en el camp o així, hi ha una temporada que han d'estar més hores perquè és la necessitat que hi ha, i no són 5 hores ni 6 ni 7, sinó que en són 10, doncs seran 10, i abans això tu deies, bueno, doncs jo tinc una responsabilitat perquè allò funcioni i perquè es tiri endavant, i després tinc el sou lògicament i tot, però és que ara només es fa pels diners, l'altre és lo de menys, i si puc treballar 5 hores amb el mateix sou que un de 8, per què treballar?
3: Això és el que jo estava dient. Clar. O sigui, m'agrada que tu opinis, vull dir,
0: és així. Clar, la immigració, d'acord, perfecte, n'hi ha molta, però és que quines feines són les que nosaltres no volem fer, que també n'hi és molta,
1: i aquesta responsabilitat de, perquè el meu home a vegades m'explica que a la seva feina, no, ell ja porta temps, no, i a vegades li donen un que acaba de començar per ensenyar-lo, no?
0: Sí, dura 2 dies.
1: No, que li acaba de fer la volta per ensenyar-li, sí. Ensenya com funciona i s'agòbia i diu, mira, me'n vaig.
0: Sí, clar.
1: O sigui, ja no fa ni la primera jornada, perquè, ni un dia.
0: Perquè no volen tenir aquesta responsabilitat, o no es vol tenir, vull dir, jo en aquest cas no m'hi puc posar, perquè jo no sé què és.
1: Costa molt d'empatitzar,
0: Clar, tu dius, bueno, pues no te queixis després que no trobes feina, perquè clar, què vols?
3: Sí.
0: Estar-te a casa i que t'ho pagui, pues no, no,
3: aquí
0: no.
3: Està, aquí
0: I
3: està.
0: I després
3: aquí
0: tenim
3: està.
0: Les famoses baixes i ja te dic, jo al final, i no fa tant, està parlant amb gent que això, que tenen treballadors,
3: empreses, sí,
0: i diuen,
3: sí.
0: És que estic per tancar.
3: Sí.
0: Perquè no hi ha maneres, fatal.
3: Sí, sí.
0: Agafes algú, li ofereix... Ui, no, ja no comencem, això d'entrada.
3: I per mi, perdó, per mi haurà anat molt bé la davallada que fan tornem-hi, sumar-hi Podemos, perquè aquests són els que encenen la metxa,
5: Maria,
3: vull dir.
5: Però... D'acord, però el que ens ve després, que aquests no van, què?
1: Aquesta és la pregunta.
5: Com
1: que
5: ho fem, això?
1: Mira Colòmbia.
3: Toni, ara m'has mort, perquè, d'acord, això que jo dic, millor que desapareixi, però el que ve... el que ve, que el que ve és PP i Vox,
1: i però d'un extrem a l'altre tampoc
3: i podem tenir no em surt el nom, bueno, el president de PP, de president d'Espanya, i l'abascal de vicepresident,
2: perquè aquests
3: els catalans ens podem calçar,
2: tots els emigrants
3: els catalans
2: volen fora,
3: podem calçar.
2: Però esclar, llavors
1: qui farà la feina?
2: Vagin a treballar al camp.
3: Sí.
2: No n'hi haurà cap que vagi a treballar al camp.
3: En Feijó, ara anava a dir, Feijó de president i l'abascal de vicepresident, ho tenim clar.
0: Però això ho tenim fàcil, no votant. No votant aquest personal.
1: Sí, clar, mireu a Colòmbia el que ha passat, extrema dreta, a la segona volta hi haurà extrema dreta i un partit d'esquerra, vull dir, que cada cop anem més als extrems.
0: Però és que nosaltres
2: però és que aquí
0: no n'aprenem.
2: Molt bé, perquè, per exemple, tu no votes aquests dos partits que has posat tu, per exemple, però votes un partit de tota la vida, que és el socialista, que no és extrem, eh?
3: Sí.
2: Que és moderat i ho ha demostrat.
3: Sí.
2: Per tant,
3: sí,
2: ho tenim clar.
3: Sí.
0: Però no n'aprenem, perquè si ens mirem a la resta d'Europa, vale, on hi ha tots aquests, o Europa o fora d'Europa, i veiem tots els que estan manant d'aquests extrems, què passa? Tothom se'n penedeix. Què estan passant? Estan tirant enrere. Per què? Perquè el que prometen és que no toca. No toca.
1: Bueno, perquè el que prometen són coses que prometen sapiguent que,
0: bueno,
1: que no els podran complir, aquestes coses.
0: El discurs fàcil. I clar, jo per molt immigrant que... Bueno, és que per molt immigrant que sigui, si jo estic aquí i tinc la meva documentació regularitzada i tot plegat, a mi no em poden fer fora, que això és el que està passant als Estats Units. Vale? El sol fet de ser immigrant els fumen fora.
1: I és que no el que passa és que se n'ha anat d'un extrem a l'altre, i això el que farà potser, si acaben governant aquests extrems i fent el que acabin fent, farà que surti una reacció. Normalment és acció-reacció.
2: L'exemple clar és en Milei a Argentina.
0: Exacte.
2: Semblava que...
3: Amb la motosserra.
2: Tot era glòria, eh?
3: Amb la motosserra ho tenia que arreglar
2: tot. Amb el temps, mira.
3: Amb la cara de boig que feia la motosserra.
1: O la Meloni a Itàlia.
0: Hi ha uns argentins aquí que vaig estar parlant, mira, ahir, i me deia que els hi feia por, porten molts anys, treballant aquí. Diu, ens fan por, ara actualment està viuen aquí Figueres, i diu, ens fa por, diu, perquè veiem el que nosaltres hem viscut en allà i el que estem visquent, vale? Ho estem veient que passarà aquí, diu, és que se'ns acabarà tot, i quan dic tot vol dir tot, diu, i no sabeu la por que fa, diu, quan tens aquests, diu, és que no passegis ni tranquil pel carrer. I jo dic,
1: clar, és que
0: petarà.
1: El poder el tenim els ciutadans, el que passa és que
0: petarà,
1: que no sé com ha d'anar això, no? No sé qui, el ciutadà de peu, si es deixa convèncer o no es deixa convèncer per
2: imagina't ara el que estan fent sense governar ells, no? Amb els jutges i amb la policia i amb els serveis secrets i tot, imagina't que mani,
0: Bueno, per exemple, els jutges no hauria de dependre del govern,
2: haurien de ser independents.
0: Exacte. Els jutges ells mateixos entre uns i els altres, perquè ja ho veieu.
1: Separació de poders.
0: Clar,
1: no?
3: Sí, però,
0: i això està a la resta de països, es fa.
3: Sí, però saps què passa? Que encara que no t'ho diguin, aquell jutge jo dirà, soc polític. No hi ha ningú polític. Segurament tindrà un sentiment o altre i s'anirà...
2: Però dins de la seva feina,
1: ha de ser polític. Ha d'intentar el més professional possible, no?
0: Exacte.
2: Clar.
0: Et pots equivocar, lògicament, com a tothom, però no perquè siguis d'un cantó o de l'altre, això...
2: Sí. Amb el que estan fent ara, fan perdre tota la fe en la justícia.
0: Exacte.
2: Més descarat que el que van fer amb el fiscal general, que el van fotre fora sense prova de res. I l'altre gàster allà a la Comunitat de Madrid, doncs té l'expedient allà amb un calaix.
3: Sí, no li diuen res. Això també... L'amic de l'Ayuso, tu, que ho té allà, el que tu dius, l'expedient allà al calaix, i tots els altres van sortint que... Tia, vull dir, aquesta és la que mana més d'Espanya, aquesta dia.
1: Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí.
0: Déu-n'hi-do,
1: Déu-n'hi-do. Però és que, clar, m'esteu obrint aquí un munt de
3: melons que no estaven previstos.
1: Després no els solucionarem, perquè ens queden aquí 30 segons per acabar la tertúlia d'avui dilluns. 1 de juny encetem el mes, Déu-n'hi-do que els revolucionaris que ens hem posat. Continuarem arreglant el món demà dimarts amb més tertúlia aquí amb el suport de Gestoria Fernández. Digue'm, Montse.
0: No, bàsicament és tenir seny i cap. I ja està, no hi ha res més.
1: Doncs ens quedem amb la paraula seny, perquè és allò ben català. Tornarem...
2: Ojalà ho fessin tots, això.
1: Tornarem demà dimarts. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
2: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte, així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluïsa Moret.
3: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials a la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, en directe.
5: En directe.
4: Ivan Yerpes.

comença aquesta tarda de Ràdio Fórmula des de Ràdio Vilafant FM. Per cert, avui he estat veient un dels capítols de... Ja sabeu que Aitanes doncs, està amb Plex, que és un creador de contingut, i han fet doncs, un vídeo plegats d'un dia de concert, o un dia previ de concert, tot el que es viu. I la veritat és que molt interessant, molt divertit, molt xulo, molt bon vídeo. Aitana, doncs, amb aquest 6 de febrer ens dona la benvinguda a la nostra Ràdio Fórmula, que us acompanyarà tota aquesta tarda. De la vida

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
7: La ràdio que ens uneix.
8: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I en el 107.3 de la FM arriba Álvaro Soler amb el seu Muero, proposta del maig del 23, que dona aquest airet d'aquesta caloreta amb bon ritme.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
3: Nueva York!
1: A Nueva York, no, però aquí sí que hem tingut concerts a Bad Bunny. Tenim gent d'aquí de la ràdio que hi ha anat i que ha pogut, doncs, estar cantant les seves cançons com aquesta, de Nueva York. Bad Bunny, aquí el tenim a Vilafant FM. Doncs 3 minuts passarà mateix d'un quart de 5. Anem cap a Nueva York!

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: I en el Benidorm Fest es presentava Melody amb Essa Diva.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I continuem amb el panorama internacional amb Coldplay, amb Tini i un dels temes que he escoltat moltes vegades aquí a la ràdio.

Doncs i així és com es titula aquesta proposta. We Pray amb Coldplay Tini. Estem, doncs, amb la nostra radiofórmula d'aquí del 107.3 de l'FM en aquest primer dia del mes de juny d'aquest 2026. I ara ens anem també en el programa internacional amb una altra d'aquestes bones propostes, eh? Stumbling de Cyril.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
3: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
2: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
3: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
2: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
3: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Que rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana.
4: La ràdio que ens uneix.
6: Ya todo

0: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Doncs sí, el telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant. Anem amb música, anem amb novetats, anem amb Leire Martínez, amb la Cabeza de Ratón, dedicada doncs a la Laura Ramon d'aquí de Vilafant.

Doncs sí, aquí tenim a l'Aire Martínez, que continua amb la seva carrera en solitari amb cançons espectaculars com aquesta, Cabeza de Ratón. L'hem presentat avui aquí a Ràdio Vilafant FM. 10 minuts, arribem a les 5 de la tarda. Déu-n'hi, Duret, quanta bona música que tenim per compartir amb tu, eh? A més a més, l'Aire Martínez, que està fent una gira espectacular, també. Arriba una d'aquestes cançons conegudes de Disturbed in the Cyril, també, amb aquesta proposta que segur que coneixes.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35€ sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. Al nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit a la xarxa.
2: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
1: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot això només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que l'AP7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot, arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça President Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102, i ara s'enfrontarà al Lucan Murcia al quarts del play-off pel títol.
3: I aquí comença una nova hora després de l'informatiu de 3 minuts de la xarxa amb Elton John i Britney Spears. Déu-n'hi-do, quina bona proposta musical, que s'ha estat uns anys, el Hold Me Close.

0: Saps aquell lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I aquí continuem, doncs, començant a viure una miqueta i ho fem amb els Catarres. Em vas deixar...

començar a viure amb els Catarres, cançons, doncs, del nostre panorama musical català, de molta qualitat, per cert, eh? Com La Nova Vida. Ara anem cap a l'Empordanès, que ha tornat a casa, amb Ernest Prana. I aquesta música ens arriba des de Peralada. Es van fer presentacions a Barcelona i també al claustre de Peralada d'aquest treball discogràfic de l'Ernest. Amb La Nova Vida continuem amb la nostra fórmula aquí a Ràdio Vilafant.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant. No hi faltis.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.

Doncs sí, que teníem a Lola Índigo, que parlàvem l'altre dia, doncs, o parlàvem, millor dit, amb una entrevista amb ella, que deien que precisament per ser la primera expulsada d'Operació Triunfo, doncs, li va donar una empenta important en la seva, en el seu inici de la seva carrera. Amb la Santa estàvem aquí acompanyats i a 12 minuts per les 6 arriba Lucra, la

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

Doncs sí, una de les cançons de Celine Dion, precisament, amb aquesta mescla de Majestic, de Jamming Kid, doncs aquí a la ràdio. I ara, Sant Tornem-hi, per què no? Mamaduixa, Scotty D.K.

Atenció a mans de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Anem cap a les 6, informatius, i continuem amb més música, eh? Aquí tenim aquesta proposta de Bebe Rexha, Fightless, amb el New Religions. Després de les notícies, continuem amb més fórmula.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
1: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.
0: Ràdio Vilafant 107.5.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ava Max, aquí amb nosaltres des del panorama internacional Wet Hot American Dream.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música.
0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
2: Banda catalana coneguda, la gossa sorda. Aquí tenim aquesta proposta musical que sona amb intensitat. A Tornallom.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

els clàssics mai fallen aquí a la FM. Els clàssics arriben de la mà de Loquillo i amb la col·laboració d'una altra de les grans veus, Manolo García. Tenim El Rompeolas.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant i farem encantats que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Me siento bien amb Hombres G i Nil Moliner. Aquesta és una de les bones.

0: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels aigomolls de l'Empordà.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Fan. 107.3 FM.
1: Internacionalment i mundialment coneguda, Madonna. Aquí tenim aquesta proposta musical, Human.

0: per aquests dies. Però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, han mantingut avui les protestes. Tot i així, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible.
1: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és suficient, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar l'administració perquè incorpori encara més millores.
2: Comença la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
0: La promou el sindicat Metges a Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
0: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Sémper és el portaveu del PP i Montse Mínguez, la portaveu socialista.
4: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
0: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Marché és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
2: I en esports, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
7: Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga. Després del triomf el passat dissabte, els blaugranes buscaran posar el 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit al pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a les 9 amb l'únic objectiu de sentenciar la sèrie.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogó, però no s'està enfilantant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort, aquest vent que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'Alt Pirineu, bàsicament a la Catalunya nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'Alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. A la resta del país, temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogó evident. Demà, aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà, més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments tenim una incidència aquesta tarda, que és la C25, l'eix transversal, que es troba tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners per un accident, un camió que ha bolcat. Sense ferits l'accident, però sí que ha quedat el vehicle bolcat i de moment obliga a tallar la C25 en aquest punt a Santa Coloma de Farners en sentit Girona. El trànsit es desvia per la sortida 209. Tot i

0: l'inici, hi ha uns 2 quilòmetres de cues en aquest punt de la C25. Destacarem també a aquesta hora un petit tram de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas per un vehicle avariat que està ocupant un carril en sentit sud, en sentit Tarragona. Com dèiem, són, si més no, de moment, aturades puntuals. I per volum de trànsit queden alguns punts, com la C58, vaja, la C33, l'últim tram de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, i encara alguns trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Trinitat. És tot de moment, bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
3: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
2: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
4: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
5: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
4: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
2: I ho dèiem en portada, la vaga continua pels sindicats minoritaris, avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central, que han tingut un seguiment de l'11% segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
3: Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
2: Canal Taronja Central, Eli Pagan.
6: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
7: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
6: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
2: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
3: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
8: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
3: Ara per ara s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau política, el PP ofereix a Junts i el PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bebé.
10: La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
11: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
10: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
12: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
10: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: I els Comuns i Esquerra també exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
3: Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
2: Mont Carvajal.
13: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix ja la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
14: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer, i sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
15: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
13: Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: I mentrestant el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Marc Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
17: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
16: L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Els fets han passat a 4:45 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta i l'altre ha estat detingut.
2: I es tracta de fet del tercer tiroteig registrat a Catalunya. Les últimes hores a Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
3: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona, el Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
3: La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia, un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
2: Jordi Casino.
18: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
18: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
20: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
18: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig, ho ha dit a la xarxa.
21: Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
3: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
2: En salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros donats íntegrament per 3 fundacions privades. Maite Polo.
22: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
23: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
22: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on una de les dades centrals reflexa que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposa un 27% del trànsit. Televisió de Girona.
0: més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà Girona i Llagostera Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat. La Miel també reivindica que la inclusió de peatges no és competència del seu departament, però juntament amb el president del RAC, Josep Mateu, no ho veurien amb mals ulls.
2: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat actual de les obres del soterrament de les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a aquesta ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estévez.
1: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
4: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments. Millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies. Per què? Aquest és un projecte per Catalunya a 10 anys i volem situar aquelles qüestions que beneficien a la majoria de catalans i catalanes, i és del tot necessari abordar la mobilitat per una Catalunya que ha crescut.
1: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. David Navarro.
5: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
24: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
5: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En hoquei patins, en marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça es va imposar per 4-1 en el primer enfrontament i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, els arlequinats volen sumar un nou triomf que empataria l'eliminatòria a 1 i faria que el factor pista canviés al pavelló de les Comes, a la pista de l'Igualada. De moment, el partit es troba al minut gairebé 14 de la primera part. Guanya l'Igualada per 0-1 amb gol de Marc González al minut 3 de partit. Recordar que l'altra semifinal entre el Liceu i el Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança també en el playoff d'ascens de l'Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la Poliesportiva diumenge vinent. També està en marxa el playoff pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen certificar el bitllet per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
3: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
2: I el Linyola ja prepara el partit de tornada a les semifinals d'ascens a primera divisió de futbol sala femenina. L'anada, les lleidatanes van perdre 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
4: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar: tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
5: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts. Sempre fica molt coll amunt, però no, en tira d'il·lusió, en tira de coratge, i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
4: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals, passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
2: I encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del playoff d'ascens de segona divisió. El futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal amb l'anada aquesta setmana a Mallorca.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Ruta 66.
4: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar...
6: Bona tarda, són 8:15.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern. Es fa arribar tot el personal educatiu i només poden contestar una vegada. Jordi Fortià.
8: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, han mantingut avui les protestes. Tot i així, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible.
9: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és suficient, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar l'administració perquè incorpori encara més millores.
6: Comença la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
8: La promou el sindicat Metges de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
10: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
6: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
8: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Sémper és el portaveu del PP i Montse Mínguez la portaveu socialista.
11: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
12: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
6: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
8: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Mercè és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
6: I en esport, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
14: Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga del Hockey Lliga Masculina. Després del triomf del passat dissabte, els blaugranes buscaran posar el 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit del pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a les 9 amb l'únic objectiu de sentenciar la sèrie.
15: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogó, però no s'està enfilant tant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort. Aquest vent, que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'Alt Pirineu, bàsicament a la Catalunya nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'Alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. La resta del país temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogó evident. Demà aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà, més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, recordem, tenim la C25, l'eix transversal, tallada a l'altura de Santa Coloma de Farners per un camió volcat, un camió accidentat. De moment, la via tallada en sentit Girona. Es desvia el trànsit per la sortida 209, hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de retencions en aquest punt de desviament de l'eix transversal. En sentit contrari, ja restablert ja la circulació. I a la resta de vies, en general, el trànsit doncs, va minvant, així que tot plegat va tendint a més o menys a la normalitat i a la fluïdesa. Queden alguns punts amb intensitat, amb lentitud, a la ronda litoral o a la ronda de dalt, però com dèiem, ja el més destacable únicament es troba en aquest tram que dèiem de la C25. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
4: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
5: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
6: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
5: USTEC planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: Ho dèiem en portada, però la vaga continua pels sindicats minoritaris. Avui, a les comarques de Girona i la Catalunya central, que han tingut un seguiment de l'11%, segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
4: Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
0: Canal Taronja Central, Eli Pagan.
7: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
8: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
7: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
0: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
4: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Ara per ara s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el PP ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bebé.
10: La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presionar els socis de Sánchez.
11: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
10: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
12: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
10: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
0: I els comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
4: Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
0: Mont Carvajal.
13: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix a la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
14: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
15: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
13: Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: I mentrestant el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Mar Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
17: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
16: L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
4: Els fets han passat a 4:45 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
0: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
4: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona, el Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
4: La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
0: Jordi Casino.
18: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
18: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
20: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
18: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig. Ho ha dit a la xarxa.
21: Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
4: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
0: En clau sanitària, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic, ha costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
2: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
1: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En territori, Lleida preveu atendre menys persones sense papers que volen treballar a la campanya agrària gràcies a la regularització. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
22: Del miler de persones que van acudir l'any passat al dispositiu, unes 400 no disposaven de documentació per treballar legalment i l'Ajuntament confia que enguany siguin moltes menys. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, considera que la regularització pot facilitar l'accés al mercat laboral d'aquest col·lectiu i reduir la necessitat de recórrer als recursos assistencials.
23: Crec que hi haurà la mateixa gent, simplement que la situació seran d'aquestes 1.000 persones que es van atendre l'any passat aproximadament, unes 600 tenien papers i podien treballar i 400 no, aproximadament. Jo crec que la diferència serà aquestes 400 hi podrem treballar. Moltes d'aquestes, o algunes, podran estar contractades i, per tant, la clau està amb la intermediació laboral i connectar els contractes.
22: El pavelló 3 de la Fira de Lleida obrirà aquest dimecres com a espai de primera acollida per a aquestes persones sense feina amb una capacitat de 100 places i estades màximes de 7 dies. Fins ara, l'arribada de temporers s'ha derivat a Seròs amb només 12 persones, malgrat la posada en marxa dels nous equipaments, com el CAT Temporers 1, que disposarà de 32 places i començarà a rebre les primeres derivacions. A partir de la setmana vinent, en Juanes ja admet que el pavelló 3 continuarà sent necessari l'any vinent, que la capacitat del nou centre d'acollida no permetrà encara absorbir tota la demanda i que l'objectiu és anar reduint progressivament el nombre d'usuaris del pavelló a mesura que s'ampliï la xarxa de recursos especialitzats.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro.
24: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com agents culturals.
25: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
24: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer partit i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, l'Igualada el que busquen és empatar l'eliminatòria i tenir el factor pista a favor al pavelló de les Comes en el tercer i quart partit. La sèrie, recordem, és el millor de 5 partits en el playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina. El partit es troba ara mateix al descans, a punt de començar la segona part, i ho fa amb victòria parcial pels igualadins per 0-1 amb gol de Marc González. L'altra semifinal entre el Liceo i el Calafell la dominen els gallecs per 2-0. També en hoquei patins, el Vilafranca s'avança en el playoff d'ascens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. I a Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del playoff d'ascens a l'Hockey Lliga Iberdrola, on ja espera el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. També està en marxa el playoff pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final de la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen certificar el bitllet per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem.
3: Verdad que con su gente somos fuertes, verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
2: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments a les finals del playoff d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca. El primer, en canvi, el primer equip de Linyola està jugant les semifinals d'ascens a primera divisió de futbol sala femení. En l'anada, les lleidatanes van caure 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Malgrat el resultat, estan contents. Ràdio Ponent, Mollerussa, Julen Andrés.
4: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar: tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
5: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies, i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
4: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga, i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
2: En bàsquet, el Barça acaba cinquè la fase regular després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que es va jugar ahir. Acaba cinquè, i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia, una sèrie que començarà demà dimarts. Referent al partit d'ahir, el tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
6: Hemos jugado muy mal, no hay excusas, lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir, estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
2: Com dèiem, demà a les 7 es juga aquesta sèrie al millor de 3 partits. La penya començarà la seva eliminatòria dimecres davant el Baskonia. I en futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del playoff d'ascens de segona federació. Va guanyar per 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada quan es decidirà el finalista català del playoff. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: Ràdio Vilafant.

0: I doña Urraca.
1: En el Musicat d'avui continuem amb les noves propostes que es presenten al proper Sona Nou 2026. Podrem escoltar les declaracions i una mostra del treball que fan de Gemma Sibí, Jordi Dalmau amb el seu projecte Mau, A Cau d'Orella i La Mus.
2: La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'Ull Viu.
1: I més a més, com no, el concert desconfinat de Jordi Sugranyes.

0: sí, ja me n'adono.
1: Comença Musicat. I en el Musicat d'avui continuem amb els músics que es presenten al proper Sona Nou 2026, que ens explicaran els seus projectes i podrem fer un tastet de la música que fan. Comencem per Gemma Sibí, que és el nom artístic de Germa Clarés Ballester. És una pianista, cantant i artista emergent que està fincada a Barcelona. Destaca per fusionar el jazz i la música cubana amb la salsa i la timba en català. Va fer formació en piano clàssic des dels 8 anys. És multiinstrumentista, toca el violí i el clarinet. Actualment cursa el grau superior d'interpretació de jazz i música moderna de l'Escola Superior d'Estudis Musicals, del Taller de Músic. La seva proposta musical trasllada els ritmes tradicionals afrocubans al terreny actual, combinant l'energia de la salsa amb lletres en català. Endavant, Gemma, explica el teu projecte als oients de Musicat.
2: Doncs jo vaig trobar el concurs i vaig estar llegint de què anava i mirant grups, que vaig veure companys que també s'havien apuntat i vaig pensar, doncs mira, em sembla una oportunitat molt guai perquè a més la idea de com està plantejat em va agradar i vaig dir, doncs mira, m'apunto a veure què passa. Doncs jo he començat, el primer EP que he tret amb el meu projecte és com una mica fusió de diferents estils de música cubana. I hi ha algun tema en català i ara el projecte

0: estic enfocant doncs, cap a fusionar-ho tot una mica, música cubana en català, perquè és com la barreja del meu dia a dia, de la meva llengua amb la música que a mi m'agrada escoltar. Doncs porto bastants músics, la veritat, dos percussionistes, un baixista, piano, i tres vents i veu. Doncs jo crec que les que funcionen millor, bueno, les que agraden més a la gent, són Recoge que te vas i Esta es mi clave i no sé si te vas o et passes, però aquestes jo crec que són les que més han agradat a la gent. Doncs mira, jo crec que realment, o sigui, la que crec que agradarà més és una que encara no tinc publicada, però que pel concurs vaig pujar la maqueta, que es diu Mai a la vida, que aquesta és bastant completa, és potser la més treballada de totes, i té com diferents estils i evoluciona, com connecta més com en els sentiments que intenta transmetre o que amb el que sentia jo quan la vaig escriure, i jo crec que aquesta serà la que connectarà més amb la gent. Doncs el primer cop que vaig tocar en directe amb el meu projecte va ser l'agost de l'any passat, a Senan. Doncs estic començant a programar-ne alguns, però encara no tinc res confirmat.
1: Doncs aquestes han estat les declaracions del projecte de la Gemma Civi, i ara passem a escoltar un dels seus temes, que s'anomena Mai a la vida.

0: Aquest és el projecte de Gemma Civi, que es presenta el proper Zona Nou 2026. Continuem el musicat d'avui dedicat als músics que es presenten al proper Zona Nou presentant les seves propostes. Projecte Mau és la proposta musical de cançó d'autor liderada per un músic independent de Girona que s'anomena Jordi Dalmau. Mau, el nom del projecte és un acrònim que significa música, ànima i utopia. El seu repertori propi combina diferents gèneres musicals amb l'essència de la cançó d'autor: folk, rock i blues. La seva base acústica original s'apoya principalment en la guitarra i l'harmònica. En directe actua tant en solitari com en banda completa, aportant una sonoritat més potent, festivalera i propera al pop rock elèctric. Les seves cançons narren històries quotidianes que transiten des dels sentiments més profuns i romàntics fins a la crítica social i al inconformisme. Projecte Mau, Jordi Dalmau, explica el teu projecte.
1: Jo m'atreviria a dir, i si no em falla la memòria, que unes 5 o 6 vegades ben bones, eh? Bé, treure profit del Zona Nou té moltes visions. En el meu cas, per mi és ensenyar un producte, ensenyar un projecte i donar visibilitat. Llavors, si toca la carambola, perfecte. Doncs mira, hi ha hagut molts de canvis a la banda que m'acompanya. Diguéssim que menys el company que m'acompanya al baix, que és en Toni, i algunes de les cançons que he penjat en el concurs, que són noves, cap a un estil, poder tiro més una mica entre el country, el folk experimental i una barreja de sons pinfonians una mica. O sigui, el meu sempre ha sigut un barreig. De fet totes, perquè, a veure, les cançons que estan en el Zona Nou penjades estan fetes expressament perquè a la gent els agradi. Vull dir, són cançons molt fresques, algunes d'elles ja portàvem fent-les sonar en algun escenari, i algunes de les altres són totalment noves, perquè de fet segurament acabaran dins d'algun EP, doncs, que no tardaria gaire a sortir, la veritat. Bé, hi ha una cançó que, si tu vols, que és molt fresqueta i és de les que a mi m'agrada tocar, que, bueno, jo crec que pot ser una cançó fresca, vull dir, no fem res de nou, la música està tot inventada, però jo crec que aquí pot enganxar bastant. I la cançó que per nosaltres és la cançó mare, la que trenca totalment els esquemes de Projecte Mau, és una cançó que es diu Viu. La cançó que tenim com que canvia totalment l'estil de Projecte Mau, que amenaça d'una nova cosa que es ve, és la cançó de Viu, que és la més completa, la més elaborada. Jo els membres del jurat sempre els respecto moltíssim per una raó, i és que més que una cosa fàcil, el que tenen és un marrón, perquè el dia que hagin de realment triar un projecte sense mirar els altres, els hi costarà molt. Suposo que pel jurat els interessa que hi hagi com una mica de guió per saber per on vol anar la producció, no?, del concurs cada any. Jo aquí no m'hi fico, jo soc feliç, entenc que han de triar. A veure, és normal que també triïn sang nova, però els que som ja d'una certa edat i portem ja més d'un os trencat, bueno, també ens agradaria estar en el pastís, perquè entenc que fem música igual de bona que els altres. Nosaltres ja assajant per el que faci falta, vull dir que, i si no és a Sal i és un altre puesto, nosaltres no tenim pas cap problema. Això ho tenim tot a punt ja. Mira, no en tenim gaires, cert, aquesta temporada, perquè com que hi ha hagut un canvi de repertori i un canvi de músics, i tenim el projecte del nou EP, estem com una mica reclosos, doncs, preparant, doncs, el que te deia, no?, preparant els concerts i els temes que seran nous. El 20 de juny, si no m'equivoco, estrenem 4 temes nous, alguna coseta, conjuntament amb els Bian Sis i en Joan Blau i els Buximans, que ens hem unit amb una història de que ens vam conèixer precisament al Sona Nou i ens hem muntat com una mica de festival per anar ensenyant els nostres temes. Però per mi continuaran sent el Bian Sis, perquè me vaig aprendre aquest nom d'ells, i amb tot el respecte del món, però i no hi ha maneres que el meu cervell ho canvi.
0: Aquestes han estat les declaracions de Jordi Dalmau amb el seu projecte Mau, i ara passem a escoltar un dels seus temes.

0: Aquest ha estat Jordi Dalmau amb el seu projecte Mau, presentant el seu projecte de cara al Sona Nou 2026. A Cau d'Orella és un duet musical que està format per la Marina Canet i en Jordi Carreras, que es presenten al proper Sona Nou 2026. Es van conèixer a la Universitat de Girona mentre cursaven els estudis de magisteri. Els dos van coincidir cursant la menció de música dels seus estudis de mestre, el que va propiciar el naixement del projecte musical conjunt anomenat A Cau d'Orella. I ara explicaran el seu projecte al oient de Musiccat. Endavant.
1: Mira, doncs perquè ho vam veure... ho coneixíem de l'any passat o l'anterior, que havíem vist... Bueno, jo tenia el meu projecte personal i ho havia vist també, i en Jordi pel seu compte ho va veure. I just estàvem pensant de fer temes propis, vam començar amb versions, llavors vam començar a mirar de fer temes nostres entre els dos, i va sorgir el tema de dir, va, doncs ens presentem. I ens hem presentat al Sona Nou i altres concursos, a veure si hi ha sort.
2: Sí, som dos, i pel que portem fins ara, doncs, és majoritàriament acústic, perquè la Marina normalment es posa la guitarra i jo el piano, i tots dos fem veus així 50-50 i fem harmonies, i a més portem un pedal que és un stompbox, que és com un bombo per donar més cos, però és bàsicament, jo diria, pop acústic, i quan fem temes propis seria com cançó d'autor, també, diria jo.
1: En Jordi es posa el teclat i el bombo, que diríem, com el pedal, el stompbox, i jo estic a la guitarra i els dos fem veus. Vull dir, fem això, fem versions així acústiques, pop en català, sobretot, alguna en anglès, alguna en castellà, però és bàsicament pop acústic, aquest rotllo així més tranquil·let. Potser et diria la de com si res potser és com el que s'adequa més a allò que farem i volem projectar.
2: Jo crec que tot és per igual, perquè d'entrada són com les cançons que tenim fetes ell i jo per separat, perquè és una cosa que ens ha agafat així de sorpresa, i sí que és veritat que volem seguir fent coses junts, però crec que totes representen bé l'estil de música i la proposta de cançó que crec que sonarà quan ens decidim a fer més coses junts i cançons pròpies entre els dos. No sé, jo crec que com que són dues de cadascun on la veu és protagonista d'una o d'altra, diria que una de cada, potser de la Marina, no sé, de la Marina podria veure tant la de No tinc clar com el com si res, perquè les trobo al mateix nivell totes dues, i de les meves segurament Llunàtic, perquè l'altra sí que és veritat que era una proposta una mica diferent, que s'allunya del nostre estil perquè és més electrònica, però crec que Llunàtic també s'ajusta més pel tema de la lletra d'autor i per la forma de cançó que és.
1: Doncs jo penso... I m'agradaria molt que fos la de No ho tinc clar, perquè és com... Li hem donat una mica més de vida a la cançó, no sé, és com més animada, no és tan, les altres dues són com molt més tranquil·letes, més balada, i aquesta és com que li hem donat un toc més alegre que penso que pot haver agradat. Mira, va ser el 3 de gener al Teatre de Palamós, a la Gorga, i sí, teníem allà un piano de cua, vam agafar la guitarra, vam estar un parell de mesos, em sembla, preparant el concert, vull dir... molt sovint, i sí, va funcionar molt bé, la veritat que sí. Va venir molta gent, va ser molt maco, i esperem que es pugui seguir fent.
2: Just abans que la Marina marxés d'Erasmus, perquè ella i jo ens coneixem de fer els mateixos estudis universitaris junts, i abans d'ella no marxés d'Erasmus uns mesos vam decidir fer el concert, i ho vam fer a principis d'any en el Teatre de Palamós, que és on visc jo, i va consistir bàsicament en unes quantes versions de grups catalans o artistes internacionals que ens agraden, i vam començar a presentar alguns temes nostres que ja teníem fets, i doncs presentar aquesta proposta que s'acaba convertint en un grup que volem fer cançons pròpies.
1: Ara per ara tenim un mes de Mataró el 28 de juliol pel festival Nosaltres, i estem pendents de que ens confirmin o no ens confirmin altres llocs, però tenim bastantes coses apuntades, falta que ens vagin confirmant.
0: Aquestes han estat les declaracions del Cau d'Orella.

0: I anem ja per la quarta proposta del Musicat d'avui, que està dedicat als grups que es presenten al proper Sona Nou 2026. Ara li donem torn a un grup que s'anomena La Mus, que és un duet musical independent format per la biguetana Carla Barrucal Pedrós, a la veu i lletres, i el barceloní Guillem Mont Cardona, música i composició. El projecte destaca per la seva proposta artística que fusiona dues disciplines clau. Combinen la música electrònica indie i experimental amb el pop. Transformen versos clàssics i contemporanis en cançons, donant vida a poemes d'autor com Jacint Verdaguer, Emily Dickinson, Charles Baudelaire o Miquel Martí i Pol. Endavant, expliqueu la vostra proposta als oients de Musicat.
1: Vale, doncs nosaltres, realment el concurs Sona Nou és un concurs que hem seguit de fa temps.
2: De tota la vida, no?
1: Sí, i ens agraden molt els artistes que han anat guanyant. La veritat que ens semblen unes propostes molt bones i molt interessants. I ara hem arrencat aquest projecte, que la veritat que estem fent molta música en català, pràcticament tot, i vam pensar, bueno, per què no ens presentem?
2: Doncs nosaltres fem música electrònica, bàsicament. Algunes cançons són més dents, altres...
1: Bàsicament pop electrònic, sí. Seria. Es podria definir així per posar-hi una etiqueta, eh?
2: I sí, de moment som nosaltres dos només a l'escenari, tot i que en un futur ens agradaria molt poder comptar amb una banda, però de moment estem començant i anem només nosaltres.
1: Doncs fins ara hem vist que realment tot està per fer. És una cançó que quan l'hem ensenyat, doncs la gent hi ha connectat molt, és com que tira bastant sola, no? Després també les altres dues que hem presentat al concurs també estan donant molt bona resposta, una mica cadascú va agafant la seva preferida, és com bastant variable.
2: Sí. Potser també hi té a veure el fet que aquest àlbum que acabem de presentar està fet a base de poemes, llavors clar, tot està per fer. Miquel Martí Pol és dels autors més recents que hem agafat, llavors potser això també fa que la gent hi connecti una mica més, no? Perquè el llenguatge més de Miquel Martí Pol és molt planer i molt, molt intel·ligible, llavors la gent potser hi connecta més fàcilment que amb un Àngel Guimerà o Jacint Verdaguer.
1: Doncs igual el mateix, potser, no sé, esperem que els agradi el Tot està per fer, que és aquesta que això, que diem que una mica hem vist que funciona bastant bé, que ja ens han posat alguna vegada a la ràdio, i potser aquesta els hi pot interessar. Però també després El cant de la sirena, que és una cançó que agafa un poema d'Àngel Guimerà i ho converteix en un trens. És una cosa com prou moderna, no?
2: Més arriscada, no? Potser sí. Si valoren una mica més de risc o de...
1: Això és potser aquest contrast, doncs potser el troben interessant també.
2: Esperem. Sí, tant, va ser no fa molt a un festival que es diu Encanta, a Roda de Ter, i la veritat que va ser molt bonic, és un festival molt especial per nosaltres, i que jo soc de Roda de Ter, llavors tinc una connexió especial, i la veritat que va ser molt bonic. Vam fer només 5 cançons, però vam quedar molt contents.
1: Va ser molt maco, sí, sí. Sí, el proper que tenim previst ara és el 26 de juny, a l'Espluga de Francolí,
2: a l'Orgull Rural,
1: sí.
2: Que ens fa molta il·lusió perquè creiem que serà bastant divertit, fem de taloners de la Sustó i
1: ens fa molta il·lusió.
2: Sí, tenim moltes ganes. També fins ara hem fet concerts com bastant, estava la gent asseguda i així, i en realitat la nostra música és bastant ballable i ens ve com molt de gust fer un ambient més festiu i més, d'això, més ballable.
0: Aquestes han estat les declaracions d'en Guillem i la Carla del grup La Mus. Ara passem a escoltar un dels seus temes.

0: ets una jama. I l'ona, de perles la vestia. Al fugir de sus braços, jo no l'ava. I al tornar a sus braços, s'adormia.
1: Bé, i arribant fins aquí, hem de donar pas al concert desconfinat a càrrec de Jordi Sugranyes. Endavant, Jordi.
2: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes. Edició número 196 dels concerts desconfinats, aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica Adam de Barcelona, el 15 de juny de 2021, es va celebrar el quart concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Hi van actuar Rocco Banana, Microhomes, Dan Peralbo i La Fera. Escoltarem els Microhomes. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: Molt bona nit a tothom. Nosaltres som els Microhomes i ja fa un parell d'anys que estem jugant amb el concepte de les microcançons. Per això avui podrem fer moltes, moltes cançons en 20 minuts. Només volem agrair en The Rock per haver muntat aquest sidral del Sona Nou, i sabem que en tot el tema del Covid res és fàcil, i molt menys fàcil això. I només ens agradaria dir que també, si la resta d'agents dins d'aquesta indústria també tinguessin un moment per pensar en els grups emergents, seria superbonic poder compartir bolo amb els grans que tots admirem, i que aquest país té un grup, o sigui, un nivell descomunal, i que estem preparats, que som grups joves, emergents, però que tenim ganes, tenim caràcter, tenim curiositat i tenim amor per la música, i que allà volem estar, i que no soni molt pretensiós, però podem ser-hi, o sigui, ànims. Estem presentant el nostre primer àlbum, que es titula La Menor Idea. Està a totes les xarxes i a tot arreu, tenim uns quants videoclips, i la següent cançó es titula Restaurants.
1: Moltes gràcies.
2: Merci, merci per venir.
3: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
4: Moltes gràcies, Jordi, fins la setmana que ve.

0: I ara sí, ara ja tenim aquí la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.
1: És perquè no bufa mai un sospir disminuït.
0: Al Musicat d'avui hem pogut escoltar noves propostes que es presenten al proper Sona Nou. Hem escoltat a Gemma Civí, Jordi Dalmau amb el seu projecte Mau, a Cau d'Orella i La Mus. I com no, el concert desconfinat a càrrec de Jordi Sugranyes.
1: Tots els que vulguin ser benvinguts per tots.
0: Escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat.
1: La República de la Tramuntana.
0: I ja sabeu que no puc marxar sense dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

Yeah.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno. Hola, estimades i estimats oients, oïdors i oïdores d'aquest programa. Avui és dilluns. Ho heu endivinat? Sí, és dilluns, és fantàstic. Un altre dilluns. Que bé que ens vam passar diumenge. Oh, tot el diumenge preocupats perquè vindria dilluns. I, oh, senyores i senyors, dilluns ha arribat, ha picat a la porta i ens ha dit: he vuelto. Hola, Anabel, què tal?
2: Bona tarda o bona nit. Bona nit, no, encara no. Bon vespre.
1: És
2: no?
1: Un temps una mica boig, eh? És una mica boig. Escolta'm, Anabel.
2: Digues.
1: Què anava a dir jo? Avui és un dilluns d'aquells curiosos.
2: Per dos motius. Primer,

0: Mirat.
1: Ah, sí, sí, bueno, hi ha el seu motiu, és potser més important que el primer, perquè, esclar, vull dir, el nostre programa també funciona a través de tocar la pera als convidats que venen de bon gust, sense que ningú els obligui, i llavors això ens permet tindre carta blanca per forjar dintre de la seva ànima tot allò que no dirien ni tan sols en un confessionari. Tot propiciat pel somriure de l'Anabel, evidentment. Què vols fer-hi? Sí, saludem en Antoni Lázaro. Lázaro.
2: Lázaro, sí.
1: Espera, que no et sento. Un moment. Ara?
2: Ara.
1: Sí. Ara sí. És que tinc tant de botons que no sé mai quin correspon al micro. Bueno, doncs Antoni Lázaro és el nostre convidat d'avui. Els que el coneixeu, doncs no cal que us expliqui gaire cosa de qui és. I els que no el coneixeu, tampoc val que us expliqui perquè tampoc sabeu qui és. Per tant, ens limitarem a fer allò que hem de fer, allò que hem vingut a fer, aquella feina que nosaltres sabem fer. O sigui, l'Anabel pregunta i jo escolto.
0: No?
2: Que fàcil.
0: Entre els dos, home, no, això no té gràcia. Si només ho faig jo, no, home, no. En Toni Lázaro el presento jo, no?
1: Ja que no. Escolta. Vale, no has ensenyat cap cançó, no?
0: No, avui no cantaré.
1: Vale.
0: No, però en Toni és escriptor.
1: Sí.
0: I a part té una altra professió que ja ens explicarà ell, però avui està aquí a Ràdio Vilafant, al Cau de l'Àvia, com a escriptor, i ens explicarà el seu debut literari amb El despertar del drac.
1: Ah, El despertar del drac. Tu, escolta'm una cosa, tu, Toni, ara ja... Perquè ara ja comencem, no? Comencem allò... El suplici, allò... Oi, quina por. Escolta'm, el primer punt del dia... Tot llibre comença per la portada. La portada i el títol són els que més o menys a un lector li poden donar la idea de què es trobarà dintre. Poden donar la idea. El teu llibre, evidentment, és un llibre que la portada i el que diu el títol és una sorpresa, perquè el que et trobes a dins és una altra història. Escolta'm,
2: sí.
1: La portada. Estem esperant a veure la Mar, però la Mar sembla que potser es retrasarà, doncs llavors t'ho preguntarem a tu, perquè bueno, ja que comencem per bé. Davant, comencem per davant de tot. La portada, què, quan, com, qui, per què?
2: La portada...
1: Oh, quina pregunta, tu, què, quan, sí. Qui, com, per què?
2: Bé, el títol és El despertar del drac, i per tant a la portada hi havia d'haver un drac.
1: Ja.
2: Encara que després tu comencis a fullejar i a llegir i vegis que el drac de la portada no és el mateix tipus de drac que hi ha dins, però jo necessitava una imatge que transmetís duresa, feredat, i que, bueno, fins a cert punt pogués fer una mica de por, també s'ha de dir. I bueno, jo li vaig demanar a la meva amiga, també escriptora i il·lustradora, Mar Aparicio, si em podia dibuixar un drac emprenyat.
1: Sí.
2: I musculat. I musculat. I amb una guitarra que li ocupés el pit i la columna, i encadenat. I la veritat, jo he de dir, ho dic sempre i ho continuaré dient, és una portada brutal, és una portada collonada, i és una portada que et diria que pràcticament és l'esbós inicial que em va fer. És a dir, va captar de seguida, la Mar va captar de seguida el que jo volia.
1: Bueno, jo trencaré una llança a favor de la Mar, perquè també la conec, no és que la conec, però és igual. La Mar té una part molt lluminosa i té una part molt fosca. La part lluminosa és genial i la part fosca és genialment tenebrosa. Mm-hmm. I s'ha de dir que les dues parts et trobes un punt de

0: genialitat.
1: Correcte.
0: No és per fer-li...
1: Estem d'acord, no, no estem d'acord.
0: És que fot tant d'anys que li dic que, bueno, ja, no, per mi és repetitiu. Però sí que el primer que destaca quan veus aquesta portada és el drac amb el cos sent un guitarra amb màstil. És el primer que llama l'atenció.
1: Sí.
0: Hòstia, això és mentalitat marda de la baixa.
1: És brutal, és que és això, vull dir que... la Mar escriu superbé, els relats són fantàstics i a més dibuixa superbé, amb la qual jo crec que va ser un encàrrec molt encertat amb ella, un encàrrec molt encertat, perquè ja t'ho dic, des del primer moment, o sigui, amb l'esbós ja directament ja va clavar el que jo buscava, el que jo buscava,
0: sí,
1: que era que realment la portada impactés.
0: És aquell mig punt de bruixa que té, que te llegeix la ment.
1: Sí, sí, sí.
0: Anabel, pregunta.
2: Sí, clar, és el teu debut, estem a 1 de juny, ha passat Sant Jordi, com has viscut el teu primer Sant Jordi?
1: Doncs jo el vaig viure amb una barreja de nervis, d'il·lusió, de fins a cert punt molt de respecte, molt de respecte, perquè era un debut a Figueres, a la Rambla Figueres, i amb els companys de Creàlit i també amb l'editorial, i la veritat és que conforme van anar passant les hores, cada vegada em vaig sentir més còmode, cada vegada em vaig passar més bé, i he de dir que el Sant Jordi vist des del punt de vista, en el meu cas, d'un escriptor novell que debuta just el dia de Sant Jordi, per mi va ser una experiència inoblidable, espectacular, i que vaig disfrutar des del primer moment fins que vam tancar la paradeta.
2: Molt bé. No, però és veritat que aquest primer Sant Jordi sempre ho recordaràs, no? No hi haurà cap altre primer Sant Jordi. Llavors m'alegro que hagi anat bé, que no hagi estat angoixant, llavors, i sobretot que hagi signat molts de llibres, no? Perquè aquesta és la gràcia de Sant Jordi.
1: Sí.
2: Quants de llibres vas dedicar o vas perdre el compte?
1: No, els vaig comptar perquè eren els que portava. Portàvem 70 i els van vendre tots 70. Fins i tot hi va haver gent que es va quedar sense. Dos o tres persones que van venir a última hora i jo no tenia més exemplars, no havien portat més exemplars. I els vaig vendre tots. I tots dedicats, eh? O sigui, tots els que he venut, per dir-ho així, tots els he dedicat.
2: El bolígraf treia fum, no?
1: Com bueno, sí, sí.
0: Això és un missatge per a tots aquells que no vareu poder comprar el llibre. Foteu-se. És fàcil, no? No puc comprar el llibre, fota't. Perquè si s'ha arribat a temps.
1: Abans.
0: No? Perquè Sant Jordi, bueno, Sant Jordi com qualsevol altre event, venen allò envoltats amb els llacets de la cultura, de la novetat, de o que maco i tot això. Però a darrere de Sant Jordi, com a darrere de qualsevol event literari, a darrere el que hi ha és la vida de gent que ha escrit i fet possible que els llibres i els escrits ocupin un espai dintre d'aquest tan rimbombant nom com la Fira de... Perquè sense els escriptors i sense el seu esperit i sense els seus dolors, això no existiria. Com que ara començarem una part encara més, posarem una cançó i tornem de seguida. Per res, però és que m'agrada posar cançons.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Bueno, veus que bé, ja tornem a estar aquí. Oh, que bé! Aviam, una pregunta d'aquelles que dius, anem a seguir. Ja hem passat la portada.
2: Vinga.
1: Ara anem a lo que s'amaga sota el llençol. A sota el llençol s'hi amaga una sèrie de... històries arcanes ja escrites. I d'aquestes arcanes ja escrites se'n deriven noves visions i noves històries. Com diuen, un pas darrere d'un pas no vol dir que tots els passos siguin iguals. Que rius?
3: No, si ho traduïm, és que encara no hem dit si és novel·la, si és conte, no hem dit...
1: No, ja ho sé, ja ho sé.
2: Poc a poc, poc a poc.
1: A veure, escolta'm una cosa, Anabel, no... sóc el que estic aquí darrere, allò, sense guió ni res, eh? Tu estàs aquí a la peixera amb el teu cubata i tot això,
3: sí,
1: i escolta, no. No, vull dir, aviam, això tot sempre ve per algun motiu. Tu agafes una sèrie de històries, per dir-ho d'alguna manera, eh?
2: Vale.
1: Tu vas fer una sèrie d'històries i sobre aquestes històries hi descobreixes que poden existir altres històries amb les quals compaginar el perquè d'algunes històries o perquè les teves històries compaginen amb les cançons o músiques que escriu. És un galimaties, sí. Però és que de tant en tant se me'n va l'olla. Això és el veig. Val. La pregunta és, tu què n'opines, Anabel?
3: Jo? No, sí. La pregunta és per Antoni. Què és el Despertar del Drac? Explica'ns.
2: Què és el Despertar del Drac? És un llibre de relats curts, que parla sobre dracs. Cada relat és un drac.
3: Però no és no són relats infantils.
2: No. No,
3: que
2: al contrari,
3: clar.
2: Al contrari, és a dir, aquí no trobarem en Paf el drac màgic, ni trobarem cap mena de drac físic com a tal, sinó que es refereix, als dracs es refereix a aquell record, a aquella persona, a aquell moment de la teva vida que pel que sigui t'ha quedat, t'ha marcat, tu l'has volgut oblidar, tu l'has volgut arraconar, esborrar-lo, però aquest record o aquesta persona o aquest moment continua a dins de la teva memòria, l'has tancat, però en un moment donat surt, en un moment donat rebenta la porta de la cel·la on està tancat i surt i es carrega tot allò que tu has construït durant anys per precisament soterrar el mal record.
1: El drac té l'essència del dimoni?
2: No, el drac és el drac.
1: No són dimonis, no?
2: No són dimonis, no.
1: Els dimonis són els perfectes fills de Bocut. Ja ho he dit.
2: No són dimonis, no són fantasmes, no va d'això. No és ciència-ficció. No és ficció, no és fantasia, tampoc.
3: Però el Despertar del Drac té un fil conductor molt important que m'agradaria que l'expliquessis.
2: Sí, el fil principal conductor dels relats és que cada relat està basat, porta el títol, i està basat en lletres de cançons de Sant Traït.
1: Veus el que jo deia?
3: Però ho hem de traduir perquè tothom ho entengui, no?
1: És veritat, gràcies.
2: És a dir, a dintre de la història que jo explico a cada relat, a dins hi ha la lletra que forma part del relat. És a dir, està barrejada amb la història que jo explico, però hi ha parts de la cançó determinada o fins i tot hi ha relats que contenen dos cançons.
3: I l'ordre d'aquests relats triat expressament o els vas escriure per separat i després els vas endreçar? Com ho vas fer?
2: Tot va començar pel primer relat, clar, no? Però el primer relat era orfe. És a dir, jo vaig escriure el relat com una aposta meva de dir, vaig intentar fer aquesta barreja d'explicar una història basant-me en cançons d'un, o en la lletra d'una de les cançons de Sant Traït. I aquest relat era, vaig obrir-lo, vaig tancar-lo, era una història, i allà es va quedar durant 2 mesos. Entremig vaig fer altres projectes, fins que al cap de 2-3 mesos, escoltant Sant Traït, doncs em va venir al cap, a la imaginació, un altre drac, diguem-ho així, amb una altra cançó. I a partir d'aquí sí que vaig anar posant fil a l'agulla i els vaig anar encadenant. Els vaig anar encadenant un darrere l'altre.
3: Com el drac, que està encadenat.
2: Com el drac que està encadenat.
1: Què anava a dir? Sort que l'Anabel me traduirà, no? Perquè... Escolta'm una cosa. Aviam, diuen que aquell que escriu un llibre, o que escriu un relat, o que escriu una història, o que escriu qualsevol cosa, i deixa sempre una petita part de si mateix a cada pàgina que escriu, des del principi fins al final, i el final no és el final, però sí que és el punt en el qual el que s'hi ha buidat decideix deixar de buidar-s'hi més. Ha sigut cru el procés d'escriure?
2: Cru perquè m'hagi costat escriure, o cru per lo que explico?
1: Cru per les imatges, perquè és clar, quan un escriu, una de les coses que descriu són imatges. Hi ha imatges de contes de fades, i hi ha imatges que són una mica més crues. Hi ha històries que són de final feliç, i hi ha històries que dius pot ser possible.
2: Però llavors sí, ha estat cru.
1: Sí.
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí, perquè no hi ha cap final feliç.
1: No hi ha cap final feliç.
2: Cap. No n'hi ha cap. Tot són històries crues, perquè tot són històries de vida, de la realitat, de... palpables. Mm. Palpables.
1: Com t'has tingut que buidar cada una d'aquestes pàgines?
2: Doncs hi ha hagut relats que m'han costat molt, i que fins i tot ara algun encara em costa.
1: Sí.
2: De llegir-lo.
1: Jo tinc entès, esclar, jo, a mi venen uns allets i m'expliquen coses. Sí. Jo tinc entès que el teu llibre que tu has escrit, a vegades aconselles a joves, sobretot a joves, que no ho llegeixin. Per què?
2: Perquè són, ho direm així, són dracs molt potents que a mi, adults, ja m'han dit que els hi ha costat de llegir, que els han emocionat, que els han fet recordar coses que potser no volien, i per tant crec que depèn de l'edat del lector, potser sortiria molt escaldat, perquè els adults ja surten escaldats per el que m'arriba de la gent, per el que em comenta la gent. El ritme de lectura, tot i ser relats molt curts, de la majoria de gent és de llegir un o dos relats a la vegada, més no poden. Més no poden, han de parar.
3: Tracta temes potents, com per exemple el dol, enfermetats mentals. Mm-hmm. Clar, són coses que sí, que formen part del dia a dia, però clar, posats tots en el mateix llibre, clar, pot xocar molt de segons quina persona, no?
2: Sí, és això, no? El que dius tu, Anabel, parla de malalties mentals, parla de la mort, parla del suïcidi, parla de la immigració, de la prostitució, de les drogues. És a dir, no són relats amables, ni molt menys, i ni estan edulcorats, no hi ha sucre per enlloc. És a dir, és bastant, bastant directe en aquest sentit.
1: Ara posaré música, però hi ha una cosa que vull deixar clara pels oïdors, oïdores del programa. Aquest llibre, El despertar del drac, no és un llibre per ments delicades i cors febles, eh? O sigui, si us atreviu a llegir-lo, que sapigueu que no trobareu que al final mengen perdius. Les perdius, per sort, es salven, caníbals. O sigui que tingueu clar. Ara tornem, posarem música i seguirem parlant de la crua realitat transformada en paraules. Ara tornem. posar una cançó així, xurrilla, que en diuen.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: I com no podia ser menys... Tornem així aquí. Anabel?
2: Sí. Estàvem parlant dels temes tan crus, no?, de què parla el despertar del drac. I a mi, clar, quan vaig començar a llegir el llibre, deia... Qui no conegui en Toni pensarà d'on ha tret aquesta inspiració d'aquests personatges tan diversos i tan foscos. M'agradaria que ens ho expliquessis una mica perquè pot xocar bastant, no?
3: Sí, bueno, els personatges foscos apareixen de moments foscos, no? I hi ha una part del llibre, sobretot a l'inici, els primers relats, que sí que és una part molt meva, molt meva, molt viscuda meva, no?, d'una manera o d'una altra, en primera persona o al meu voltant, no? Després evoluciona i els dracs canvien d'amos, no? I no és que jo conegui algú que tingui aquell drac o aquells 16, 15 dracs que surten, però sí que per la meva feina sí que he tingut contacte amb gent que jo sé que determinats moments que he viscut amb aquelles persones acabaran siguin un drac.
2: I quina és la feina? Per la gent pot pensar que treballes a una presó o ets un psicòleg, no sé.
3: No, jo sóc infermer, jo ara mateix treballo a l'ambulatori al Cap de Figueres, però he treballat 27 anys a l'hospital i d'ells la gran majoria al servei d'urgències, amb la qual, clar, a l'hora de viure i conviure moments d'ús de gent coneguda i desconeguda fa que vegis o te n'adonis que aquells moments acabaran sent un drac.
2: I també parles de la Creu Roja.
3: Sí.
2: No?
3: Sí,
2: sí que et va marcar.
3: Sí, hi ha un dels relats que es basa molt en la meva experiència a Creu Roja. Clar, jo vaig fer el que llavors es coneixia com el servei social, com un servei social substitutori o militar substitutori o alguna cosa així, que era fer la mili, però no fer la mili en un quartel militar, sinó fer-la en una ambulància de Creu Roja. Clar, que això probablement vist amb una perspectiva d'any 2026 no s'entendria per cap costat, però si ens centrem que era l'any 1989, doncs llavors amb 17 anys pujaves donant un uniforme de Creu Roja i pujaves a dalt d'una ambulància siguent, doncs, això, un pur adolescent que no entès ni idea de res.
2: No t'havien fet formació prèvia?
3: No havien fet res, pràcticament. Havien fet, no sé si algo molt puntual, però més en grup, amb la qual a nivell individual era tu com a novato aprendre dels veterans o aprendre de l'experiència de lo que t'anaves trobant. Era així fa no sé quants anys, fa 30, 40 anys. I clar, i sí que hi ha un relat d'una de les cançons de Sant Traït que està molt centrat en aquell moment, perquè era una època molt dura a la carretera.
1: Ah.
3: Una època molt dura de cap de setmana a la carretera, on jo amb 17-18 anys doncs, bueno, me trobava accidents de trànsit. Sí.
2: Les Creus Vermelles.
3: Jo anava a la carretera a buscar gent que anava amb mi a l'institut, o que havíem anat a mi a l'institut, o que ens coneixíem de Figueres o de l'Alt Empordà, però que era gent força propera, i jo els anava a buscar a la carretera.
1: És allò que a vegades un diu sense gaire més. Ahir estàvem creient tots dos en un cantó, i avui et cullo perquè ja estàs mort.
3: Tal qual. Sí,
1: estic veient una cosa en el teu llibre, i és que no et reprimeixes d'expressar la rudesa i la crudesa. O sigui, deixes anar les coses tal i com sonen, tal i com són, i és allò de si us fa mal, fota't, i si no et fa mal, me n'alegro, no? És una, per dir-ho d'una manera,
3: sí.
1: Això.
3: Sí.
1: Llegiré un trosset d'una d'això. Diu: la pèrdua d'un ésser estimat sempre genera una situació dramàtica. Em deia la doctora, que també era psicòloga a la sala d'urgències. Amb el temps veuràs que aquestes experiències tan terrorífiques que de vegades toca viure en surt alguna cosa bona, encara que ara sigui difícil d'entendre. És un procés que molts anys aniràs veient. plorava la mort del que era el meu xicot llavors. Ara fa més de 30 anys, aquell maleït accident de cotxe tornant de festa a la matinada, com molts caps de setmana. Anàvem tots beguts, menys ell. Això és un tros, i vull dir, i és cru.
3: Sí.
1: Perquè el llegeixes i t'ho vas imaginant, i dius, ostres, és que això és el que passa normalment. Veus la gent que dius, ostres, però si fa, si no, si és que l'únic que no havia begut és conduir, i és l'únic que... És una situació... quantes males situacions de les expressades en aquest llibre l'autor ha viscut d'una manera directa o indirecta? Totes o algunes?
3: No, totes no. Totes no, ni alguna que directament no l'he viscut, però te diria que si hi ha 15 relats, 10 segurs.
1: Sí.
3: 10 segurs, sí.
1: És un promig bastant fotut.
3: Sí, 10 segurs. En primera persona, és a dir, dintre de, diguem, un cercle molt proper d'aquells... Sí, sí.
1: Vale.
2: També he de dir que els relats estan connectats uns amb els altres, és a dir, un personatge que surt al primer relat, després pot sortir al segon, no?
3: Sí. És a dir, els relats estan, per dir-ho d'una manera, s'encadenen l'un amb l'altre. Jo en un relat, en un moment donat, et presento el protagonista o la protagonista del següent relat, i així successivament. I el que també te trobaràs és que en un moment donat, en el relat, ara no ho recordo exactament, però en el relat 9, faig referència a la protagonista del relat 2 o del relat 3, no? És a dir, que no es coneixen, però en un moment donat intercanvien una part del seu temps sense saber-ho.
1: Mm.
3: No? Que això és algo interessant per reflexionar, no? És a dir, nosaltres ens creuem contínuament amb gent, tenim relació amb gent, però mai pensem que cadascú a dins porta un drac, no? I que tots els dracs són diferents.
1: Hi ha una cosa que crec recordar, perquè la meva memòria és... hi ha escenaris als quals la gent podrà reconèixer perfectament dintre del llibre?
3: Els escenaris no tenen noms, però una pista te diria que si ets a l'empordanès ho podràs relacionar, els podràs relacionar gairebé tots. Però, tot i amb això... El no posar-hi noms ho deixo una mica a criteri, no?, del que li faci pensar al lector, no? És a dir, en un relat surt una catedral. Bueno, aquí tenim catedrals, tenim una catedral a Castelló, tenim una catedral a Girona, és a dir, jo puc ubicar aquell relat en una d'elles, però potser tu o potser un altre lector ubicarà en l'altra catedral. I és una mica el fer els relats pel lector, no? És a dir, que ell mateix se'ls faci seus, no?
1: Tu vas dir, en un moment donat, si no recordo malament, que no posaves noms a les històries.
3: No, és a dir, no hi ha, els protagonistes no tenen nom. Els protagonistes són tots anònims pel mateix motiu que els escenaris, no? És a dir, quan parlem de les creus vermelles, quan parlem del passat del barri, del nascut per morir, del Terra de Vents, del Vol de la Mossell, cada protagonista té un nom per cada lector. Ah. O sigui, o al revés, a cada lector li farà pensar en una determinada persona del seu entorn, no? I el meu passat del barri, doncs, no serà el mateix que el d'una altra persona.
1: Ah.
3: No. Llavors és una mica també la manera de que el lector se'l faci seu, també, i també que se'l faci potser massa seu, massa íntim, no? I li faci rumiar massa i sentir, no? I sentir i emocionar-se massa per això.
2: Tens algun personatge preferit?
3: Algun el de relat?
2: Sí, algun que diguis a aquest li agafa carinyo?
3: Carinyo a cap, perquè...
2: Com que no, els personatges s'han de fer carinyo?
3: Sí que hi ha un, que és per la cançó i per la història que explica, però és una cançó que... jo vaig dir l'altre dia a la presentació que no la coneixia i quasi em mata algú, però sí que la coneixia, però jo no li havia donat el valor a la lletra, perquè ara donava els concerts a Sant Traït, llavors jo donava el valor al ritme, a la música, a les guitarres, a la bateria, a l'harmònica, al saxo, no? Però en aquest anàlisi de la lletra, a mi el Nascut per morir me va marcar perquè em va encantar la cançó, però també és el relat més dur per mi, que he escrit del llibre.
1: Hi ha relats que són durs, potser perquè la veritat es mira de fer més tova, i tot i així sona dura, és una qüestió.
3: Perquè estem en un món en què tot ho ensucrem amb dònuts i amb qualsevol tipus de bulleria perquè quedi maco, perquè ningú s'ofengui, perquè ningú no sé què. I aquest llibre no ofèn aquest llibre, perquè no insulto ningú, ni em fico amb ningú, ni en cap col·lectiu, ni en cap persona. Jo explico les coses tal com jo algunes les he viscut, algunes les he vist i d'altres penso que són.
1: Mira, hi ha una dita que és molt simple i diu si no t'agrada, fota't, i si creus que t'ha d'afectar la teva personalitat i el teu cor, doncs simplement ni et molestis a llegir-lo, perquè pobrissó o pobrissona.
2: Doncs jo sí que us he de dir que he agafat carinyo a un personatge que és un borratxo.
1: Hòstia!
2: Però que en Toni el descriu, que diu: soc un llop de bar. En comptes llop de mar, llop de bar.
3: És un home de Sant Traït.
1: Sí, un llop
3: de bar és Sant Traït.
2: Doncs és un home que ve d'una tragèdia familiar i que per això ha acabat en l'alcoholisme, no? Però mira, aquest... me'l vaig apuntar.
3: Perquè hi ha històries que el protagonista no busca, el protagonista s'ho troba i s'ho menja, no? Diguem-ho així, no? S'ho troba, s'ho menja i ho pateix, no? És a dir, no ha forçat aquella situació, no se l'ha buscat, sinó que és al revés, l'ocasió l'ha trobat amb ell i l'ha marcat, no?
1: Sempre diuen que hi ha tres versions d'una història: el que la viu, el que l'explica i el que és la veritat. Perdó, la que explica un, la que explica l'altre i la veritat. Són tres versions d'una mateixa història. I a partir d'aquí, cadascú és lliure.
3: De fet, aquest llibre és un exemple, perquè hi ha una primera versió que és el lletrista de Sant Traït, la interpretació que li donen a la lletra d'aquella cançó.
1: No? Bueno.
3: Clar, la segona és la que li dono jo en el relat amb la lletra de la cançó, i la tercera és la que li doni el lector.
1: Sí, és clar.
3: Bueno, són tres.
1: És que el dret, per dir-ho d'una manera suau, el dret del lector és interpretar allò que creu que està veient. L'obligació del que descriu és donar imatges, pistes, perquè sàpiguen més o menys cap a on agafar-se. I la realitat és tan simple com pura. Allò que t'expliquen depèn de com t'ho expliquin.
3: Exacte.
1: I hi ha poca cosa més, tota la mesa. Escolta'm una cosa, vaig a posar una altra cançó.
2: Molt bé.
1: Vale? Perquè dintre un moment també tenim que anar a averiguar més coses de la trajectòria professional d'en Toni, alguns concursos, alguns premis, algunes coses d'aquestes que vulguis que no, també s'hi han de posar. Ho sento, que ja t'he dit, tinc molt mala memòria, no, d'això. Jo sempre conto que amb l'Anabel,
2: ja porto després... la xuleta preparada,
1: però,
2: no patiu.
1: Però Anabel, després se'm dono compte de que també me n'oblido d'ella, saps què vull dir? És una cosa que vaig a posar una cançoneta d'aquestes que dius, ai, no m'agrada, però bueno, per si no la posem tampoc ho sabrem, saps què vull dir? A veure, què, aquesta, o aquesta, aquesta mateixa, segur que la cago.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Hi ha una cosa curiosa, no? Però que és un cert... diuen que tot escriptor doncs, té coses bones i coses dolentes que conformen allò que en diuen un pedigrí. Pedigrí, eh? Oh, tinc un colom, però té pedigrí. Doncs dintre del món de l'escriptura també és important el pedigrí, perquè no sol existir algú que s'assegui a escriure un llibre i digui, ja està, ja està tot fet. Eh? Llavors, Antoni doncs, també porta un bagatge a la seva esquena en qüestió d'escrits, relats i concursos literaris, no? Si no m'equivoco.
2: Algun.
1: Pues, a veure, desgrana, perquè esclar, tot i que pot semblar que no me n'en recordo, però...
2: No, a veure, la meva aventura escriptora o literària va començar fa uns 3 anys, més o menys, o 3 anys i mig.
1: O sigui que no ets pas novell.
2: No, novell no, el que passa és que jo no havia escrit mai, que això és diferent, no? Mm-hmm. I, bueno, i a partir de ser alumne de la Maria Mercè Quartiella en els seus tallers que fa Figueres, doncs, bueno, vas agafant el gustillo, vas veient que t'agrada, que com a hobby està molt bé, que tu passes bé escrivint i que tens idees, que tens imaginació, i al final acabes apuntant-te a algun concurs literari de relats. I en aquest cas jo em vaig presentar l'any passat en el 9è concurs literari de relats fantàstics i de terror de Frederic Pujolà.
1: Sí.
2: I vaig quedar, bueno, dintre dels finalistes, en aquest cas segon, però bueno, però dintre dels 10 finalistes. Sí. I aquest any, bueno, doncs queda una setmana justa perquè fan la fira el diumenge que ve i allà ens veurem, a veure què passa.
3: On la fan, aquesta fira?
2: La fan a la plaça Catalunya, la fan tot el dia. És la fira
3: Figueres.
2: Sí, a Figueres, és la fira Soc Friki, Soc Cultura, que també estaré allà xerrant a les 3 i mitja sobre el llibre, i després a la tarda fan l'entrega de premis dels relats finalistes. I bueno, veurem el meu si surt o no surt.
3: Home, suposo que sí, que els finalistes sortiu publicats, no?
2: No, vull dir, si estic dintre de i en quina posició, que bueno, que
3: això d'acord, que el premi final no ho diuen, sí, fins aquell dia.
2: Sí, exacte.
3: Ara estàs nominat.
2: Estic nominat.
3: Com els Òscars, no?
2: Sí, estic nominat. Clar, l'any passat també vaig anar-hi estant nominat sense saber...
3: Ah, d'acord.
2: Sense saber, perquè com que són anònims, no? Els jurats voten anònimament, no saps de qui són, i llavors te diuen que vagis allà, i van cridant els premiats, els 10 finalistes, i bueno, tu estàs allà i al final surts.
1: Espero que s'ho llegeixin, perquè saps, a vegades, oi, no, aquest nom...
2: No, sí, sí, ja t'he dit jo que s'ho llegeixen, perquè sí. L'any passat, almenys, feien comentaris de dir, doncs sí, te l'has llegit. Sí.
3: I aquest concurs és d'àmbit d'aquí de l'Empordà, o de com funciona?
2: Bueno, és d'àmbit mundial, perquè fa dos anys hi havia gent que es presentava des dels Estats Units. De fet, el relat guanyador crec que era d'una persona que vivia als Estats Units.
1: Ah,
2: de fa dos anys.
3: Però escrit en català o també...
2: Escrit sempre en català. Mm. Escrit sempre en català, sempre amb la base de la ciència-ficció o el terror. I a partir d'aquí, bueno, pues, temàtiques diferents editen un llibre que tenen les biblioteques només, i els que guanyem ens donen algun exemplar, però bàsicament la distribució és un exemplar a la biblioteca. És un llibre que no es ven. Ah. No es ven. I en aquell llibre hi ha els 10 relats finalistes.
1: Una cosa, jo vaig saltant d'un cantó a l'altre, jo l'ordre és el seu, però jo me disperso sempre, és igual, és coses de ser vintage, ara m'ho puc permetre, perquè és clar, diu, ja xutxeja, sí, se dispersa. Escolta'm una cosa, tu en un moment determinat de la teva existència, potser amb bon criteri o malauradament, entres en contacte amb aquests del Crealit i tot això, no? Jo els conec.
2: Sí. La veritat és que el Crealit és una xarxa d'escriptors que primer que fan moltes activitats, literàries i que després faciliten i donen l'oportunitat a gent que comença com jo en aquest cas, no? És a dir, participant en les seves activitats, passant-ho bé, no? Perquè si no ja no hi vas, i després t'acullen com una família, ja diria, no? Perquè una família literària, no? I jo m'ho he passat molt bé i he participat amb ells en el llibre del 150è aniversari d'en Pep Ventura, que va fer un llibre també amb un relat que es deia Sardanes, en aquest cas. I després he participat també en un Figueres de Por presentant una fotografia tenebrosa que va guanyar el concurs d'Instagram. I després aquest últim Figueres de Por ja he participat jo com a escriptor també.
1: A Figueres de Por, Figueres. És això que feu a Anabella, a Figueres de Por.
3: Exacte, sí, l'última edició ens vam reunir aquí a Vilafant i com a membre de Crealit he de dir que en Toni era dels nostres seguidors, els que sempre estaven a les presentacions, era el fan number one, era en Toni, ho dèiem, dèiem, si algú ha d'entrar a Crealit ha de ser en Toni, i finalment...
1: Santa paciència.
2: Bueno...
1: Ja t'ho dic, santa paciència.
2: No, perquè al final... si tens un hobby que és escriure, no? Al final busques gent que també tingui aquest hobby, que facis coses i que faci coses, no? Llavors, bueno, a mi em va tirar el grup aquest de Crealit, em va tirar, no? Dic, hòstia, dic m'agrada el bon rotllo que porten, és a dir, vas a una presentació i tu passes molt bé i el que escriuen, clar, si no, no té cap sentit. I per això hi anava, no? I al final, bueno, te conviden aquí, te conviden allà, i al final, bueno, pues, formes part d'ells, no? Vale. Fantàstic.
1: Una de les coses curioses de Crealit, jo no els conec pas gaire. No sé si era la primera vegada que es va crear, no sé si estava jo donant voltes per allà, que m'ho van explicar en aquell moment, però no sé, jo no sóc de Crealit, però sí que hi ha una cosa que tinc molt clara sobre Crealit. Crealit és un grup de persones que fiquen una part molt important de lo que és cada un, que és la passió per lo que fan. O si agrada, se nota, ho viuen. Amb això, dintre de... hi ha les seves coses, no? Però, com diuen, són una gran família. Alguns benvinguts i els altres no tan benvinguts, però que en definitiva tot aquell que hi accedeix és ben rebut i benvingut. Crealit,
2: sí, sí.
1: Figueres de Por,
3: sí.
1: Figueres de Por, jo no sé on te... jo una vegada vaig, bueno, he anat una altra vegada, el que passa que no me n'en recordo perquè sóc un públic, jo sóc públic, saps? I no, passo desapercebut encara que no ho sembli. I vaig anar a, no sé qui on era, com una espècie de monestir dins un poble.
3: A Vilabertran.
1: Ah, era Vilabertran?
3: Exacte.
1: Veus la meva memòria. I allà, curiosament, encara que no se n'en recordi, allà vaig conèixer l'Anabel.
3: Clar que me'n recordo, perfectament.
1: Ah, sí?
3: Era de primera fila fent vídeos a la Paloma, a tothom, a la Mar, sí.
1: Tu estaves fent vídeos?
3: No, tu.
1: Jo? Sí. Oh, és veritat, sí.
3: Ai, mare meva.
1: Bueno, doncs allà vaig conèixer l'Anabel. Anàvem amb Pedro.
3: Sí.
1: Sí, tinc una memòria. I me va fer molta gràcia perquè... I això ho diré perquè sí, no? Perquè és un dato que me va fer gràcia i me va fer molta gràcia. Si em pot fer més gràcia m'hagués fet més, però va ser curiós perquè tota la gent que hi havia, les dues úniques persones que estaven apoyades en una paret una al costat de l'altra sense interactuar amb ningú eren l'Anabel i en Pedro.
3: Però què dius?
1: Sí, no, és veritat. Jo quan els vaig veure estaven allà tots dos apoyats en una paret mentre els altres es movien cap aquí, cap allà. Després ja no ho sé, perquè evidentment va ser una fracció de moment i ja està, no m'hi vaig pas parar gaire més. Però va ser així, i vaig dir, uita tu, veus que bé, aquests són dos meus. No, arriben, es posen en un pastor i ja no molesten a ningú.
3: Mare meva.
1: Sí, i després, pues, bueno, l'Anabel, pues ja... és una d'aquelles persones a la que li fas una proposta i no dubta ni un segon, saps? Te diu sí, i així amb totes les conseqüències, cosa la qual jo me n'alegro moltíssim per la part que li toca en el programa, perquè a mi de tant en tant em toca rebre. Això és així. Jo amb això del crear li tio Figueres de Por i tal, de veritat et felicito, perquè has entrat en un lloc on la gent et recolzarà tant com pugui.
2: Sí. De fet, ho vaig sentir molt a nivell intern el dia de Sant Jordi.
1: I tu pensa una cosa, no es priven de buscar recolzament a fora del que és Crealit. Jo sóc exemple. Bueno, el que passa és que, esclar, jo quina xempa puc ser? A mi m'ha dit, tu, que vindrem a fer una entrevista. I fa, vale, veniu a fer una entrevista.
2: Sempre estan maquinant activitats.
1: Sí, jo crec que conec uns quants, no?, de Crealit. Sí. Bueno,
3: jo crec que sí.
1: Sí.
3: Tens dos aquí ara mateix.
1: Sí, no sé, és una cosa curiosa, no? Vull dir, ara, jo no jutjo... No sé jutjar la gent, no serveixo. I jo t'ho dic, crec que el que fa Crealit amb tots els seus components és una cosa molt maca, que és simple i llanament donar a entendre que tot pensament, tota idea i tota exposició mereix sempre un punt d'atenció. I ells la proporcionen. Anabel, fes alguna pregunta, perquè jo ja no vull parlar més de Crealit.
3: No, jo simplement... Mare meva. No, volia dir que en Toni, això era el fan number one, i ara l'hem absorbit al grup, o l'hem captat, com som com unes bruixes, però som més dones que homes, no? Però i he de dir que se'l veia molt motivat, i hem vist l'evolució, perquè quan parlaves amb ell deia, no, jo he escrit relats, però clar, encara no... com que encara no es creia que era escriptor, i ara a dia d'avui ja s'ho creu, perquè ja té el llibre entre les mans, ara sí que parla en propietat i es veu més segur. Jo he vist l'evolucionar, que ens coneixem des de fa dos sí. anys, no? O així, doncs en dos anys ell mateix, no?
2: Sí, perquè al final d'escriure al final veus l'evolució. És a dir, jo, si ara agafés un relat de fa 3 anys i un relat dels últims que he escrit, no tenen res a veure a l'hora d'escriure, no? Amb la qual agafes molta confiança, i si a sobre doncs trobes una editorial que li vas amb un projecte del tot estrany, que no és una novel·la, que no és un llibre de relats a l'uso i tal, i trobes un editor com en Carles Gorbs que te diu que sí, que endavant, que bé, que l'edita, doncs clar, això també te dona una tranquil·litat, una confiança, no?, i de que realment, bueno, doncs hi ha una evolució, i aquesta evolució és a millor, no?
3: Et dona ales, com el drac.
1: Sí, doncs ara anem en aquella fracció de temps en el qual parem fer un cafè, fer una foto, bla bla bla bla, i totes aquestes coses, i quan hàgim acabat amb aquest procés tornem un altre cop aquí, ara toca mitja part KitKat, i pum, cuidado que no m'equivoqui, espera't, perquè a vegades la lio, que llavors me truca l'Antònia.
3: L'Antònia és la meva mare.
1: Sí.
3: Fan number one del cau de l'Ami.
1: Sí. L'altre dia vaig conèixer l'Antònia. Hòstia, ui, l'Antònia és l'hòstia.
2: Ah, l'Antònia és l'Antònia.
1: Sí. L'altre dia la vaig conèixer. I l'Antònia, haig de dir que ens truca i ens diu, ep, aquí aneu pa bé. Ep, això, saps? Sort que no és censura, perquè...
2: És crítica, no és censura.
3: No, ens avisa dels problemes tècnics.
2: Ah, sí?
1: Sí,
2: problemes tècnics.
1: Ostres,
2: quin luxe.
1: Cuidao.
2: Quin luxe.
1: Però vaig conèixer i dic, hòstia, cuidado, el que dius tu, cuidao, l'Antònia, mana molt l'Antònia, vull dir, tal palo de l'estilla.
2: Doncs ja ho saps, ja ho sabem, vaja.
1: Ella no s'hi sembla. Tu, anem a posar ja una mica de música i de seguida tornem, estimats, estimades, estimados. me n'he deixat algun?

0: Bueno. Que de pressa que passa el temps, eh? Quan estem a gust. Bueno, doncs aquí tornem a estar. Seguim amb Antoni parlant de les seves coses, del seu llibre, El despertar del drac. Ara, en aquests moments, l'Anabel té previstes una sèrie de... Sí. Preguntes indagadores que ja posa cada detectiu.
1: Bé, Antoni és sanitari de professió, però a part té les seves inquietuds artístiques. Ja hem parlat de l'escriptura, però ara m'agradaria parlar d'una altra inquietud artística, que és la fotografia. Explica'ns una mica, Toni, des de quan t'agrada el tema de la fotografia?
2: Doncs a mi la fotografia m'agrada des de fa uns 7 anys, més o menys, que, o 6, com el Covid, amb el tancament, com tothom, busques maneres d'ocupar el temps, maneres de desconnectar de tot el que estava passant, i jo ho vaig trobar amb la fotografia. Primer fent fotos a casa d'una manera totalment sense saber-ne, i després, quan ja ens van deixar sortir, doncs anant a descobrir llocs, perquè si d'algú serveix la fotografia és per descobrir llocs que jo no coneixia, llocs d'aquí, de la comarca, llocs de la província, sobretot, que és el que fotografio, i també vaig descobrir, doncs, que desconnectava. I el fet aquest per mi era molt important, no? És a dir, dedicar el temps que tens lliure a algo que t'ompli i que t'ajudi a oblidar, no?, d'alguna manera, tot l'altre, no? Jo crec que un hobby, el seu objectiu és aquest, no?
1: Precisament tu, durant la pandèmia, vas pencar, no?
2: Sí, durant la pandèmia.
1: La primera línia...
2: Vaig pencar, ho vam passar malament, per desconeixement, per la situació en si, per anar a treballar en una ciutat que estava buida, per molts motius, com tothom, no? Com tothom. El que passa que, clar, a mi moltes vegades m'ha dit, ja, però tu almenys pots sortir de casa. Dic, ja, jo surto de casa per agafar el cotxe i anar a l'hospital, a urgències, a treballar i a veure malalts de Covid. Dic, que tampoc és que pugui sortir de casa per anar a fer una volta, no? Per anar a passejar. Però, bueno, és això, no? I des de llavors no havia l'afició de la fotografia, i des de llavors, és a dir, jo ara porto 6 anys que pujo una fotografia cada dia a Instagram, cada dia durant 6 anys. És a dir, no he fallat mai.
1: I el compte d'Instagram?
2: El compte d'Instagram és Tramuntana Vent del Nord, tot junt.
1: I per què no vas posar el teu nom?
2: Doncs perquè era un nom que feia servir l'antic Twitter, l'X, que jo... El meu sentiment és molt empordanès, i empordanès com la tramuntana, no? I era el nom que feia servir allà, i que ja no hi soc des de fa molt de temps, però el vaig traspassar a l'Instagram i allà s'ha quedat. És un nom que a mi ja m'agrada, és un nom una mica llarg, potser, però és un nom que m'agrada, i a més parla, o el nom té algú que a mi m'agrada molt, que és la tramuntana.
1: Llavors, en aquest compte, a part de fotografies, també informes sobre les presentacions, o els premis, o el que vagis fent sobre literatura?
2: Sí. O sigui, la base és la fotografia, perquè ja t'he dit que em pujo una cada dia amb el cafè del dematí. Però sí, a la que jo tinc una presentació, o hi ha algun premi, o hi ha alguna història interessant, doncs també ho pujo, sí, també ho publicito per allà.
1: I aquesta inquietud per la fotografia, la vas cultivar tu mateix, autodidacta 100%, vas veure algun tutorial, com ho has fet això?
2: Te diria totalment autodidacta, perquè va començar com un hobby sense tenir cap coneixement de res, i llavors és l'ensaio-error, no? És anar provant. Sí que llegeixes alguna cosa, però com a curs, com una formació reglada o més o menys, no, cap, tot és en base a provar i llums i ISOs i de tot, no? I
1: llavors ja ho fas amb càmera o amb mòbil? Com?
2: Quan jo surto a fer fotos, surto amb la càmera. Altra cosa és que jo vegi una possible fotografia i no porti la càmera a sobre, llavors ho faig amb el mòbil, però jo quan vaig d'excursió, jo vaig amb la càmera.
0: Una pregunta que... fa 25 anys enrere seria una pregunta absurda, però avui en dia no. La càmera és digital o és de pel·lícula?
2: És digital.
0: És digital, sí. Sí, tens allò...
2: Clar, m'ha permet fer totes les fotos que jo vull.
0: Va, perquè fa fotos de 30 anys enrere.
2: No.
0: Cada foto era una surprise.
2: No m'ho podia permetre, no? Sí. El número de carrets.
0: La fotografia és bueno, una cosa complicada. Té els seus secrets i té les seves històries. Igual que escriure i tot això. Tu dius que... una de les coses que te proporciona escriure, que és el mateix que dius de la fotografia, és que te permet esvair-te.
2: Sí, sí, sí, tal qual, no? És a dir, a mi... O sigui, la part, diguem que surt aquesta part creativa que fa que la part de la vida diària, per dir d'alguna manera, agafi un segon terme. Llavors jo acostumo a marxar a fer fotografia durant les hores que facin falta. És a dir, no m'amarco un temps quan surto a fer fotografia. Puc estar una hora i fer tres fotos perquè no veig res que em cridi l'atenció, o puc estar 5 hores. Puc estar 5 hores fent fotos i aquestes 5 hores per mi han sigut 5 minuts.
0: Bé, llavors una pregunta que també és escaient. Com és que, siguent també fotògraf, no has inclòs cap fotografia dintre del llibre del Despertar del Drac?
2: Perquè... de moment ho separo. És a dir, una cosa és la fotografia i l'altra és els relats o el que escric. Tot i que a vegades sí que a Instagram per algun relat que he escrit i que he publicitat, sí que ho he relacionat amb una fotografia feta per mi, perquè per mi tenen una relació. Però en el llibre concretament, no. En el llibre volia que fos lletra, el missatge fos només la lletra, que no despistés.
1: Home, sí que hi ha una fotografia, un retrat d'Antoni.
2: Bueno, hi ha una fotografia meva perquè...
1: És autorretrat o què te l'ha fet?
2: Sí, és un autorretrat amb disparador de mòbil.
1: Ah, doncs
2: aquest. Clar, aquest sí, aquest sí.
0: El disparador de mòbil és el meu enemic número 1.
1: Sí, ho acabem de comprovar, sí, sí.
0: Ja ho saps, sempre passa igual.
2: Però en el cas de relats, no. En el cas de relats volia que fos... tal qual.
1: Jo he vist una relació amb el teu estil de fotografia amb el que escrius. Tu creus que t'ha influït o ho he vist jo i ja està?
2: Sí, sí que potser és el meu tarannà també, no? I el reflexo d'aquesta manera, no? De les coses clares i no anar-nos per les branques i a la fotografia, a mi, si és fotografia en color, m'agrada que ressaltin els colors. Llavors, sí, clar, poso filtres. Sí, com la majoria de la gent que es dedica a la fotografia, no? Llavors quan jo vull destacar el color el destaco, no? Que sigui una imatge viva, sí, no? Una imatge amb molt de colorido. Ara, la part fosca també m'agrada molt, és a dir, la part de la fotografia en blanc i negre m'agrada molt, i de fet hi ha vegades que les fotografies jo quan les faig ja sé que seran en blanc i negre. Uh-huh. A mi per la composició, la imatge, el que jo veig o el que a mi em transmet allò ha de ser en blanc i negre, ja ser en blanc i negre.
1: I per això vas guanyar el concurs de fotografia tenebrosa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i per això vaig guanyar el concurs de fotografia tenebrosa d'Instagram, que era un autorretrat meu, disfressat, no? I que la vaig fer a Pont de Molins, al monestir, i que és un lloc màgic, aquell monestir, de Santa Maria del Roure. I aquella fotografia a mi em va agradar molt, a més em van fer moltes, amb màscara, amb disfressat, vaja, disfressat, que també és un tipus de fotografia que és molt divertit. És molt divertit.
0: Una pregunta així, saps? Una pregunta, eh? Pot semblar un xiste, però és una pregunta sèria. Quantes vegades has llegit El Despertar del Drac?
2: Quantes vegades he llegit El Despertar del Drac? Acabat? O entremig?
0: No, acabat
2: unes 15 o 20 vegades.
0: I què has descobert cada vegada que l'has llegit?
2: He descobert que me continua emocionant, que em colpeix, o algun dels relats encara em colpeix, encara em pega, el drac. i perquè em recorda gent, perquè em recorda gent, clar. I per exemple em recorda una de les persones a les quals està dedicat el llibre, que és un dels meus millors amics, que es va morir amb el Covid. I està dedicat a ell, primer perquè era un dels meus millors amics, i segon perquè jo anava a tots els concerts de Sandraït amb ell.
0: Vale.
2: Llavors hi ha una relació directíssima amb en Jordi, i era un llibre que era per ell igual que era per en Martín, no? Pues és el llibre, és a qui va dedicat aquest llibre, aquestes dues persones.
0: S'estan davant de tot, eh?
2: Estan davant de tot, sí.
0: Vaig a posar una chansó i tornem un altre cop. A veure, aquesta ve, què tal? Bueno, no, posarem aquesta, que, bueno, no, aquesta va. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Em fa molta gràcia aquesta cançó del Guns N' Roses, que parla de la paciència i dura sí. una eternitat.
1: És una cançó collonuda, eh? Paciència, paciència. Bueno, jo diria que sembla una cançó institucional d'organismes carregats de funcionaris, no? Perquè entres i dius, escolta, paciència. Paciència, saps? I amb l'art de la paciència passen 10 anys.
0: Per una sala d'espera, no?
2: També, també, sí. també és un bon exemple, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo diu que el cementiri està ple d'orelles que van escoltar la paraula paciència.
2: Sí, veus? Bona frase.
1: Què?
0: Doncs sí, sembla que en Toni hagi patit molt escrivint aquest llibre, però jo he trobat que ha jugat molt també. T'has passat bé, no?
2: M'ho he passat superbé, m'ho he passat com un nen petit.
0: Jo vull que m'expliquis el joc que has fet amb les cançons, perquè no ho has agafat com si fos una introducció de cada relat. Explica no. quin joc
2: o sigui,
0: hi ha
2: aquí. El joc era, per una banda, el plaer d'escoltar Centraït i, per l'altra banda, el plaer d'escriure. No? I d'ajuntar aquests dos plaers. Jo cada relat... I per tant cada cançó jo l'he escoltat moltíssimes vegades per inspirar-me i també per escriure la lletra i per veure que quadrava realment bé amb el relat. És a dir, cap de les frases de les cançons està ficada en calçador, cap, no? Penso jo, no? És a dir, totes encaixen bé en la història que jo vull explicar a cada relat, no? Però clar, el joc era aquest, el joc era crear alguna cosa que potser normalment va al revés, que és a partir d'un llibre s'escriu una cançó, no? O que l'inspira en el lletrista, en el cantant, en el grup que sigui, no? I jo ho he girat, és a dir, aquestes cançons que algú va escriure amb una idea fa 35-40 anys, a mi ara, passat tot aquest temps, què m'inspira, no? I clar, i perquè m'inspiri jo l'he d'escoltar. L'he escoltat a casa, l'he escoltat en el cotxe, i a mi m'inspira una història que és el que jo he escrit, no? La història aquesta basada en la cançó i en el que a mi m'ha transmet aquella cançó. Una altra persona potser aquella lletra li transmet una altra història que no té res a veure amb el que jo he escrit. Genial, perquè es tracta d'això, que cadascú tingui la seva opinió de, en aquest cas, una cançó, no? Però jo m'ho he passat molt bé, per mi ha sigut un joc, i a més hi ha relats que tenen lletres de dos cançons, o hi ha un relat dintre d'un altre relat, no? Llavors hi ha una mica de joc en aquest sentit, i jo m'ho he passat com un nen petit.
0: Això ho expliques a la introducció, que convides el lector a buscar aquestes referències, però al final del llibre posa la xuleta, no?
2: Sí, una miqueta sí.
0: Per donar la solució.
2: Sí, el que passa és que, bueno, clar, jo poso, al final del llibre poso el títol de totes les cançons, no? Inclús les que no donen nom al relat i que estan amagades de dintre d'un relat. Però clar, t'has de saber la cançó aquella. Perquè jo a cada capítol, a cada relat, el títol va acompanyat de la lletra de la cançó, perquè els que no són uns seguidors de Centraït com jo i només l'han escoltat algunes vegades o no l'han escoltat mai, puguin buscar aquella lletra dintre del relat. Però hi ha unes 8 o 9 cançons que no hi ha la lletra enlloc i que tu has de saber on està, perquè potser és una frase només d'aquella cançó que està en el relat. Però, bueno, en el meu procés mental encaixava aquella frase o aquelles tres frases d'una altra cançó.
1: Això...
2: O hi ha un relat, hi ha un relat que comença, que té un títol i comença, tot el primer paràgraf és la lletra d'una altra cançó. D'una altra. O sigui, que el lector que digui, hòstia, vaig escoltar aquesta cançó, te trobaràs que no, començaràs a llegir, aquest Antoni s'ha equivocat, o s'ha equivocat de títol o s'ha equivocat de cançó. No, està fet expressament.
1: Això és com una mena d'una comparació absurda, però és com una mena de joc de trobar quali,
2: bueno,
1: per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, jo t'explico que això, t'exposo que això i es dedica això, però on està això tens que trobar-ho.
0: Sí. Com una sopa de lletres que has d'anar marcant, no? Buscant les paraules en diagonal, sí. Són les més difícils.
1: Sherlock Holmes en acció, no? O sigui, per què diu això i on està això, no? Està bé, vull dir, cuidado.
2: Sí, perquè dintre de lo que és la cruesa del relat, doncs també proposo una mica d'una dinàmica d'un joc de trobar aquestes cançons, no? De trobar aquestes lletres que a vegades van una mica seguides, i altres vegades no, de vegades estan totalment repartides, o la primera estrofa surt al final i l'última estrofa surt al principi. I és que va dependre molt del moment en què jo estava escrivint i com volia explicar la història que jo explicava, no? O que jo estava escrivint en aquell moment. I llavors, bueno, doncs li donava una mica la volta a la lletra de la cançó. Però la lletra és tal qual. O sigui, només hi ha una cançó on canvio el sexe del masculí al femení, del protagonista.
1: Bueno,
2: però
1: això és lliure elecció, això.
2: Sí, sí, totalment indiferent. Sí, sí.
0: I per trobar el títol que vas patir, o hi havia un títol provisional, què va passar aquí?
2: El títol va ser una altra història divertida. Aquest llibre té moltes històries divertides, perquè, i moltes coincidències i moltes casualitats, i el llibre, i el títol potser va ser el primer, perquè aquest llibre no s'anava a dir així, s'anava a dir Anònims Encadenats. Aquesta era la meva idea fins que vaig conèixer una persona que em va dir ni se t'acudeixi, no? Que va ser la Lupe Villar, la guitarra de Sant Traït, que li vaig ensenyar el llibre i va fer el seu anàlisi, li va agradar, li va tal, però em va dir que el títol Nanaí de los Nanais, no? I llavors recordo, perquè vam estar gairebé un mes intercanviant missatges de WhatsApp amb possibles títols, i al final es va quedar amb el Despertar del Drac. És a dir, el títol és un 50-50 amb la Lupe. I jo he de reconèixer que m'agrada molt més el Despertar del Drac que Anònims Encadenats. Tota la raó del món.
0: Home, si no, la coberta seria un altre dibuix, no?
2: Clar, la coberta seria una altra història, clar. I el drac no sortiria, no? No sé, no?
1: Tu, una pregunta. Ara sí, és una pregunta. Tu, personalment, per què recomanaries als lectors que compressin i llegissin El Despertar del Drac?
2: Jo el recomano als lectors que el comprin i sobretot que el llegeixin. No és només comprar-lo, sinó que és llegir-lo. A més, llegir-lo d'una determinada manera. A mi, quan, si em dius és un llibre curt, no? Això m'ho llegeixo en una tarda. No. Si realment te'l llegeixes, no te'l llegiràs una tarda, perquè no avançaràs tant. És a dir, si realment fas l'exercici que jo et proposo amb aquest llibre, que és de reflexionar, de llegir-te bé els relats i pensar en persones al teu voltant, en situacions on teves pròpies, en experiències teves pròpies, aquest anàlisi pot ser dur. Llavors no pots llegir-te els 15 relats seguits. No pots, jo no ho he fet, jo en algun moment he hagut de parar, també.
1: Comptes amb la capacitat de comprensió lectora.
2: Sí, perquè tampoc és un llenguatge així molt florit, no? Molt buscat, molt no sé què, no, crec que és un llenguatge directe. És un llenguatge directe perquè el lector se senti còmode a l'hora de llegir, incòmode a l'hora de pensar.
1: Sí, rumiari. Floritures les justes,
2: floritures les justes.
1: I realitats les correctes.
2: Exacte.
1: Llenguatge cru.
2: Sí.
1: Tal
2: sí.
1: Com és.
2: Tal no? Qual.
1: Els perdius se salven totes.
2: Els perdius se salven, sí, marxen volant i deixen els altres allà. Deixen l'altre allà. Però sí, jo recomanaria per això. I l'altra recomanació, que potser és una mica més general, perquè no és només del llibre, però sí que a mi m'agrada perquè és un producte local, no? No diré proximitat perquè és més una paraula que no m'agrada gens, no? Però és un producte local, és un producte a l'empordanès. Per què? Perquè jo sóc de Figueres, no? Però el grup és Sant Traït, que és de la Jonquera, l'editorial és de Viladamat, Gorps, no? I la impremta també és de l'Alt Empordà, amb la qual tot queda a la comarca, no? I això a mi també em fa molta gràcia i em satisfà molt el fet de dir, hòstia, que també es pot fer aquí, saps? Vull dir, que no hem d'anar a les Barcelones o a ciutats més grans a buscar, sinó que aquí també podem lligar tots els passos, no? I tots els actors perquè al final surti un producte, no?
1: De fet, sempre diré una cosa, ens hem d'estimar.
2: Això sobretot.
1: Perquè donar-li la potestat als capitalinos és, des del meu punt de vista, un absurd, perquè donen voltes sobre si mateixos. I a les comarques, allà on vulguis, sempre hi ha millor capital que no pas a la capital. Així. Tu, escolta, jo no sé l'Anabel, però esclar, ara ja arribem en el temps en el qual ens hem d'acomiadar dels nostres escoltadors i escoltadores.
0: Sí, bàsicament en Toni ja va presentar la Jonquera la setmana passada, però tens alguna presentació a la vista o encara no? Ja ens ho diràs.
2: No, presentació com a tal amb tots els ets i uts, no. Sí que el que deia abans, el diumenge dia 7 a la Fira del Soc Friki i Soc Cultura, sí que m'entrevistaran en una entrevista pel Postcat, però com a presentació no, la idea és fer-la a Figueres, però encara no tenim ni lloc ni data. Però a mi m'agradaria que fos d'aquí un mes o així, entre finals de juny i principis de juliol. Però, bueno, és una cosa que encara està en stand-by i que, bueno, hem d'acabar de polir amb l'editor, amb en Carles.
1: Anabel ens mantindrà informats, sou, això segur.
0: Exacte.
1: Toni, moltes gràcies
2: per convidar-me.
1: I desgranar-nos una mica els secrets turbis del Despertar del Drac i que l'excursió sigui bona.
2: Puc fer un apunt final?
1: Sí.
2: No té a veure amb el llibre, o sí que té a veure amb el llibre, però ho comento, ho vaig comentar a la Jonquera i ho vaig comentar també en una presentació de la Mar aquí a Vilafant. Jo vaig dir, jo sóc relataire, no? I els relataires són com els grans oblidats de la literatura, perquè tothom es fixa molt en les novel·les, no? Si té 500, 600, 700 pàgines i la història i no sé què, que té molt de mèrit, que té molt de mèrit, i jo sóc lector de novel·les, no? I m'encanta, no? Però clar, quan tu escrius una novel·la tens una llicència que és, bueno, doncs jo vaig escrivint i van sortint les pàgines, no? El relataire és tot el contrari, és a dir, el relataire té un espai on ha d'explicar una història des del principi fins al final, amb un nus, amb algú que atraï el lector i que l'has de tancar, sigui amb 5 pàgines, sigui amb 6, sigui amb 7, sigui amb 8, no? I això és molt dificultós, perquè això no és la senyoreta que diu, nens, escriviu-me què heu fet aquest estiu, saps? No és una redacció, sinó que és un procés on has de saber escollir cada una de les paraules.
1: Bé, llavors és un relat, darrere d'un relat entremarrejat amb històries.
2: Sí.
1: Ja ho sabeu, estimats i estimades, és el que heu de fer si voleu llegir un bon llibre, El Despertar del Drac. Si us voleu sentir inspirats, El Despertar del Drac. I si voleu sentir dintre de la vostra ànima punxades de dolor i punxades de records, El Despertar del Drac. Gràcies, Toni, per la teva assistència.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies, Anabel, per les teves aportacions.
0: Bona nit.
1: I ja sabeu, aconseguiu que els altres sàpiguen que els estimeu, encara que els altres no els estimin. L'important és que sàpiguen que els estimeu i poca cosa més. Apa! Bona nit i tornem d'aquí una setmana, que curiosament serà dilluns.
2: Vinga.
1: Vinga,
2: bona nit.
0: Bona nit.
1: Sona?

for my next number, I'd like to return to

0: per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba a Hot Dance 80 a la vostra sintonia. I avui tindrem a la història de la música disco Tower of Power. Després escoltarem una mica de música de John Miles, que ens va deixar el 5 de desembre del 2021. I després farem un repàs als grans èxits que han sonat durant tota la temporada, perquè quan s'acaba un any, doncs hi ha un programa, una aplicació, Spotify, que fa un repàs del que ha sonat més. I comencem amb la cançó que més sona a Spotify del conte de Josep Maria Jurado, i que és, doncs, la sintonia de la història de la música disco.

Power of Power, banda multiracial fundada a Oakland, Califòrnia, el 1967 pels saxofonistes Emilio Castillo i Lenny Pickett.

Més tard, els Tower of Power incorporaren el vocalista Lenny Williams i varen viure la seva particular edat d'or amb singles tan celebrats com Don't Change Horse, In a Little Myth of Dream i el So Very Hard to Go, que escoltem tot seguit.

El grup, una formació de soul amb 10 membres, no tardaria en fer-se molt conegut a la Bahia de San Francisco. I el 1970, després d'una actuació legendari Film West, editen el seu primer àlbum, Hess Bay Grease, amb composicions de Castillo i Kukla, i baix els auspicis de Bill Graham.

La història de la música disco és la protagonista al començament de Hot Dance 80. I seguim amb més històries.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Després de la història de la música disco, avui encetem el programa, com no podia ser d'una altra manera, amb John Miles, que ens va deixar el 5 de desembre del 2021. Un cantant que és conegut per la cançó que escoltarem tot seguit, però que era la veu d'una formació de rock simfònic com Alan Parsons. Estem parlant de John Miles i anem a escoltar el seu gran èxit, el Music.

hem encetat Hot Dance 80 amb la música de John Miles, amb una cançó amb la que habitualment els discjòqueis acabaven la sessió a les 5 del matí. S'encenien els llums del local, es posava aquesta cançó i el públic anava desfilant mica en mica. I és que, com a cantant en solitari, no va tenir molt d'èxit, però en canvi era la veu d'una formació que m'han dit Alan Parsons, molt important. Ens ha deixat John Miles, però la seva música i sobretot aquest single, el Music, ens recordarà i el recordarem tota la vida.

A Hot Dance 80 punxem música que van ser èxits a les pistes de ball i temes que no varen ser de tant, com aquest de Chaplin Band, Il Valiero. Anem punxant, com hem dit, cançons no tan conegudes i grans èxits com aquest de Silver Pozzoli. Al voltant del meu somni ens arribava aquest single de Silver Pozzoli.

0: I de la música dels 80 ens anem als 70. Encara funcionaven les pistes. Els cotxes i les cintes de caset.
1: Pegata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

gran èxit de Pino Danjo, Ma qual idea. I des d'Itàlia, des del País de la Bota, ens anem als Països Baixos. I ballem amb Fan Fan. Això és Color My Love, una cançó que va triomfar a les pistes de ball amb les Fan Fan.

D'entrada baixem una mica el ritme. Ja s'ha acabat. Això és Take a Chance. És la música de Mr. Flagio. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. I si vols demanar alguna cançó, envia una nota de veu al 618-76-78-74. A un correu electrònic a hotdance80@gmail.com.

Els Maxi Singles tenien això, que duraven 7-8 minuts. Aquest dura 7:52. Anem, però, a posar un single de Toni Espósito, que és el Kalimba di Luna. Avui fent una sessió Italo Dance des d'aquí, des de Hot Dance 80.

de la música de Toni Expósito des de The Sound of Toni Expósito amb Kalimba di Luna. Anem a escoltar música que no era ben bé de discoteca, però que sonava molt per les ràdios. Ell és Matia Bazzar i això és Tisento. Des del seu treball, Melancholia, arriba aquesta cançó.

La música italiana avui és la protagonista a Hot Dance 80. Això és Nuguenea i Celia Kameni amb Mareccia. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

Anem passant minuts endavant i ho anem fent amb Gary Lowe i I Want You. El proper a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 serà Gino Socio i el seu Danger.

Si estem ballant amb Gina Socio, ara li veurem la cara a Clio, produït per Roberto Ferrante. Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. 20 freqüències arreu de Catalunya, punxen cada setmana Hot Dance 80 perquè el puguis escoltar tant si ets a Osona, al Maresme, a l'Alt Empordà, al Moianès, al Ripollès, al Segrià, a les Terres de l'Ebre, al Penedès. I anem fent la música de Clio, en Roberto Ferrante, i el seu Faces.

Això és Hot Dance 80, el teu programa de música dance dels 70s i 80s, en el que t'acompanyem amb tots els èxits i cançons no tan conegudes. Avui, però, ens acomidem amb una cançó des d'una illa blanca. Des de l'illa blanca, més exactament. Aquest tema va sortir en maxi single, estava planxada una cara i l'altra cara era completament llisa. La música de Sandy Martin i People from Ibiza. Hi ha una forta encaixada qui us està acompanyant des de la coordinació tècnica i musical, Barbara Roja Show, i dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Escoltes i cats.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.